0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança a Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes

0: temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
2: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
3: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
4: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
3: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
5: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
3: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
2: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
6: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
7: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
8: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
6: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
9: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
6: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
2: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
10: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
11: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
10: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
12: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
10: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
2: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
15: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
2: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
16: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
17: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
18: It's too dangerous.
17: Very... Yes, exactly.
18: Oh, okay, now we are...
17: Yep. Okay. Thank you. Yes, thank you.
16: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
19: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
16: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
13: El temps.

0: novembre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats, i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
3: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat, i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
4: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
3: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
4: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
3: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
4: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
3: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
2: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de $80. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
5: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
2: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues

0: de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
1: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
2: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
5: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
6: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
7: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
9: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi.

0: pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
1: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
2: 3Cat Info.
1: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
3: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
1: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiu Hartman.
4: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
1: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
5: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
1: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, i el noruec Tor Sentraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
2: Són 2:15.

Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona

0: de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el festival grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous, es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan assetmanat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament. El de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.

0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
1: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
2: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
5: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
6: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
7: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
6: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
9: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
8: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
10: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
9: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
8: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
11: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
12: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre, empresaris, patronals i sindicats.
8: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades, Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
13: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
14: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
8: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
15: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercó Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
16: Hem tocat sostre de preu, I per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
15: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
16: S'autoregula deixant de menjar i per tant tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
15: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roents poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre

0: la costa i el prelitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
3: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
2: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
4: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
2: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
5: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
2: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
6: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
7: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
6: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
8: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
9: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser...

0: Sí, fantàstic. Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
1: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
2: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
3: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del teatre grec i en especial a la paret del teatre grec, que és com el taló de fons.
1: La festa al grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia, i Poznan, i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
6: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
5: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
7: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
8: No sé.
5: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
9: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
5: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
10: No és normal això de portar 7 setmanes amb vaga indefinida, biblioteques tancades en les períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
5: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
4: Esports.
5: Amb David Ubach.
11: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
12: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
11: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
13: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
11: Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
14: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
11: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
15: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
11: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info.
11: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
16: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
11: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
4: 3CAT Info.
11: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
4: 3CAT Info.

Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura

0: més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
2: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
2: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
2: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el Pla Director d'Actuacions a les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant,

0: acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
1: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
2: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
1: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
4: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
6: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
4: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
7: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
8: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
9: It's too dangerous. Very...
8: Yes, exactly.
9: Oh, okay, now we are...
8: Yep. Okay. Thank you. Yes, thank you.
7: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
10: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
7: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
3: El temps.
4: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
11: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt

0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèries s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amires.
2: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
3: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
2: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
3: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
2: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
3: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
2: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar, dins del seu territori, els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
1: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
4: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
1: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica,

0: que es fa a Turquia. Sentim primer tram i després la resposta de Sánchez.
1: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
2: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
5: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
6: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
7: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
9: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
8: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
3: 3Cat Info.
8: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles,

0: Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
1: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
0: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiu Hartman.
3: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
0: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
4: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
0: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, i el noruec Tor Sentraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
2: Són dos quarts de quatre.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers, David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3Cat Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
3: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
4: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
5: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos. Probablemente

0: los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
1: Sembla que amb el terratrèmol tant Delsi com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
2: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
4: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
3: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
5: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
4: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
3: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
6: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
7: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre, empresaris, patronals i sindicats.
3: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades, Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
8: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
9: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
3: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
2: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
10: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercó Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
11: Hem tocat sostre de preu, I per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
10: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
11: S'autoregula deixant de menjar i per tant tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
10: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
12: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roents es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
2: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
14: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
2: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
15: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
2: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
16: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
2: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
17: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
18: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
17: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
19: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
20: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
21: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
17: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
22: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el teatre del poble,
0: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc a Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del teatre grec i en especial a la paret del teatre grec, que és com el taló de fons.
17: La festa al grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia, i Poznan, i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
1: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques. I Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
2: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
5: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
23: No sé.
2: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
24: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
2: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
25: No és normal, això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
2: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
12: Esports.
2: Amb David Ubach.
26: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
27: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
26: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel, amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
28: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
26: Més futbol, Mundial a banda.
12: 3cat info. Informar, explicar, entendre.

0: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
0: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
2: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
0: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: Trescatinfo.
0: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
4: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
0: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorstein Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
3: 3CAT Info.
0: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baix jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
3: 3CAT Info.

Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump

0: hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que evitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci

0: de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
1: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
2: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sí més d'un incendi industrial.
1: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
3: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
1: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
4: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
5: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
6: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
4: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
7: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
4: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el Pla Director d'Actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
9: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
8: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
10: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
8: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
13: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
14: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
15: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
16: It's too dangerous. Very...
15: Yes, exactly.
16: Oh, okay, now we are...
15: Yep. Okay.
16: Thank you.
15: Yes, thank you. Bye-bye.
14: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
17: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
14: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
11: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
18: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el prelitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.

0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: En plana internacional,

0: La nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara, Bruno Fortea Mires.
1: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
2: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
1: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
2: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
1: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
2: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
1: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
3: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
4: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
5: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político

0: Muy positivas.
1: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
3: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
1: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
4: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
1: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duch, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
5: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
1: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
6: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros. I per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
1: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
2: Esports.
1: Amb David Ubac.
7: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
8: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
7: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
2: 3CAT Info.
7: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
9: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
7: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiew Harman.
0: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
7: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
10: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
7: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de la Nemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, i el noruec Thor Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Beşiktaş turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
2: Són dos quarts de cinc.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous, es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i

0: El Prepirineu tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan assetmanat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
1: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
2: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
3: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
4: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
5: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
6: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
7: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
8: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3CAT Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatura rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el

0: rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
2: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'Eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
4: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
5: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
4: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
1: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
7: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
6: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
8: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
7: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
6: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
9: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
10: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
6: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
11: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
12: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
6: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
1: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
13: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
14: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
13: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
14: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
13: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
16: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com

0: Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
1: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
2: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
3: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
1: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
4: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
5: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
4: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
6: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
7: 50 anys d'aquest fet preciós.
8: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
9: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
4: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
10: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
11: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc a Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
4: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa.

0: Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan, a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
1: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
2: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
3: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
4: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
5: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
8: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
7: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
9: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
7: Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
10: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
7: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
11: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan van fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
7: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara, parlant de ciclisme.
6: Trescat Info.
7: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
12: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
7: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorstein Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
6: 3CAT Info.
7: El torneig de tennis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028 també.
6: 3CAT Info.

Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden sospeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona

0: per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la 5a etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Torsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que capitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
6: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del

0: polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament de bombers de Sant Fruitós de Bages.
1: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
0: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
2: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
0: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
3: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
4: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
5: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
6: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
4: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Centre en aquesta emissora.
7: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
4: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
3: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el Pla Director d'Actuacions a les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
9: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
8: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
10: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
8: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
3: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
13: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
3: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
14: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
15: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
16: It's too dangerous.
15: Very... Yes, exactly.
16: Oh, okay, now we are...
14: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
17: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
14: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
11: El temps.
3: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
18: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el prelitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Siddiq. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units,

0: atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Fortea Mires.
1: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
2: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
1: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
2: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
1: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
2: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
1: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kyiv 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
3: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
4: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: Calma i paciència i una certa normalitat, també, perquè al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
1: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa. Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
2: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
3: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
4: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
5: 3CAT Info.
6: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
8: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los 3 porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Harman.
9: Les converses van començar ja al desembre amb la

0: Portland. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder de conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
1: I'm happy that I'm here now, yeah.
2: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
3: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
2: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koig, del Decathlon, i el noruec Thor Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Batxessegir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
4: Són dos quarts de sis.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'Alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat

0: els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
1: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'Eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
3: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
4: Si tu muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
3: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijó.
6: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
5: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a la Sexta, ha matitzat el missatge de Feijó i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
7: Cuando el presidente Feijó estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
6: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
5: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijó hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
8: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
9: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
5: I els sindicats han criticat les paraules de Feijó, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
10: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
11: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
5: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
12: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
13: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
12: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
13: S'autoregula deixant de menjar i per tant tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu per poder baixar l'oferta.
12: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
15: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
16: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
17: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
18: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
19: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
18: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
20: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
21: 50 anys d'aquest fet preciós.
22: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
23: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
18: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
24: Sí, jo volia explicar això, el moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, al Teatre del Poble.
25: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
18: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
1: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
3: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
4: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
6: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro, a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
7: No és normal, això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
26: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
8: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
27: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
8: Més futbol, Mundial a banda.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
28: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
8: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Q Hartman.
5: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan van fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
8: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
8: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
9: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
8: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
2: 3CAT Info.
8: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baix jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
2: 3CAT Info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giralt Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran, entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar la

0: l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
1: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
2: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
1: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
3: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
4: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
5: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
6: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
4: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Centre en aquesta emissora.
7: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
4: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
3: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el Pla Director d'Actuacions a les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
9: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
8: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
10: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
8: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
3: La màxima del

0: El dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
1: Portem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
2: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
3: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
4: It's too dangerous.
3: Very... Yes, exactly.
4: Oh, okay, now we are...
2: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
5: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
2: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
0: El temps. És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
6: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana MER ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix

0: i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
1: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
2: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
1: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
2: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
1: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
2: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
1: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
3: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
4: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
7: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar

0: són positius, però insisteixo molt en que cal tres mesures, tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
1: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
2: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
1: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
3: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
1: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
4: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
1: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
5: 3Cat Info.
6: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
8: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Hartman.
9: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys,

0: el 2027.
1: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
0: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anne Messant, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy, del Decathlon, i el noruec Tor Sentraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Basa jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Batxessegir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan bulgar.
2: Són dos quarts de set.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, el Bages i Aiguamúrcia

0: Múrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
1: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència, i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
0: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
3: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
4: 3CAT Info.
3: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
5: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
6: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
3: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
7: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
8: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
3: 3CAT Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatura rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
3: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
10: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes

0: la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
4: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
3: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
1: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
6: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
5: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
7: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
6: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
5: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
0: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
8: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
5: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
9: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
10: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
5: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
1: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
11: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiberi, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
12: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
11: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
12: S'autoregula deixant de menjar i per tant tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
11: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
14: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
1: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb

0: 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
1: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
2: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
3: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
4: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
3: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
5: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
6: 50 anys d'aquest fet preciós.
7: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
8: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
3: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
9: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
10: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
3: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
12: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
13: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
14: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu

0: que van registrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
1: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre el feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro, de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
2: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
5: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
4: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
6: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
4: Més futbol, Mundial a banda.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
7: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
4: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Harman.
8: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
4: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
4: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
9: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
4: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorstein Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Aspen de primera com a sessions més destacades.
3: 3CAT Info.
4: El torneig de tennis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, tangue.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. La notícia continua sent la calor, molta calor, nit complicada, 27 graus ara mateix a la Granadella, 30 a l'Observatori Fabra de Barcelona i 31,3 graus al Coll de Belitres, a Portbou. En aquest observatori, avui ha baixat una mica la temperatura respecte a ahir, on amb 31,9 graus van tenir la mínima nocturna més alta que s'ha registrat mai a Catalunya. 31,9 graus en aquest observatori de Portbou. La bona notícia, per variar una miqueta, pel que fa als incendis, és que ara mateix tots els focs que vam tenir ahir, i vam tenir una altra tarda complicada amb diversos incendis alhora, tots estan estabilitzats. Aquesta és la bona. La mala és que avui torna a ser un dia que preocupa i molt. Tenim més de 200 municipis en perill extrem, en concret 219, són 5 municipis més que ahir. Vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem i en tenim 219. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui hauria de ser l'últim dia de calorada d'aquesta setmana, però ja vas avisar que la cosa va per llarga, també.
1: Sí, la veritat és que em preocupa, o ens preocupa, dimarts, dimecres de la setmana vinent, perquè entra una situació d'aire molt càlid que prové d'Àfrica i la situació no... O sigui, sí que és veritat que tindrem ara una mica de treva, però la situació continua molt complicada també de cara a la setmana vinent. I aquesta tarda també en bufarà una mica més de vent, sobretot a la comarca ja dels ports de l'Alt Maestrat, un vent del sud-sud-oest que guanyarà intensitat. Per tant, doncs, no hem de baixar la guàrdia, perquè, a més, i deixem dir-ho, els bombers porten molts dies treballant, molts dies i moltes nits treballant, i això, doncs, també s'acaba notant.
0: A més, molt treballant i en molts llocs alhora, com aquell que diu, perquè tenim molts incendis. I ho deies tu aquesta setmana, vam començar amb una quarantena de municipis en risc extrem, ja són 219 ara mateix, és pràcticament bona part del país.
1: Jo crec que ara, com a societat, jo crec que els catalans i catalanes com a societat hem d'entendre que ens hem d'implicar en aquesta feina de reduir la possibilitat que s'iniciï un incendi. Per això, doncs, cal que a vegades renunciem a coses que volem fer a l'exterior o a alguna de les nostres activitats, perquè els bombers no ho poden apagar tot ni de forma tan permanent i continuada.
0: Tomàs Molina, mil gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 219 municipis tenim ara mateix en risc màxim d'incendi. 219. Els bombers, en la línia del que deia el Tomàs, demanen màxima precaució perquè tenim les mateixes condicions que ahir van tornar a provocar diversos focs simultanis a diferents punts del país.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: És el que deia el cap dels bombers, David Borrell, avisant d'aquestes condicions meteorològiques que continuen sent francament complicades. Insistim que

0: que hi ha una bona notícia en tot això és que entre el vespre i aquesta matinada els bombers han pogut donar per estabilitzats tots els incendis que ahir van fer confinar més de 10.000 persones, que ja estan totes desconfinades. Estem parlant de l'incendi de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el que es va declarar a última hora a Guimarà, a l'Urgell, i el que també cremava des de dimarts a Sentmenat. De seguida repassarem els principals punts per veure com han anat les feines durant la nit, però és important destacar que estan estabilitzats. És una de les notícies de les últimes hores. De les altres notícies, hem de parlar una vegada més de Donald Trump. Ha afirmat el president dels Estats Units, tornant de la cimera de l'OTAN, que la relació amb Espanya ara resulta que ha millorat.
1: Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
0: Espanya ha sigut molt generosa. Diem això perquè això ha estat literalment hores després que digués que és un desastre, que Espanya no es porta bé, que Espanya no funciona, i de trencar, i amenaçant de trencar tota relació comercial per la suposada poca aportació d'Espanya a l'Aliança Atlàntica. Després d'això, el president dels Estats Units ha dit a l'Air Force One que Espanya s'ha redimit, ha estat molt generosa i ha accedit a fer un pagament important. Trump no ha concretat en què, ni quants diners, ni els compromisos de Sánchez, però com a mínim això ha dit. Avui potser en podríem tenir més detalls perquè es reuneixen a Madrid la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya. Però mentre això passava...
2: Banda.
0: Torna a preocupar el conflicte a l'Orient Mitjà perquè deixem enrere una nova nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. En aquestes últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars de Teheran, de tot el país, després que Trump donés per acabada la treva. L'últim que ha dit el president dels Estats Units és que l'han trucat aquesta nit per tornar a arribar a un acord. Aquests són els fronts que tenim oberts ara mateix. Ara mateix són les 7 i 5 minuts i hem de parlar de futbol perquè el Mundial avui comença en els quarts de final. A les 10, França-Marroc. Més enllà de la vessant esportiva, el partit també preocupa per les alarmes en seguretat a França. Ara fa 4 anys, les dues seleccions es van trobar a les semifinals del Qatar, del Mundial del Qatar, i aleshores a París es van registrar més de 250 detencions i una persona morta. És per això que en aquestes últimes hores s'han reforçat les mesures de seguretat a diverses ciutats franceses i, de fet, en el cas de París s'ha declarat un toc de queda pels menors de 16 anys que a partir de segons quina hora ja no podrien sortir al carrer. També parlarem avui, en aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llompart, Assumptes Carp, Jordi Mir i Ignacio Rigau. De moment, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, bon dia.
4: Bon dia.
0: Estabilitzat.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia caldrà revisar el perímetre, sobretot el flanc dret, que és el que més preocupava ahir a última hora. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps.
6: La d'ahir va ser un altre cop, una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, el de Navarcles, el de Gavà, el que va començar també dilluns a Sentmenat. David Borrell és el cap del cos de bombers.
7: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
8: Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions tornaran a ser molt complicades per la simultaneïtat d'incendis i continuaran les tasques per controlar els focs.
0: I també a Navarcles.
5: Al Bages, l'incendi forestal que crema el límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat després d'haver calcinat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat també l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que havia afectat unes 9.000 persones.
0: Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, anem al directe. Montse Poblet, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia. La feina dels bombers aquí al Bages ha continuat tota la nit i les perspectives després que l'incendi, com dèieu, s'estabilitzés ahir al vespre, són molt bones. El fum negre que encara es veu ve de la nau industrial del grup Vilà Artés, que continua cremant i que ha quedat totalment calcinada. La possible toxicitat del fum d'aquesta empresa, que es dedica al reciclatge, va ser precisament el que va provocar el confinament fins ahir al vespre de Sallent i d'Artés. A l'espera d'un balanç definitiu, aquí s'han cremat unes 30 hectàrees i van treballar 60 efectius terrestres i 12 d'aeris, i també els pagesos de la zona

0: que va mobilitzar 40 tractors per segar els camps i frenar les flames. Bones notícies, per tant, des del Bages. Sense que això permeti baixar la guàrdia, les condicions d'humitat, temperatura i vent previstes per avui tornen a ser molt complicades. D'aquí a una estona es farà el canvi de torn dels bombers i tindrem l'actualització de quina és exactament la situació de l'incendi. Sabrem si ha passat d'estabilitzat a controlat.
1: Gràcies, Montse. Pendents d'aquesta actualització, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Dèiem Navarcles estabilitzat, també Aiguamúrcia.
2: També està estabilitzat aquest incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat unes 70 hectàrees.
1: Anem-hi també en directe. Manel Sastre, què ens expliques? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, aquí durant tota la nit també s'ha treballat, però s'han anat reduint els efectius dels bombers que estan actuant en aquesta zona. Ara mateix hi ha 25 dotacions dels bombers que continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que a primera hora de la tarda preocupava i molt. El foc ha cremat entre 70 i 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell, com dèieu. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels nuclis d'aquesta zona, que estaven molt amoïnats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar aquests riscos d'aquest estiu tan calorós.
4: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
3: Ahir a la tarda es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla de Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes, del Montmell i de Valldossera. Nosaltres som ara mateix a l'entrada del Pla de Manlleu. El foc va arribar aquí a tocar del nucli, però els tallafocs que suposen les vinyes que hi ha plantades justament a l'entrada del municipi van evitar que s'acostés més a les cases. Ara mateix aquí el que veiem és alguna fumarola, molt poca cosa, i una mena de boirina que s'estén per tota la zona cremada, fruit de la inversió tèrmica que hi ha aquí. Ara mateix amb 18 graus de temperatura, la temperatura ha baixat força aquí durant la nit i ha ajudat també els bombers.
1: Gràcies, Manel. Fins ara.
3: Fins ara.
1: 219 municipis.
5: En risc extrem d'incendis i amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. En aquestes localitats s'hi han prohibit les activitats considerades perilloses, com obres a les carreteres, barbacoes, acampades i també activitats esportives en espais forestals. A més, hi ha 8 espais naturals tancats, com el Montmell Marmellà, Montserrat o Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
1: 40.9.
6: Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures rècord que es van batre ahir a diversos punts. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra mai s'havia arribat als 40,9 graus.
2: De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
5: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
7: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
6: Per cert, que aquest mes de juny s'ha confirmat com el més càlid des de que hi ha registres a la part occidental d'Europa i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
1: I encara parlant d'aquesta situació, 600 persones.
2: Han estat ateses pels serveis d'urgències de salut la darrera setmana a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
8: Hem d'estar el 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
5: El que més els preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
1: I casals d'estiu.
6: En plena onada de calor, milers d'infants a tot Catalunya aquests dies participen en casals d'estiu o colònies o campaments i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir als entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors i en determinades hores del dia dia amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització

0: optimització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
1: I des de l'associació Esplais Catalans, Georgina Carmona explica també aquest programa que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
2: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
3: Només podríem mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
4: Falta un minut per arribar a un quart de vuit, una altra de les notícies de les últimes hores, i tornen.
5: Els Estats Units a bombardejar l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El Comandament Central Nord-Americà ha informat aquesta matinada que s'ha atacat uns 90 objectius militars iranians.
4: Washington, Oriol Serra.
6: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
7: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
6: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I de crítiques a elogis.
1: Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats. El president nord-americà rebaixa les crítiques i celebra els progressos dels països europeus per augmentar la despesa militar.
4: Enviat especial a la cimera, Bruno Forte Amires.
8: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
9: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
8: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat 2 victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
4: Encara sobre això, soci terrible.
3: És com havia qualificat Trump Espanya, amb qui fins i tot amenaçava de trencar relacions comercials. El president espanyol Pedro Sánchez hi treia importància i, de fet, aquesta matinada, en un altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí.
4: I atenció amb això, perquè es va fent gros. Baixes laborals.
5: Pedro Sánchez carrega contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, per definir les baixes laborals com un càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan arribi al govern. Des de Gènova han intentat matisar les paraules del seu líder, d'Alberto Núñez Feijóo, assegurant que el que es referia era a casos fraudulents.
4: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
10: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
11: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
10: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat, reconeixen que hi ha pogut haver un error de comunicació. Ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
12: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
11: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
10: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I hem de parlar també de l'Esvoranc i dels veïns dels 93 habitatges desallotjats que no podran tornar a casa ben bé fins al cap de setmana.
1: Sí, fins al cap de setmana, com a molt d'hora és el que els passa a aquests 93 habitatges, aquests veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi que van ser desallotjats per l'Esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
3: Els controls posteriors al formigonatge de l'Esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez, des del director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
13: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
5: De fet, els sondejos que s'havien fet per tot el traçat

0: l'estat de la línia 9 ja havien determinat que aquest lloc, el lloc on s'ha fet l'esvoranc, era un punt delicat, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Albert Ventallol, que és del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
1: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia

0: dels bombers.
1: I sobre Veneçuela, més víctimes.
0: Continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de Veneçuela de fa dues setmanes. Ja superen les 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe.
1: Enviat especial, Miquel Jarque.
2: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista política.
3: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
2: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 i 20 minuts, Pixies, Sweat i Garbage.
4: Encapçalaran la segona jornada del Festival Cruïlla i l'estrena dominada pel pop.
1: Marruí.
5: Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari, mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls, molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. I en esport, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
1: França-Marroc, 10 de la nit, hora d'aquí, quarts de final del Mundial de Futbol.
7: Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia que Mbappé estigui centrat després del partit dur que va suportar amb els jugadors del Paraguai.
8: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
7: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
9: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
1: Demà Espanya juga el pas a semifinals contra Bèlgica.
7: El porter de la selecció espanyola, Unai Simón, ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio com porta Joan García la seva titularitat.
10: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
7: L'exjugador del Barça, Rafa Márquez, l'ha nomenat nou seleccionador de Mèxic.
1: I Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City. Anglès.
7: I la van presentar a Nova York.
11: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
7: Gabriel Moscardo, migcampista brasiler, 20 anys, cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour de França avui es puja al Tourmalet i l'Aspen. El noruec Traen surt com a líder. El neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. I a Wimbledon, semis femenines, Coco Gauff, Muxova i Noskova, Marta Kostic.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: L'última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mar.

0: de benvingut reietó, si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
1: Troba el teu lloc amb Parklink.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 95.871, 9, 5, 8, 7 i 1, la sèrie, la 6.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i a les històries del Mundial, el que ha passat a la història com el Mundial més violent de tots els temps, Xile 62, Pol.
1: Mundial de 16 seleccions, això vol dir 32 partits, es calcula que hi va haver 50 lesionats, incloses 5 fractures. Però es recorden sobretot dos partits. Un, el que es coneix ja des d'aleshores com la Batalla de Santiago entre l'anfitriona, Xile, i Itàlia. Algunes cròniques, de fet, el defineixen com el partit més violent de la història del futbol. L'ambient, de fet, s'havia escalfat amb els enviats de la premsa italiana a cobrir la cita mundialista, que havien publicat cròniques dies abans definint Xile com la trista capital del món subdesenvolupat, o el país i la seva gent estan orgullosos, deien aquestes cròniques, de ser miserables i retardats. Com devia ser la cosa, com devien estar els jugadors italians que van sortir a la gespa llançant clavells blancs a la tribuna per intentar rebaixar la tensió, però no va servir de res.
2: Aston está molestando al jugador itálico. Tengo la impresión que lo ha expulsado. Que ha expulsado.
1: De seguida, tanganes constants, puntades de peu, algunes puntades de peu al cap, algunes també amb el joc aturat, cops de puny, fins i tot la policia entrant al camp per endur-se un jugador italià expulsat.
2: Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. Echó al jugador itálico.
1: Una violència insòlita que de seguida va fer la volta al món.
3: Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. And the result...
1: La televisió anglesa deia aleshores que era el primer cop que havien jugat totes dues seleccions, Itàlia i Xile, i tant de bo fos l'últim, ha estat un desastre, deia aquesta crònica, per la Copa del Món. L'àrbitre anglès, que era Ken Aston, va admetre en acabar el partit que havia sentit impotència. I es diu que va ser arran d'això que ell mateix va proposar per al següent Mundial un canvi a les normes. Es van inventar les targetes, inspirant-se en el color del semàfor, se sancionaria amb una groga, una falta dura, i amb una vermella, una de més violenta.
0: L'altre partit recordat per la duresa en aquell Mundial va ser un Iugoslàvia-Unió Soviètica, i el resultat, Pol, sembla allò un comunicat de guerra, eh?
1: Sí, hi havia comptes pendents, havia estat dos anys abans la final de l'Eurocopa, un jugador va acabar amb 12 punts de sutura a una cella, un altre amb una lesió al turmell, també hi va haver una fractura nasal, i el més greu de tots, una fractura de tíbia i peroné del defensa soviètic Eduard Dubinsky, que de fet va tenir un desenllaç fatal. Va poder tornar a jugar, però mai es va recuperar del tot, i de fet, arran d'aquesta lesió, anys després se li va diagnosticar un sarcoma, li van haver d'amputar la cama, i de la ferida d'aquella amputació va acabar morint per una infecció.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts. El més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'acomiadament d'una col·laboradora de Cuatro.
4: Hi ha un programa infame a Cuatro que es diu En Boca de Todos. Ho presenta Nacho Abad i ahir van acomiadar a una de les tertulianes, Marta Nebot, marcadament progressista. Bé, la cosa és que ella ho ha fet públic a les seues xarxes, deixant vore que l'acomiadaven per la seva ideologia. Que és possible. Però jo el que no puc entendre és que qualsevol periodista amb un clar sentit ètic i deontològic vulga col·laborar en un programa com ese. Jo tindria que estar morint-me de fam.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Agatha Christie, Matar és fàcil.
5: Minissèrie de la BBC, que és una adaptació contemporània de la novel·la amb el mateix títol firmada per la reina del crim. Està ambientada als anys 50 i arrenca quan un jove arriba a Londres des de Nigèria per començar una nova feina. Durant un viatge en tren, coneix una dona gran que li explica que al petit poble on viu hi ha hagut diverses morts, aparentment accidentals, però que ella creu que han estat assassinats. Quan la dona mor en circumstàncies estranyes, el jove es veu abocat a descobrir l'assassí en sèrie i comença el joc detectivesc. Una proposta entretinguda de només dos capítols que trobareu a 3cat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Primera nit a alta mar amb els primers marejos. Ai, la flota.
7: Doncs després d'aquests petits contratemps que van enredaria ahir la seva sortida, avui, com estem explicant, cinc vaixells tornen enrere per segon cop. I ahir es va girar una mica de mal temps i la flotilla que lideren Greta Thunberg i Ada Colau, entre altres, va parar a Badalona, però al final van poder marxar. Sí. En aquests moments podem saludar també Ada Colau. Senyor Colau, què tal? Bon dia.
8: Bon dia a totes. Què tal? Com esteu?
7: Molt bé, senyor Colau.
9: Bé, bé, bé.
7: Finalment van poder sortir, no sé on estan ara mateix.
8: Ara... Perdoneu, és que tinc una mica de paret, però ara som a Menorca.
7: A Menorca.
0: Amb això hem arribat a dos quarts de vuit.

0: I avui ens despertem amb una bona notícia per variar una mica. Tenim estabilitzats ara mateix tots els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país. L'últim, el de Guimerà, a l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar ja ben bé aquesta matinada. També estan estabilitzats els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el que es va declarar dilluns a Sentmenat. David Borrell és cap dels bombers.
1: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: A tot Catalunya, avui hi ha 219 municipis que en risc extrem d'incendis. Per tant, el pla ha activat al màxim nivell. Recordem que vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem. Avui són 219. Tot això enmig d'aquesta onada de calor extrema que deixa temperatura rècord. 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. I al matí de Catalunya Ràdio, avui us estem explicant que aquestes altes temperatures tenen un impacte important en casals i campaments. També les restriccions del risc d'incendi. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
2: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
0: D'altra banda, deixem enrere una altra nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
3: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
0: Després d'amenaçar Espanya de trencar les relacions comercials pel seu poc suport a l'OTAN, deia Donald Trump, ara el president dels Estats Units ha girat una mica la seva versió, per variar, i ha dit que el govern espanyol s'ha fet bondat i ha compromès a fer un important pagament a l'aliança. I, en fi, hi ha els esports, Robert Prat.
4: El França-Marroc a les 10 obre els quarts de final del Mundial de Futbol. Alexia Putellas, presentada com a nova jugadora del London City. L'ex-blaugrana, Rafa Márquez, nomenat nou seleccionador de Mèxic. Gabriel Moscardo, migcampista brasiler de 20 anys, cedit pel PSG, és el tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada.
0: Ara sí, gràcies, Robert. I pel que fa al temps, el que dèiem, aquesta calorada, Tomàs Molina. Tomàs Molina? Mirarem de recuperar-lo. Anem a fer un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat. Sílvia Andrés, que ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. De moment, força tranquil·litat a la xarxa ferroviària del país. A la mitjana i llarga distància veiem alguns retards puntuals. El tren que sortia de Girona i que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:40 finalment ho farà a un quart de nou. També els trens amb destinació Girona que han sortit de Barcelona cap a les 7 acumulen la majoria d'ells uns minuts de retard a la capital catalana, autobusos i metros a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. Ara sí, Tomàs Molina, què ens expliques?
6: Avui torna a ser un dia de sol i de calor, una miqueta menys intensa que la d'ahir, encara, però, amb valors de la temperatura que tornaran a enfilar-se fins als 40 graus, especialment en alguns punts de les comarques gironines, també àrees de les comarques de Ponents, en particular cap a l'Alt Empordà i també cap al Segrià, Noguera, també el Pla d'Urgell seria potser els punts on la temperatura pugi més amunt. Amb un dia de sol en conjunt, tarda, però, un altre cop amb aquests ruixats, amb alguna tronada que pot afectar algun punt, sobretot de l'Alt Pirineu, amb poca quantitat de precipitació i encara amb aquesta situació de perill d'incendi molt elevat.
0: I ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, sobretot d'entrada a la ciutat, destaca

0: A l'A2, des de Pallejà, B23 a Molins de Rei, B20 a Santa Coloma i a les Rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Ignacio Rigau, Jordi Mir, Jofre Llombart i Assumpta Escarpa. 8:15, moment de començar a mirar què diuen els diaris avui. I com sempre comencem per les opinions més destacades, per les portades també. Des de la redacció del matí, Marc Forado, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Donald Trump i Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, que es fa encara a totes les portades.
3: Sí, un Trump, Freddy, que ha anunciat la fi de la treva amb l'Iran i que ha enfonsat els mercats, ho titula l'Ara.
4: El periòdico diu que Trump ha sacsejat la cimera amb retrets a Europa i Espanya i La Vanguardia posa l'accent en la rèplica de Pedro Sánchez, que Espanya compleix amb escreix.
3: A Madrid, El País explica que Trump sembra el caos i el mundo que Europa l'ha placat amb més espècies.
4: Foto del president nord-americà a tot arreu, la més repetida durant la trobada, dirigint la mirada cap a Sánchez amb el seu posat característic, amb els llavis cap enfora.
3: També se'n fan ressolts editorials. El de l'Ara es titula El show de Trump i el futur d'Europa.
4: I lamenta que ja no es pugui comptar amb els Estats Units com a garant de res.
3: I des del periódico, tribuna sota el títol Trump contra Espanya.
4: Ernesto de Cáceres es pregunta si els informes d'aliats seus, com Santiago Abascal, expliquen el seu menyspreu permanent cap a Espanya.
3: L'altre gran tema del dia és la calor, que no afluixa, i el foc que no dona treva.
4: L'Ara destaca, per exemple, els milers de confinats durant la jornada d'ahir.
3: I que Barcelona ha fulminat el seu rècord de calor amb l'Observatori Fabra superant els 40 graus.
4: I per acabar política, el periòdico explica que el Suprem ha rebutjat portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants.
3: I El País, que la Fiscalia acusa el jutge Peinado de desproporció i d'idear una confabulació en el cas Begoña Gómez.
1: Seguim el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
5: Ana Bernal Triviño, El Periódico, reflexiona sobre els 10 anys de la violació grupal de la manada a Pamplona, assenyalant que, tot i els canvis legislatius i la resposta social, la violència sexual continua sent un problema estructural sostingut per cultures que eduquen en la desigualtat, institucions que arriben tard i algoritmes que viralitzen la misogínia. Una dècada després, diu l'autora, persisteixen els mecanismes del masclisme a través de noves formes de violència, recordant el cas Pelicó, que converteixen aquell succés en un punt i seguit terrorífic.
6: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
7: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
13: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta.
14: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
16: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
17: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Se subhasten dues avionetes per un euro.
2: Almenys aquest és el preu de sortida. L'aeroport de Bilbao fa anys que les guarda en un hangar sense utilitzar i estan força malmeses. Es van fabricar als Estats Units i a França a finals dels anys 70. Una de les avionetes es va utilitzar durant anys per fer publicitat a les platges de Galícia i del Cantàbric. Portava cap pancartes comercials i llançava gorres i pilotes als banyistes. És una notícia del Correo de Vizcaya, tot i que encara no diu el dia de la subhasta.
1: I les cases andaluses són el model a seguir per sobreviure en aquestes altes temperatures.
20: Sí, els patis interiors amb arbres fan ombra, generen un microclima i permeten la ventilació creuada. Aquesta és la solució molt més eficaç que els aires condicionats que proposa el constructor alemany Thomas Auter, catedràtic de la Universitat Tècnica de Múnich, per combatre les altes temperatures que s'estan registrant en aquell país, on aquest mes de juny s'ha arribat als 40 graus. Ho llegim al Huffington Post.
1: Batalla campal per una gandula.
2: Un client d'un hotel de Roquetes de Mar, el Maria, ha publicat un vídeo a les xarxes socials amb les llargues cues que cada matí es formen davant l'accés a la piscina. Un cop es permet l'entrada, hi ha una veritable gincama per veure qui arriba primer a les gandules. No hi ha normes, tot s'hi va, es veuen tovalloles volant, empentes a la persona del davant i els més petits de la casa corren per arribar-li als primers. Podeu veure el vídeo a la web de l'ABC.
1: I les escombraries del casament de Taylor Swift a la venda.
20: L'empresari emprenedor americà Justin Signac ven unes capsetes amb restes de les escombraries del casament de la cantant i el jugador de futbol americà de la setmana passada. Llegim a La Vanguardia que per poc més de 30 euros, amb despeses d'enviament incloses, es pot tenir un record del casament de l'any. Quins són els objectes que hi trobem? Doncs, per exemple, un got usat, taps d'ampolles, un AirPod perdut, piruletes, i les més sorprenents de totes, una taula d'ovulació.
1: Perdó.
20: És que la gent es deixa unes coses. Malgrat el surrealisme del tema, Signac ho ha venut gairebé tot. Un últim detall. Per anar a recollir les escombraries del casament, l'empresari es va posar un smoking.
1: Vinga, més repàs a la premsa. Els destacats en la interessant a l'economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
21: Doncs la premsa francesa parla de l'onada de calor amb temperatures que ahir van arribar als 43 graus al sud-est de França. La companyia ferroviària SNCF ha anul·lat el 25% dels trens de mitjana i llarga distància a causa dels efectes de la calor sobre el material ferroviari. The New York Times, d'altra banda, fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran. Conclou que Donald Trump està afrontant les conseqüències d'un acord de l'alto al foc improvisat, amb presses, i ara s'obre un nou horitzó bèl·lic amb opcions poc atractives, diu el diari. I, d'altra banda, Politico, el diari especialista en informacions de la Unió Europea, publica que la Itàlia de Giorgia Meloni està fent pressió per frustrar una nova norma europea pensada per impedir que els països puguin perjudicar el medi ambient amb fons de la Unió.
20: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat informació a una vintena de comercialitzadores elèctriques per comprovar si continuen trucant per telèfon als usuaris per oferir-los un contracte. La prohibició de fer aquest tipus de trucades és vigent des del mes de gener. Per la seva banda, l'Economista es pregunta si els Estats Units poden tallar el comerç amb l'estat espanyol, tal com va amenaçar ahir Donald Trump. Segons el diari, la legislació nord-americana impedeix aquest boicot i recorda també que la sobirania comercial espanyola està cedida a Brussel·les, amb la qual cosa és la Unió Europea, de fet, qui negocia amb els Estats Units. I finalment, on Economia diu que la Cambra de Comerç de Barcelona crearà 8 noves vocalies per a les empreses que facin l'aportació més elevada. Són les anomenades cadires de plata. Ara només n'hi ha dues, ocupades pel RAC i Critèria.
1: Un parell de minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: La premsa esportiva, Robert Prat.
23: El França-Marroc obre avui els quarts de final del Mundial de Futbol.

0: El Mundo Deportivo diu que és un duel de jogo bonito. Remarca que 6 francesos jugaran avui contra França. Només 7 jugadors convocats per la selecció del Marroc van néixer en aquell país. El Marroc és el primer país que juga un Mundial amb 11 jugadors nascuts a l'estranger. Per l'esport, és un partit que promet emocions fortes i que reedita la semifinal del Mundial del 2022. Un partit que ha posat en alerta la capital francesa pels possibles aldarulls després del partit. El periódico apunta que 2 milions de magrebins estaran pendents del partit des de la capital francesa, i parla de toc de queda a París per menors de 16 anys amb un dispositiu excepcional de les autoritats franceses. L'esportiu diu que el Marroc és una realitat i que 4 anys després de ser a les semis d'un Mundial repeteix en França ara per la classificació per les semifinals. El diari Ara incideix en que Alexia Putellas ha estat presentada a Nova York com una estrella en el seu equip, al London City, i que Flick tindrà un problema menys. Ter Stegen ultima la lletra petita amb el Barça perquè vagi cedit a l'Ajax ja en aquesta pretemporada. I per l'esportiu, London Calling per Alexia Putellas accepta jugar al London perquè té el reclam que és únicament un club femení.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Ja ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: La calor s'ha convertit en la protagonista inesperada de la Setmana de l'Alta Costura a París. Una de les desfilades més exclusives és la de la marca Chanel, que reuneix les grans estrelles del moment. Però en aquesta edició hi ha un detall que no passa desapercebut i és la munió de ventalls blancs que hi ha a la sala. Els vídeos que podeu trobar a les xarxes socials hi criden especialment l'atenció dues persones, Carlota Casiraghi, filla de la princesa Carolina de Mònaco, i la cantant Vanessa Paradis. Totes dues estan assegudes juntes. Semblen tenir una disputa de veure quina de les dues es venta amb més força. És divertit veure com cada vegada que un fotògraf se'ls acosta, elles, amb un moviment gairebé sincronitzat, amaguen ràpidament el ventall, somriuen per la fotografia, donen les gràcies i el tornen a treure. Carlota Casiraghi és una de les dones més estiloses del món, però les lluentors de la cara delaten que la calor li va fer una mala jugada.
2: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
2: Qui fa anys avui?
4: Un dels actors més emblemàtics de les últimes dècades, Tom Hanks.
5: Home. My name's Forrest Gump.
4: Home, Forrest Gump, Nàufrag, La Milla Verda, Vic, Filadèlfia, i no acabaríem. Avui té aniversari rodó, 70 anys. També fa festa, i no sé si tan esbojarrada com les que feia als 90, Courtney Love, la cantant, actriu, pintora, que va ser parella de Kurt Cobain, fa 61 anys. Un altre músic, el fundador de The White Stripes, Jack White, en fa 51. I tanquem les celebracions amb dues cares conegudes de la televisió catalana, Santi Millán i Núria Marín. El primer en fa 57 i la segona 44.
2: I el santoral, Mireia?
4: Avui Santa Paulina, Nicolau i Agustí. I sumo una nova proposta a la nostra llista de noms poc habituals per a aquelles parelles allò que busquen el nom més original, no?, per a la criatura.
2: Ei.
4: Avui, Sant Zenó.
2: Zenó, eh?
4: Zenó.
2: Zenó. Doncs escolta, Sant Zenó. Felicitat als Zenons. I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària i, a més, la fem des d'una llibreria.
6: Hola, sóc Sergio Bassa, llibreter de la llibreria Bassa de Móra d'Ebre. I aquest estiu us vull recomanar Donaré el cel per tu, de Jordi Molist. L'any 1291 cau Sant Joan d'Acre i el món dels templers s'acaba. Però una altra guerra comença molt més a prop nostre, a les Terres de l'Ebre. La novel·la ens porta fins a Móra d'Ebre, Miravet, Vinebre o Ascó, recuperant una història real. Els enfrontaments entre els templers i els Entença, senyors de Móra. Hi trobareu aventures, amor, misteris familiars i personatges històrics fascinants com Roger de Flor o Galbó de Montcada. Una gran novel·la que ens recorda que algunes de les millors històries també s'han escrit a la vora de l'Ebre. Bon estiu i millors lectures.
2: Passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, per tant, doncs, molt satisfets.
9: La de l'Observatori Fabra ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona.
10: Això ens preocupa perquè la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
11: Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
12: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
13: Que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
14: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec.
15: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Dotació.
16: Acció de dotar l'efecte, però també conjunt de persones que tripulen un vaixell de guerra. No tripulen cap vaixell, però sí que fan la guerra amb el foc als bombers, que han enviat desenes de dotacions terrestres i aèries als focs de Guimarà, d'Aiguamúrcia, de Navarcles i de Gavà. Tots quatre ja estabilitzats. Mai és suficient la dotació pressupostària, en aquest cas, per un cost necessari tot l'any, més encara a l'estiu.

0: Desallotjar.
1: El contrari d'allotjar, donar allotjament a algú, tot i que ens quedem amb l'excepció que diu que es tracta directament de treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. Almenys fins dissabte, aquest serà el cas dels veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona que viuen a tocar de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
0: Temporada.
1: Dins l'any, espai de temps que es distingeix per alguna cosa de la resta de l'any, durant el qual es fa habitualment alguna cosa. A la ràdio ja estem a temporada d'estiu i qui tanca avui temporada operística és el Gran Teatre del Liceu, en fals l'última òpera de Verdi. Esperem que tothom doni el seu do de pit, ells al Liceu i nosaltres Freddy aquí a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio.
0: Sí, som en les distàncies. Posem-hi tres xifres ara mateix amb el Francesc Soler. 70.000.
2: Són els milions d'euros que l'OTAN s'ha compromès a enviar aquest any i el que ve a Ucraïna en assistència militar perquè pugui fer front als atacs de Rússia. L'Aliança Atlàntica ho va acordar ahir en la reunió que fan a Turquia. La trobada es va reafirmar el suport total a Kiev en la defensa de la seva llibertat.
0: 6.000.
2: És el nombre de mariners que es calcula que encara continuen encallats al Golf Pèrsic pel bloqueig iranià a l'estret d'Hormuz, que ha provocat una paràlisi naval. Fa un mes es calculava que al voltant de l'estret hi havia atrapats uns 20.000 mariners.
0: I 1.000.
2: Són els euros que paguen cada any les famílies que porten els fills a l'escola pública, segons un estudi de la Sindicatura de Greuges. L'informe diu que el sistema educatiu arrossega un infrafinançament de 944 milions que han d'assumir les famílies. El cost que han de pagar els que porten els fills a la concertada és de 4.000 euros.
0: I les tres imatges. Amb el Pol Foradada. A la primera, primer terme, Pedro Sánchez, assegut durant la cimera de l'OTAN, i encara a uns metres de distància, des de la mateixa fila, se'l mira Donald Trump fent una ganyota, diguem-ne, que de pocs amics.
3: Una cara característica del president nord-americà que pressiona els llavis i els tira endavant, una mirada, un punt desafiant de Trump després d'haver definit Espanya com un soci pèssim de l'OTAN i després d'haver anunciat que hi tallaria tot comerç i tota relació. Aquesta nit, però, el to ha estat ben diferent. Ja a l'Air Force One, Trump ha definit Espanya com un país que s'ha redimit per complet i que ha estat molt generosa. Això sí, no n'ha donat més detalls. Veurem avui la versió de la Moncloa.
0: A la segona imatge, quatre ballarins que actuen en una esplanada. És de nit, estan il·luminats per un focus, de fons, també il·luminades i de diferents mides, i a les 9 lletres que formen la paraula Barcelona.
3: És el mirador sobre la capital catalana que hi ha al costat de l'entrada del parc d'atraccions del Tibidabo, que enguany celebra el seu 125è aniversari. Aquesta nit s'ha celebrat l'inici de la temporada d'estiu amb l'encesa d'aquestes noves lletres. Per qui vulgui veure com llueixen, s'encendran cada cap de setmana aquest mes de juliol a 3:15 de la nit.
0: I la tercera imatge que ens porta fins a Balaguer, on veiem moltes persones concentrades en el que aparentment sembla una piscina. Júlia Albacar, què estem veient?
4: Doncs és la foto del minut de silenci que hi es va fer per la xiqueta de 6 anys que va morir ofegada este dimarts a la tarda a les piscines municipals de la capital de la Noguera. Banyistes, veïns, regidors es van trobar a la gespa, on van llegir també unes paraules en record de la menor. Tot i que ahir es van cancel·lar els actes i activitats a Balaguer, la piscina sí que va continuar oberta per la forta calor.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquesta notícia que circula. Llegir durant només 6 minuts abans de dormir redueix el nivell d'estrès en un 68%. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia afirma que aquesta és la conclusió científica d'un estudi que ha analitzat l'eficàcia de diversos mètodes a l'hora d'agafar la son. La conclusió assegura que llegir 6 minuts abans d'anar-nos a dormir ens ajuda a superar l'insomni i a reduir el nostre estrès en un 68%. Les raons que enumera l'estudi són que la lectura permet que el nostre cervell s'enfoqui en allò que llegim i deixi davant dels pensaments ansiosos. L'estudi que cita la notícia ha analitzat altres mètodes i si bé llegir redueix l'estrès en un 68%, escoltar música ho fa en un 61% i prendre una tassa de cafè ens el redueix en un 54%.
0: I això és real o és fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
8: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
7: Catalunya Ràdio.
6: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que diu que llegir durant només 6 minuts abans d'anar a dormir redueix el nostre nivell d'estrès en un 68% és una notícia real. L'estudi l'ha fet una universitat anglesa, en concret la Universitat de Sussex. Detalla dues coses importants perquè aquest mètode sigui eficaç. Primer de tot, s'ha de llegir amb poca llum, però suficient perquè la lectura sigui còmoda. I en segon lloc, la lectura ha de ser en un llibre en paper, no a través d'un dispositiu electrònic. Diu l'estudi que llegir en una tablet o en un mòbil és una font constant de distraccions.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.

0: 6 minuts, 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. La bona notícia del matí és que ja estan estabilitzats els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país.
1: El darrer, el de Guimerà, l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar de matinada. També els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el de Sentmenat, que venia de dilluns. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
2: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: A tot Catalunya ja hi ha 219 municipis que estan en risc extrem d'incendis, és a dir, que tenen el Pla Alfa activat a nivell 4.
3: Tot això enmig d'una onada de calor extrema que deixa temperatures rècord. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem l'impacte que tenen aquestes altes temperatures i les restriccions pel risc d'incendi en casals i campaments. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
4: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
0: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
5: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
0: I Pedro Sánchez carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per haver equiparat, o haver dit, vaja, que les baixes laborals són gairebé com un càncer.
1: Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral.
0: I el Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional.
3: La festa d'aquesta nit ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
6: Avui un dia de sol i de calor, una mica menys que ahir, però encara amb valors que poden arribar als 40 graus, especialment cap a l'Alt Empordà, també cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Noguera, al Pla d'Urgell, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop de calor intensa, amb una miqueta més de vent de marinada. Això baixarà una miqueta la temperatura litoral, però augmenta la situació de perill d'incendi. Per tant, doncs moltíssima precaució encara durant el dia d'avui.
0: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou. Doncs a aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, encara retencions d'entrada a la ciutat. Destaca C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la 2 a Pallejà i Cornellà i la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
8: Qui diu que a l'estiu no passa res?
9: Un mundial de futbol amb 104 partits.
8: El mercat del Barça de Flick.
9: La sortida del Tour des de Barcelona.
8: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
9: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
8: La recomposició del Girona segona.
9: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
8: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
9: El sol o a l'ombra.
8: Escolta el Tot Costa.
10: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagin...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
16: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
12: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: I cada dia per arribar a les 8 ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Tot el que heu de fer és enviar una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Una nota de veu com aquesta.
17: Hola, em dic Mariona i m'agradaria molt escoltar la cançó Fire l'amore de Rafaela Carrà i Bob Sinclair perquè aquests dies estaré per Itàlia i així em començo a ambientar.

0: Bon dia, són les 8. Encetem titulars amb el trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí punts amb retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, aquí perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha lentitud entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. D'entrada a Barcelona, retencions a la C33 i C58 a Montcada, B20 a Santa Coloma, també a la 2 a Pallejà i Cornellà i a la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a una jornada que pot ser molt semblant. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Això quan la calor extrema es micolatja tots els rècords. Ahir l'Observatori Fabra de Barcelona va arribar als 40,9 graus, la temperatura més alta en més d'un segle de registres. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts i la màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant, volíem dir, el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN ara poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa. Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci terrible i havia demanat trencar les relacions comercials. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I el sistema de pagament per ús es va perfilant com l'opció més circular, com l'opció més probable per circular per les carreteres d'alta capacitat. El govern aposta per implantar aquest model tipus vinyeta que funciona a països com Suïssa o Àustria amb l'objectiu de reduir el trànsit en les vies cada cop més saturades, com ara l'AP7. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 les nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Veil, de Diplomat o Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han deut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: Ens queda el titular del temps. Quart dia d'onada de calor amb temperatures extremes. Així tot podran prendre alguns graus, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més intenses. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem més dijous 9 de juliol i a aquesta hora estan estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada crítica que es podria repetir avui per les altes temperatures de rècord i la baixa humitat. Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions meteorològiques tornaran a ser molt complicades i es mantindran les feines per controlar tots aquests focs. Així ho alertava ahir David Borrell, cap del cos de bombers de la Generalitat.
4: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: Avui 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un nou espai natural, que és el del Montmell Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per al risc d'incendi. A més, la Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones amb nivell 4 del pla Alfa. Caldrà traslladar l'activitat a nuclis habitats. Com us dèiem, els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També ha quedat estabilitzat el foc de Navarcles, al Bages, després de calcinar unes 30 hectàrees, una vintena de dotacions, però continuen remullant aquesta zona. El foc va obligar a confinar-hi unes 9.000 persones. Anem fins al centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. Allà hi tenim la Montse Poblet.
5: Durant la nit, la superfície cremada per l'incendi del Bages no ha crescut i els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema la nau industrial de Vila-Vila Artés. Ara a les 8 s'ha incorporat un mitjà aeri a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten. Oriol Vilalta, cap de guàrdia de l'operatiu, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
6: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui a l'incendi d'indústria o en qualsevol represa, poder-la atacar ràpid perquè si no se'ns farà gran.
5: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés de la que us parlava.
6: L'afectació és gairebé total, sí que vam poder salvar tota la part d'oficines, també la part dels camions que permet operar aquesta indústria. Tota la part on és d'emmagatzematge i de transformat del material que hi tenen, aquesta sí que és la que està afectada i és material tipus ferralla, tipus cartró, plàstic, paper, que això doncs, ens portarà segur diversos dies de feina.
5: La possible toxicitat del fum que sortia d'aquesta nau va ser el motiu pel qual ahir es van haver de confinar les poblacions d'Artés i Sallent.
0: També està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara, les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem cap al Pla de Manlleu. Manel Sastre.
7: Aquí al Pla de Manlleu, uns 25 camions dels bombers han continuat remullant el perímetre d'aquest incendi aquesta nit, després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que al començament preocupava i molt. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, destacava que la nit està tranquil·la i sobretot remarcava la feina que van fer bombers, però també ADFs i pagesos.
8: Van ser ràpid els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte, no n'hi ha hagut.
7: Aquí el foc ha cremat prop de 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, que és la Serra del Montmell. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels afectats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar els riscos d'aquests dies tan calorosos.
9: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues de seguida ens anirem a Norris tots.
7: Ahir es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla del Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes del Montmell i de Valldossera. No hi ha hagut afectacions a masies ni propietats a la zona i ara s'investiga l'origen de les flames d'un foc que va començar a quarts de 5 de la tarda i que, si no arriba a ser per la ràpida intervenció de tots els mitjans, s'hagués pogut estendre a la Serra del Montmell, que justament ahir el govern va afegir aquest espai natural a la llista dels que queden tancats del tot dins les mesures preventives del Pla Alfa de nivell 4. Ara mateix aquí al Pla de Manlleu no es veuen fumarades importants i som just a l'entrada d'aquest nucli urbà en què es veu clarament com les vinyes que hi ha al voltant d'aquest nucli van aturar l'arribada del foc perquè les primeres pinedes que hi ha en aquest punt sí que han quedat afectades pel foc.
0: Doncs bé, avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir a Barcelona, per exemple. Es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Roca, directora del Meteocat, ho en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
0: La màxima del dia la va tenir Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
10: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: Per cert, que aquest any, aquest juny, de fet, ha estat el més càlid des que hi ha registres a la part occidental europea i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de nou, canviem de qüestió. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en el viatge de tornada de la cimera de l'OTAN, durant el qual ha fet servir els dos avions Air Force One. Washington, Oriol Serra.
11: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
12: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
11: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
0: Doncs un Donald Trump que ha tancat la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats després d'haver repartit crítiques a tort i a dret. En l'enèsim gir discursiu del president dels Estats Units, ha pronosticat que tots compliran l'objectiu de gastar el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi negui. Enviat especial encara Bruno Forte a Mires.
13: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
14: The unity...
15: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
13: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també esgarrapa 2 victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: També de tornada a casa, Trump ha canviat el sentit de les declaracions contra el govern espanyol. De dir que és un soci horrible i de demanar que es tallin tots els lligams comercials, ha passat a dir que Espanya s'ha redimit per complet i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments a l'OTAN. Una afirmació mentre viatjava amb aquest Air Force One que per ara s'ha quedat en això sense aportar cap més dada. De fet, el govern espanyol no va voler atiar ahir el foc després d'aquestes amenaces de Trump i des de la mateixa cimera de l'Aliança Atlàntica, Pedro Sánchez demanava calma.
16: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: I un apunt econòmic de resultats del que està passant entre els Estats Units i l'Iran. El Fons Monetari Internacional ha alertat que aquesta escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia, la deixa al 3%. L'ens financer manté sense canvis les previsions d'un augment, en canvi, del 2,1% per Espanya, molt per sobre de l'increment global previst per a l'eurozona, que no arriba a l'1%. En política i marxant cap a Madrid, Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i ha advertit que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. Des de Gènova matisen les paraules de Feijóo, diuen que es referia als casos fraudulents. Àngels Lafuente.
17: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
16: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
17: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat reconeixen que hi ha pogut haver una error de comunicació, ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
18: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
16: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
17: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats.
0: Hem arribat a un quart de nou, un moment de conèixer com desperten els transports públics, també les carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, a l'AP7, en trams intermitents de la Roca Sant Cugat, en tots dos sentits de la marxa, d'entrada a Barcelona, a la C33, C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, l'A2 a Pallejà i Cornellà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i també a les dues rondes de Barcelona, en trams intermitents, sobretot en sentit Llobregat. Recordem a aquesta hora del matí que segueixen tallades per incendi tres carreteres secundàries, la BB-2131 entre Carme, la Pobla de Claramunt, la T244 Aiguamúrcia i la TP2442 i TB-2443 al Montmell. També hi ha restringida la Nacional 230 al Ferràs, en aquest cas per un incendi de vegetació a Osca. Pel que fa al transport públic, a Rodalies destaca el retard del tren que ha sortit de l'estació de França de Barcelona, havia d'arribar va a Móra la Nova a les 9 i 8 minuts, doncs bé, aquest tren circula amb una hora de retard.
3: El temps.
0: Crònica del Jofre Genué.
14: Quart dia consecutiu d'aquesta onada de calor, que es mantindrà encara força dies més, almenys fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Ahir vam tenir un primer pic notable que va causar doncs, aquests 10 rècords de la xarxa XEMA del Servei Meteorològic de Catalunya, on destacarem que l'Observatori Fabra, doncs, amb uns registres de més de 100 anys, es va assolir per segon cop, es va superar, de fet, els 40 graus. També hi ha altres estacions, com l'Aeroport de Barcelona, que també amb 100 anys es va batre el rècord, amb gairebé 38 graus, o el de Reus, amb més de 50 anys, que es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus. Ahir també es va arribar al bord més alt, i que va ser un rècord absolut, els 44,1 a Vinebre. De fet, les zones més afectades, sobretot al litoral i al prelitoral central del Camp de Tarragona, alguns punts de les Terres de l'Ebre, i no cal dir cap a la zona de l'Alt Empordà, on a Portbou es va assolir el rècord de temperatura nocturna i temperatura mínima, amb un registre de 32,5, cosa que tampoc havia passat mai. De fet, avui comencem la jornada amb segona nit roent a Portbou, la temperatura ha baixat dels 31, i amb valors gairebé roents o pròxims, nit molt tòrrida a la costa central, amb aquests 28 llargs, gairebé 29, a la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin doncs, amb aquests llindars de calor extrema, però potser perdin 1 o 2 graus, sobretot al litoral i al prelitoral, perquè sembla que les marianes es reactivaran una mica més, que no pas ahir, es generalitzaran una mica més. Per tant, els valors de 40 podrien quedar més restringits a les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, Franja de Ponent. Amb una jornada de sol, algunes nuvolades al Pirineu, que no descartem que donguin algun ruixadet. Entre demà i demà passat perdrem alguns grauets més, però sense desaparèixer la onada de calor que es podria reforçar i repuntar a partir de diumenge.
3: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: 3cat.info.
1: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu

0: capacitats.
1: Segons la consellera, el model s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de l'Estat per no generar un sistema que pugui discriminar algun territori. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasí desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com a molt d'hora. Els controls posteriors al formigonat de l'esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
2: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran 3 dies de supervisió contínua.
1: Els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que el lloc de l'esvoranc era un punt delicat. Ho ha explicat a l'ACN Albert Bantanyol, del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
3: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia que a l'arribar a aquest indret pues, hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses, i de fet ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí pues, aquest era un punt, diguem-ne, delicat.
1: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per recollir objectes personals sempre sota la supervisió dels bombers.
4: 3CAT Info.
1: I ara cultura.
5: Good morning, Jack. You got the med students and new interns starting today.
6: Lucky, lucky me.
1: El drama mèdic de Pitt, que es pot veure a HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions a la 78a edició dels Premis Emmy. Amb 25 candidatures competeix amb Hacks, també d'HBO, amb 24, La maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18. Altres nominades a la millor sèrie dramàtica són el drama polític de Diplomat, la sèrie d'espies Slow Horses i la de fantasia A Night of the Seven Kingdoms, ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. La cerimònia dels Emmy, l'equivalent televisiu americà dels Oscars, se celebrarà el 14 de setembre a Los Angeles. I el Festival Grec ha celebrat els 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona, fent un recorregut per la memòria també d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. Ha estat en una festa celebrada al Teatre Grec que ha comptat amb Mario Gas, un dels fundadors del festival. La projecció també de 4 curtmetratges sobre la història d'aquest certamen i una ballada amb DJs als Jardins del Grec. Marta Vives.
7: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle, que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
8: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
7: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
9: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
10: 50 anys d'aquest fet preciós.
11: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
12: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
7: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
13: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
14: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
7: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
1: I Pixies, Suede i Garbage encapçalen la segona jornada del Festival Cruïlla. Ahir el pop va dominar la primera jornada. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
15: El pop ha marcat la primera jornada del Cruïlla. Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un

0: portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari, mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls, molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Halsey ha tingut un moment gairebé epifànic quan ha aturat el concert per explicar la seva intensa relació amb Barcelona. Es va comprometre a la capital catalana, ve sovint per Nadal i fins i tot ha explicat històries viscudes a la platja barcelonina amb el seu fill. Poc abans, l'actriu de Broadway, Renee Rapp, demostrava tenir un exèrcit de fans incondicionals que li cantaven totes, des de la rabiosa Poison Poison a la popular Pretty Girls o la teatral In the Kitchen, on ha fet gala d'un torrent de veu que no s'escoltava mai. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski, i que et farà una programació especial des del Parc del Fòrum i transmetrà els directes de Mishima, Alosa, Suede i Pixies.
1: Esports. Audaç Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria entre les seleccions de França i el Marroc. En parla el jugador marroquí del Madrid, Brahim.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros, y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así. Y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
2: El partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. El porter basc de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit dels quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits. Diu també que veu Lamine Yamal a punt i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana, Joan García.
4: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
2: Precisament Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
5: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé, llego a la final que le quiero ganar.
2: Un apunt més encara relacionat amb el Mundial, perquè Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria.
1: 3CAT Info.
2: Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després que ahir fos presentada oficialment a Nova York. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'ha dut a triar l'equip anglès.
6: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
2: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firma aquest matí la seva renovació pel club blaugrana fins al juny del 2020. L'Espanyol presentarà aquest migdia a partir de la 1 el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per una temporada.
7: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
2: D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. També va començar ahir la pretemporada al Girona, que afrontarà la temporada que ve segona divisió ja amb Quique Álvarez com a nou tècnic. I el Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de caure 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molenaar, tot i completar l'etapa, va haver de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. La victòria de l'etapa d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Koig a l'esprint. El noruec Torstein Traen, de l'equip 1X, manté el mallot groc de líder. Avui, dijous, es disputarà la sisena etapa a la primera de muntanya de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre amb el Tourmalet de categoria especial i l'Aspen de primera categoria com a sancions

més destacades. I el torneig de tenis de Wimbledon, avui es jugaran les semifinals femenines. La txeca Carolina Muzhova s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff i, d'altra banda, l'ucraïnesa Marta Kostyuk s'enfrontarà a la també txeca Linda Noskova.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repassem el més destacat. Superada una altra jornada crítica de focs simultanis, els bombers continuen en alerta per un dia que podria tornar a complicar-se. Avui ens hem aixecat amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, però recordar que avui 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem per incendis amb el Pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. Tot plegat, en plena onada de calor extrema, que ahir superava tots els rècords, amb 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona i la màxima de 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. També destaquem aquesta segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que, per cert, després d'amenaçar de trencar relacions comercials amb Espanya, diu ara que el govern espanyol s'ha compromès a fer un important pagament a l'OTAN. A la tornada de la cimera atlàntica de Turquia, Trump ha assegurat que Espanya ha estat molt generosa i que ha tornat al bon camí. Des d'ara fins les 9 tornarem també a Veneçuela, on continua pujant el recompte oficial de víctimes mortals i tant el govern com l'oposició intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe. Us parlarem també, en aquest cas a casa nostra, ja de la Transpirenaica Social Solidària. És una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. I en cultura, el Gran Teatre de Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol.
2: I ho faran amb la primera eliminatòria, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc a partir de les 10 del vespre.
1: I ara connectem de nou amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Un accident que talla un carril a la B20 a Santa Coloma complica la circulació en aquest punt en sentit-nos de la Trinitat. Hi ha retencions en altres punts d'entrada a la capital catalana. Destaca C33 i C58 a Montcada i la B23 a Esplugues. Atenció també a l'AP7, al Papiol, en sentit nord cap a Girona. Hi ha aturades. Hi ha hagut un accident que talla en aquests moments dos carrils en aquest punt.
1: I del trànsit al temps, quart dia d'onada de calor ja amb temperatures extremes. Així tot, podran perdre algun grau, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més fortes. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, a Pla de Lleida, també les Terres de l'Ebre, i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. Passen 3 minuts de 2:15, estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una nova jornada crítica que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions meteorològiques tornaran a ser molt complicades i es mantindran les feines per controlar els focs. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Claudi Gallardo, que és inspector dels bombers.
4: Avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, a línia de costa i no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven en 12% d'humitat relativa, avui això és una bestiesa, i per tant això genera aquest comportament als incendis que estem veient, i també l'esgotament, no?, de tot el nostre operatiu, és a dir, les bomberes i tot el personal, doncs està sotmès a un estrès tèrmic important, no?, que dificulta evidentment el treball en l'extinció d'aquests incendis.
1: Avui 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un nou espai natural, el del Montmell Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per l'alt risc de focs. A més, la Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones amb nivell 4 d'aquest Pla Alfa i caldrà traslladar aquestes activitats a nuclis habitats. Com us dèiem, activats, estabilitzats els incendis de la Serra del Montmell entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles, però fins

0: Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem cap al Pla de Manlleu, allà hi tenim el Manel Sastre.
1: Aquí al Pla de Manlleu, uns 25 camions dels bombers han continuat remullant el perímetre d'aquest incendi aquesta nit, després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que al començament preocupava i molt. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, destacava que la nit està tranquil·la i sobretot remarcava la feina que van fer bombers, però també ADFs i pagesos.
2: Van ser ràpids els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs, les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte no n'hi ha hagut.
1: Aquí el foc ha cremat prop de 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, que és la serra del Montmell. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels afectats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar els riscos d'aquests dies tan calorosos.
3: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
1: Ahir es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla del Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes del Montmell i de Valldossera. No hi ha hagut afectacions a masies ni propietats a la zona i ara s'investiga l'origen de les flames d'un foc que va començar a quarts de 5 de la tarda i que, si no arriba a ser per la ràpida intervenció de tots els mitjans, s'hagués pogut estendre a la serra del Montmell, que justament ahir el govern va afegir aquest espai natural a la llista dels que queden tancats del tot dins les mesures preventives del Pla Alfa de nivell 4. Ara mateix aquí al Pla de Manlleu no es veuen fumarades importants i som just a l'entrada d'aquest nucli urbà en què es veu clarament com les vinyes que hi ha al voltant d'aquest nucli van aturar l'arribada del foc perquè les primeres pinedes que hi ha en aquest punt sí que han quedat afectades pel foc.
0: Els bombers han aconseguit també estabilitzar aquesta matina de l'incendi de Guimerà l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Ha quedat estabilitzat també el de Navarcles, al Bages, després de calcinar unes 30 hectàrees. Una vintena de dotacions continuen remullant la zona. El foc, recordem, va obligar a confinar-hi unes 9.000 persones. Anem fins al centre de comandament de Sant Fruitós de Bages i tenim la Montse Poblet.
4: Durant la nit, la superfície cremada per l'incendi del Bages no ha crescut i els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema la nau industrial de Vila-Vila Artés. Ara a les 8 s'ha incorporat un mitjà aeri a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten. Oriol Vilalta, cap de guàrdia de l'operatiu, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
5: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui a l'incendi d'indústria o en qualsevol represa, poder-la atacar ràpid perquè si no se'ns farà gran.
4: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés de la que us parlava.
5: L'afectació és gairebé total, sí que vam poder salvar tota la part d'oficines, també la part dels camions que permet operar aquesta indústria, tota la part on és d'emmagatzematge i de transformat del material que hi tenen, aquesta sí que és la que està afectada i és material tipus ferralla, tipus cartró, plàstic, paper, que això doncs, ens portarà segur diversos dies de feina.
4: La possible toxicitat del fum que sortia d'aquesta nau va ser el motiu pel qual ahir es van haver de confinar les poblacions d'Artés i Sallent.
0: I avui continuarà aquesta calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir. A Barcelona es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Roca, directora del Meteocat, en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
0: La màxima del dia la van tenir a Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Per cert, que aquest juny ha estat el més càlid des que hi ha registres a la part occidental europea i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei del Canvi Climàtic Copernicus. De resultes d'això, l'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya en els últims

0: últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
1: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: El que més preocupa són les deshidratacions, que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un viatge oficial, en el viatge oficial de fet de tornada de la cimera de l'OTAN, Washington, Oriol Serra.
3: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
4: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
3: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
0: Donald Trump, que tancava la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats després d'haver repartit crítiques a tort i a dret. En l'enèsim gir discursiu del president dels Estats Units, ha pronosticat que tots compliran l'objectiu de gastar el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega. De fet, Donald Trump ha canviat el sentit de les declaracions contra el govern de Pedro Sánchez, de dir que és un soci horrible i de demanar que s'hi tallin tots els lligams comercials. Ha passat a assegurar que Espanya s'ha redimit completament i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments de l'OTAN. Donald Trump ho ha afirmat sense aportar més dades mentre viatjava amb aquest Air Force One de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica.
4: Tenia problemes amb Espanya i encara en tinc, però Espanya ha fet un canvi total. Espanya ha estat molt generosa. Ja ho sabeu, els vaig dir que deixaria de comerciar amb ells. Han accedit a una petició de molts pagaments i, si no ho haguessin fet, ni tan sols hi hauríem parlat. S'havien portat molt malament, s'havien comportat molt malament, al meu parer. Però avui hi ha hagut una gran unitat a la sala. L'OTAN ha estat realment impressionant.
0: El govern espanyol no va voler atiar ahir el foc després d'aquestes amenaces de Trump i des de la mateixa cimera de l'Aliança, Pedro Sánchez demanava calma.
5: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb aquesta cimera de l'Aliança, el president espanyol i Donald Trump van mantenir una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Ens situem ara a Veneçuela. Continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de fa 2 setmanes. Ja superen els 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
6: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
7: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
6: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a La Guaira.
0: I encara una darrera qüestió. Abans d'arribar a 9:15 i obrir àrea de serveis, l'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà. El centre mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja fa als centres de Londres, París, Siena o Itàlia, també a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengua i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
8: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte.
0: I el tercer objectiu, ha dit, serà el continent asiàtic. En punt, 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. A aquesta hora destaquen les retencions a l'AP7 a Pallejà, en sentit nord cap a Girona, on recordem-ho, hi ha dos carrils tallats per un accident. Com a conseqüència, lentitud també a la B23, al Papiol, en direcció a l'enllaç amb l'AP7. Encara retencions també d'entrada a Barcelona. Destaca C58 i C33 a Montcada. Aquí hi ha un vehicle avariat que talla un carril. I a la B23 a Esplugues, a la B20 a Santa Coloma, ja s'han retirat els vehicles implicats en l'accident que hi ha hagut fa una estona. Tot i això, encara lentitud en aquest punt, sentit cap al nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, destaca el retard del tren a Rodalies, que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Móra la Nova a les 9:08. Aquest tren circula amb una hora de retard.
2: El temps.
0: I la crònica d'aquesta nova jornada de calor extrema ens l'explica en Jofre Genué.
10: Aquesta matinada continuem parlant d'alguns valors roents. És el cas de Portbou, amb una mínima de moment de 31 graus, tot i que avui sí que la temperatura al llarg de la tarda podria baixar per sota dels 30. Però la matinada també ha sigut roent, la segona consecutiva, després del rècord d'ahir de 32,5 de temperatura més alta mai registrada, la mínima, i de valor nocturn a Catalunya. Avui destacarem sobretot que les temperatures han pujat força a la costa central, amb mínimes pròximes als 29 a la ciutat de Barcelona, gairebé 25 a Terrassa, 27 a Mataró, i en general valors de més de 20 a gran part del país. Només el Pirineu ha quedat una mica al marge, on la temperatura ha baixat lleugerament, fins i tot amb mínimes de 10 al Pont de Suert, 8 a Das, 11 a Camprodon o a Martinet. Bé, avui esperem que la temperatura continuï amb aquests valors d'onada de calor, valors extrems, però poden perdre un 1 o 2 graus respecte ahir. Els valors de 40, de fet, podrien quedar més restringits al Pla de Lleida, Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, i no tant a la resta, però clar, seran valors també de 38 o 39. Som una calor molt intensa i amb una situació d'onada de calor, quart dia d'aquesta onada de calor, que afluixa un plet entre demà i demà passat, no desapareix, i podria repuntar a partir de diumenge. Avui a la tarda també esperem algunes núvols del Pirineu, amb possibilitat d'algun petit ruixat, i les marinades en general una mica més actives a tota la façana litoral i prelitoral.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts de 9:15, continuem amb més notícies. Els productors de porc catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. És la denúncia que fa el sindicat Unió de Pagesos, que veu amb la calor prou una via per fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
12: El sindicat calcula que ara s'estan perdent uns 20 euros per porc i les previsions tampoc són bones per la resta de l'any. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
13: Hem tocat sostre de preu. I per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
12: Amb la calor, els animals estan menjant menys i no s'engreixen tant, i això pot servir per rebaixar els quilos que arriben al mercat i reduir l'oferta. Saltiveri també alerta que la crisi provocarà una reestructuració al mercat que tendirà la concentració d'empreses més grans.
0: I us ho destacàvem en el sumari: en marxa la Transpirinaica Social Solidària. És una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. Una iniciativa perquè creixin personalment a través del senderisme, però que també vol trencar estigmes per allà on passa. Martinet, Joaquim Albalaté.
14: Són joves del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya que van sortir d'Hondarribia el 18 de juny i arribaran el 20 de juliol a Cadaqués. Carmen Garrido és la presidenta de la Transpirinenca Social Solidària.
15: La muntanya ofereix moltes possibilitats de cohesió, de caminar en equip, de superar situacions imprevistes, i tot això nosaltres ho valorem com uns aprenentatges que poden ser molt interessants per després el futur d'aquests joves. I

0: Participen uns 200 joves, alguns que fan tota la ruta i d'altres només un dram. Són uns dies per sortir del seu propi entorn i teixir complicitats. Ho expliquen l'Otis, l'Alejandro i la Rocío.
1: Es como estar con la familia, entonces me aporta cercanía. A nivel personal, a mí, por ejemplo, me está ayudando a crecer personalmente, a aprender a tener paciencia.
2: A part de fer camí, conèixer la gent nova de diferents països i fas moltes coses junts i és una cosa que disfrutes i es gaudeix molt.
3: A mi m'agrada explorar i, per exemple, viure a la natura. Si vas amb gent diferent, sempre t'expliquen coses que hi saben, diferents.
0: L'objectiu també és trencar els estigmes al voltant d'aquests joves. Per això, a cada parada, conviden els veïns a compartir una estona amb ells. A Martinet, per exemple, amb un sopar comunitari i fent ballar els gegants del poble.
4: El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. Es tracta de l'última òpera de Verdi, una comèdia agradolça que va escriure amb gairebé 80 anys. Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que satisfet.
5: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
4: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
6: Loro vogliono che tu sei vecchio.
7: Volen homes vells, panxuts, però capaços de ballar com joves, i jo no ho puc fer.
8: Yo posso fare.
9: Es un personaje a veces cómico, pero es un personaje un poco triste. Triste porque él piensa de ser lindo, de ser guapo, de ser un poco Don Giovanni, así, y lo cree. Él cree que es así.
4: Al Liceu, Falstaff no representava des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.

0: I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre avui al públic el gest de filmar una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. Aquesta mostra central recupera l'arxiu del col·lectiu Vídeo Nou, que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquests vídeos van donar veu als ciutadans.
1: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin.
0: El projecte també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals, com ara la migratòria. I encara en cultura, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duch, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duch ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
2: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí.
0: També arribaran els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Lackbert i la biografia de Maria Barbal. Grup 62 preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil.
3: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Esports. Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
8: Bon dia i bona hora. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria entre França i el Marroc. En parla d'aquest partit i en concret de la selecció francesa el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
9: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos...

0: dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
1: Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França, principalment a la capital París, per tal d'evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. El partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà el torn serà per als equips d'Espanya i Bèlgica. El porter bas de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit dels quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits. Ha parlat també de Lamine Yamal, que diu que el veu a punt per aquest partit, i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana Joan García.
2: Con Joan muy buen rollo, y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
1: Precisament Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'exblaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
3: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
1: Un apunt més encara relacionat amb el Mundial, perquè Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria.
4: 3Cat Info.
1: Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després que ahir fos presentada oficialment. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès.
5: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
1: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firmarà aquest matí la seva renovació pel club blaugrana fins al juny del 2028. I l'Espanyol també presentarà aquest migdia a partir de la una el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per una temporada.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
1: Moscardo va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. També va començar ahir la pretemporada el Girona, que afrontarà el pròxim curs a segona divisió, ja amb Quique Álvarez com a nou tècnic.
4: 3Cat Info.
1: I al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de caure 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molenaar, tot i completar l'etapa, va haver de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. La victòria de l'etapa d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Kohi. A l'esprint, el noruec Thorstein Traen, de la 1X, manté el mallot groc de líder de la general. Avui dijous es disputarà la sisena etapa, la primera de muntanya de 186 quilòmetres, entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera categoria com a ascensions més destacades.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: I el torneig de tenis de Wimbledon ahir va quedar definida la segona semifinal de la categoria masculina, que enfrontarà l'alemany Alexander Zverev i el britànic Arthur Ferry. Zverev va superar el nord-americà Taylor Fritz en 3 sets i Ferry, número 114 del món, va eliminar l'italià Covoli també en 3 sets. L'altra semifinal masculina la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner. Les semifinals masculines de Wimbledon es jugaran demà i avui es disputarà disputaran les femenines, que enfrontaran per una banda la txeca Carolina Muchova i la nord-americana Coco Gauff, i de l'altra l'ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova.
4: 3CAT Info.
1: I en bàsquet, la Sisa Joventut ha fet oficial el segon fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'escorta badaloní de 22 anys, Isaac Nogués, format al planter de la penya, i que la temporada passada va jugar

0: al València Bàsquet. I en futbol sala, el Barça també ha comunicat les últimes hores el fitxatge del pivot brasiler Igor. Fins al 2028, Igor, de 28 anys, arriba procedent del Benfica i abans havia jugat al Palma.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora autopistes i carreteres del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la P7, al Papiol, en sentit nord cap a Girona, per un accident. Hi ha cua des de Castellbisbal, com a conseqüència lentitud també a la B23, al Papiol cap a l'enllaç amb la P7. Encara retencions en punts d'entrada a Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, agreujat per un vehicle avariat que talla un carril.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a un nou dia que pot ser similar. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que el president nord-americà Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. Trump ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units lloa la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament. En el mateix sentit i de tornada a casa, Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en vies saturades, com la P7, i disposar de recursos per al manteniment. La Generalitat creu que el model s'hauria de replicar a la resta de l'Estat per no perjudicar el territori i els usuaris. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com a molt d'hora. Els tècnics necessiten almenys 3 dies més per certificar l'estabilitat del terreny després d'omplir el clot amb formigó. El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. És una comèdia agredolça que el compositor va escriure amb gairebé 80 anys. L'òpera no es representava al Liceu des de fa 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions fins al 19 de juliol. I el Festival Grec celebra 50 anys, reivindicant el seu esperit fundacional, la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat al Teatre Grec, ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i un ball.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès. Després de ser presentada ahir oficialment, l'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: I pel que fa al temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera, matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com ahir. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor.
3: 3Cat Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts i mig de les 9 del matí. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins a les 10. Estel Batet Carles.

0: Doncs bé, comencem per aquestes bones notícies, que és que s'han pogut estabilitzar tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada que va ser crítica i que, atenció, que es podria repetir avui perquè les temperatures continuen sent de rècord i la humitat continua sent molt baixa. Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions meteorològiques tornaran a ser molt complicades i es mantindran les feines per controlar els focs. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Claudi Gallardo, que és inspector dels bombers de la Generalitat.
1: Avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven un 12% d'humitat relativa, avui això és una bestiesa, i per tant això genera aquest comportament als incendis que estem veient i també l'esgotament, no?, de tot el nostre operatiu, és a dir, els bombers, les bomberes i tot el personal, doncs està sotmès a un estrès tèrmic important, no?, que dificulta evidentment el treball en l'extinció d'aquests incendis.
0: Avui, 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis amb el pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim, el més elevat. A més, es tanca un nou espai natural, és el de Montmell-Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per l'alt risc d'incendi. A més, la Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones que tinguin aquest nivell 4 del pla Alfa activat. Caldrà, per tant, traslladar l'activitat a nuclis habitats. I una vintena de dotacions dels bombers continuen treballant a l'incendi forestal de Navarcles, a la comarca del Bages, que es va poder estabilitzar després de cremar unes 30 hectàrees. Podem anar cap allà, cap al centre de comandament que s'ha instal·lat a Sant Fruitós de Bages, i tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ara estem a pocs metres de la nau industrial de Vilavila, a Artés, afectada per l'incendi, i on avui es concentra bona part dels esforços dels bombers. Des d'aquí veiem una columna de fum gris que puja i dibuixa una espècie de núvol pla, com si fos una tapa just a sobre de la nau. Oriol Vilalta, cap de l'operatiu dels bombers, ens deia que en tenen per dies per poder apagar el foc que hi ha en aquesta nau i que caldrà vigilar molt perquè qualsevol espurna que surti d'aquí pot revifar el foc.
3: L'afectació és gairebé total, sí que vam poder salvar tota la part d'oficines, també la part dels camions que permet operar aquesta indústria. Tota la part on és d'emmagatzematge i de transformat del material que hi tenen, aquesta sí que és la que està afectada, i és material tipus ferralla, tipus cartró, plàstic, paper, que això doncs ens portarà segur varis dies de feina.
2: En el recorregut des de Sant Fruitós, on hi ha el centre de comandament dels bombers, fins aquí hem vist camps cremats, els vorals d'una banda de l'eix transversal calcinat. Es veu clarament que la carretera va actuar com a tallafocs i encara hi ha algunes fumaroles als boscos i també als camps. Des de les 8 del matí, als efectius terrestres dels bombers s'hi ha afegit un helicòpter que agafa aigua de la depuradora que hi ha a tocar de la nau industrial i que va remullant boscos i camps. Les altes temperatures i la baixa humitat previstos per avui fan preveure un altre dia complicat. De moment, però, l'incendi no ha crescut durant la nit i continua estabilitzat amb un balanç provisional de 30 hectàrees cremades.
0: Doncs això, que molta atenció per aquestes condicions que poden dificultar que s'acabin d'extingir aquests incendis. Gràcies, Montse, bon dia.
2: Bon dia.
0: També està estabilitzat el foc que hi ha a la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara, les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem, doncs, ara cap al Pla de Manlleu. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, som a l'entrada d'aquest nucli del Pla de Manlleu. Aquí, com dèieu, hi ha 25 dotacions dels bombers que encara continuen remullant tot el perímetre d'aquest foc després que, recordem, ahir a les 10 de la nit va quedar estabilitzat. Només 6 hores després que s'iniciés i que semblava que havia de ser força virulent, però les condicions, l'atac que hi van fer dels diferents serveis d'extinció i també el fet que hi hagués força vinya al voltant va ajudar a aturar a temps aquest incendi que no arribés a la terra del Montmell, que és el que més preocupava als bombers. Aquí l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, destacava sobretot aquesta feina de bombers, però també sobretot de les ADFs i dels pagesos, i que també deia no hi ha hagut afortunadament afectacions a masies.
5: Van ser ràpid els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte no n'hi ha hagut.
4: I com us dèiem, la gran presència de zones de vinya, com per exemple la que tenim just aquí al davant nostre, que on es veu perfectament aquestes vinyes que estan a tocar de les cases a 100 metres de la zona boscosa, han fet que les flames aquí s'hagin aturat justament en aquest punt, aquest punt de forestal, i que no les vinyes no deixessin arribar el foc a les cases. Això ha passat a diferents punts d'aquest perímetre de l'incendi, un incendi que, com dèiem, s'ha pogut aturar i que al llarg del dia podia quedar controlat. De moment els bombers continuen treballant. Hem vist algun helicòpter sobrevolant la zona per mirar si el perímetre està estabilitzat. Justament el govern ha afegit aquest espai natural de la Serra del Montmell com a zona que queda totalment tancada al llarg del dia d'avui dins les mesures preventives d'aquest Pla Alfa de nivell 4.
0: Doncs és l'última hora des del Pla de Manlleu. Manel Sastre, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
0: I un altre foc actiu encara també el trobem a Guimerà, a l'Urgell. Els bombers continuen treballant en aquest incendi que aquesta matinada s'ha donat per estabilitzat. Els equips d'extinció es mouen per un perímetre de 176 hectàrees. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: En les feines d'extinció treballen 16 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també s'incorporaran mitjans aeris. Treballen en un perímetre de 176 hectàrees. L'incendi es va declarar ahir a 3:15 en del vespre a la partida de les Rabassoles. Els bombers només van poder desplaçar-hi unitats terrestres perquè els mitjans aeris ja no podien operar. Els pagesos també han col·laborat en les tasques de contenció del foc, ho destacava l'alcalde de Guimerà, Salvador Balcells.
7: La clau ha sigut els pagesos, perquè si no això no es podia parar, perquè en principi hi havia poques dotacions i al final, doncs, amb els pagesos junts amb els bombers, han fet una feina magnífica i ho han parat, això.
6: Els efectius van prioritzar el flanc dret que afectava deveses d'alzines amb longituds de flama que arribaven als 15 metres. L'incendi va avançar en direcció a Verdú. El flanc esquerre afectava principalment camps de rostoll.
0: Gràcies també, Pere Joan. Les 9 i 11 minuts i encara hem d'afegir un altre incendi, en aquest cas no forestal. 10 ferits lleus i 40 evacuats per un foc en un edifici de construcció que estava ocupat a l'Hospitalet de Llobregat. S'ha declarat a 3:15 de la matinada i ha cremat piles de material i brossa que hi havia a l'interior, segons han informat els bombers de la Generalitat. També han treballat en les feines d'extinció els bombers de Barcelona. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 10 persones que han quedat ferides, la meitat han estat traslladades a centres mèdics i la resta han estat donats d'alta in situ.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs bé, us dèiem que avui continuaria aquesta calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut registrades ahir a Barcelona. Es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
0: I la màxima del dia la van tenir ahir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. El termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apuntava que les calorades ja no són excepcionals.
9: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: I a més, aquest juny ha estat el més càlid des que hi ha registres a la part occidental europea i el segon més calorós a nivell global. Això són segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus. I a l'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya en els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
10: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: El que més preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques que tenen ja de base.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
8: El radar. el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: A punt d'arribar a 9:15 del matí. Renovem dades pel que fa a la situació actual del trànsit. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora comença a millorar la circulació ja a la P7, al Papiol, en sentit nord cap a Girona, on recordem hi ha hagut un accident que ha obligat a tallar dos carrils. Ara ja són tots oberts, però encara hi ha trànsit lent des de Castellbisbal, i a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. Encara densitat a les entrades de Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada cap al nus de la Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril, també a la B23 a Esplugues i a la B20 a Santa Coloma, i en trams intermitents a les rondes, sobretot sentit Llobregat. El transport públic, força tranquil·litat, sense incidències destacades, tret això sí dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
8: El temps.
0: Amb en Jofre Genuet.
13: Quart dia consecutiu d'aquesta onada de calor, que es mantindrà encara força dies més, almenys fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Ahir vam tenir un primer pic notable que va causar doncs aquests 10 rècords de la xarxa XEMA del Servei Meteorològic de Catalunya, on destacarem que l'Observatori Fabra, doncs, amb uns registres de més de 100 anys, es va assolir per segon cop, es va superar, de fet, els 40 graus. També hi ha altres estacions, com l'Aeroport de Barcelona, que també amb 100 anys es va batre el rècord, amb gairebé 38 graus, o el de Reus, amb més de 50 anys, que es va arribar a tocar pràcticament els 40 graus. Ahir també es va arribar al bord més alt, i que va ser un rècord absolut, als 44,1 a Vinebre. De fet, les zones més afectades, sobretot al litoral i al prelitoral central del Camp de Tarragona, alguns punts de les Terres de l'Ebre, i no cal dir cap a la zona de l'Alt Empordà, on a Portbou es va assolir el rècord de temperatura nocturna i temperatura mínima, amb un registre de 32,5, cosa que tampoc havia passat mai. De fet, avui comencem la jornada amb segona nit roent a Portbou, la temperatura ha baixat dels 31, i amb valors gairebé roents o pròxims, nit molt tòrrida a la costa central, amb aquests 28 llargs, gairebé 29, a la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin doncs amb aquests llindars de calor extrema, però potser perdin un o dos graus, sobretot al litoral i al prelitoral, perquè sembla que les marianes es reactivaran una mica més, que no pas ahir, es generalitzaran una mica més. Per tant, els valors de 40 podrien quedar més restringits a les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, Franja de Ponent. Amb una jornada de sol, algunes nuvolades al Pirineu, que no descartem que donguin algun ruixadet. Entre demà i demà passat perdrem alguns grauets més, però sense desaparèixer la onada de calor que es podria reforçar i repuntar a partir de diumenge.
8: Info.
14: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
19: Abraham Orriols.
20: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
19: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
22: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
23: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
22: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
21: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Seguim quan falten 11 minuts per 2:15. L'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia per la segona nit de bombardejos nord-americans. El règim de Teheran assegura que ha tocat sistemes d'intercepció de míssils i reserves de petroli en un atac amb drons. És la resposta al bombardeig dels Estats Units contra una norantena d'objectius militars iranians. Els últims dos dies, almenys 14 persones han mort en

aquests atacs nord-americans a l'Iran. Trump amenaça d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units va donar ahir la seva treva per trencada en una

0: de cop.
1: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
2: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
3: I pel que fa a les relacions amb Espanya, Trump ha canviat el sentit de les seves declaracions de dir que el govern espanyol és un soci horrible i de demanar que s'hi tallin tots els lligams comercials, ha passat a assegurar que Espanya s'ha redimit completament i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments de l'OTAN. El president dels Estats Units ho ha afirmat sense aportar cap més dada mentre viatjava amb l'Air Force One de tornada de la cimera de l'Aliança Atlàntica que s'ha fet a Ankara, la capital de Turquia.
1: Tenia problemes amb Espanya i encara en tinc, però Espanya ha fet un canvi total. Espanya ha estat molt generosa. Ja ho sabeu, els vaig dir que deixaria de comerciar amb ells. Han accedit a una petició de molts pagaments i, si no ho haguessin fet, ni tan sols hi hauríem parlat. S'havien portat molt malament, s'havien comportat molt malament, al meu parer. Però avui hi ha hagut una gran unitat a la sala. L'OTAN ha estat realment impressionant.
3: El govern espanyol no va voler atiar ahir el foc després de les amenaces de Trump i des de la mateixa cimera de l'Aliança Atlàntica, Pedro Sánchez demanava calma.
4: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
3: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Donald Trump van mantenir una conversa informal amb to cordial, segons ha explicat Pedro Sánchez, sobre el Mundial de Futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. Es tracta de l'última òpera de Verdi, una comèdia agredolça que va escriure quan tenia gairebé 80 anys ja. Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
6: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
3: Falstaff compta amb un cartell liderat per 2 baixos barítons de luxe. Són els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi que s'alternaran en el proper protagonista.
7: Volen homes vells, panxuts, però capaços de ballar com joves, i jo no ho puc fer.
8: És un personatge a veces cómico, però és un personatge un poco triste. Triste perquè ell pensa de ser lindo, de ser guapo, de ser un poco Don Giovanni, sí, i lo cree. Ell cree que és així.
3: Al Liceu Falstaff no es representava des de fa 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions entre avui, justament, i el 19 de juliol. I el Festival Grec celebra 50 anys, reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país, també internacionals. Ha estat amb una festa celebrada al Teatre Grec que ha comptat amb Mario Gas, que va ser un dels fundadors d'aquest festival. També s'ha fet la projecció de 4 curtmetratges sobre la història del grec i una vetllada amb DJs als jardins d'aquest teatre.

0: en parla d'aquest partit i de la selecció francesa el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
1: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
0: Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats del país i principalment a la capital París per tal d'evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. El partit entre França i el Marroc jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres, el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. El porter bas de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit de quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits. Ha parlat també de Lamine Yamal i de com afronta aquest partit de quarts i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana Joan García.
2: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
0: Precisament Lamine Yamal en declaracions a Mundo Deportivo ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
3: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
0: Un apunt més encara relacionat amb el Mundial, perquè Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez, serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria. I Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després que ahir fos presentada oficialment. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès.
4: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar. So we have to
0: work. Mentrestant, l'ex tècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firma aquest matí la seva renovació pel club blaugrana fins al juny del 2028.
5: 3Cat Info.
0: L'Espanyol presentarà també aquest migdia a partir de la 1 el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardó, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per una temporada.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
0: Moscardó va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisió mèdiques i proves físiques. La plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. També va començar ahir la pretemporada del Girona, que afrontarà la temporada que ve a segona divisió, ja amb Quique Álvarez com a nou tècnic.
5: 3Cat Info.
0: I al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molinar va haver d'abandonar ahir després de caure 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molinar, tot i completar l'etapa, va haver de plegar perquè finalment, després de passar proves mèdiques, es van confirmar que s'havia fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. La victòria de l'etapa d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Koig a l'esprint. El noruec Thorstein Traen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Avui dijous es disputarà la sisena etapa, la primera de muntanya, de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera categoria com a sancions més destacades.
5: 3Cat Info.
0: I el torneig de tenis de Wimbledon hi va quedar definida la segona semifinal de la categoria masculina, que enfrontarà l'alemany Alexander Zverev i el britànic Arthur Ferry. Zverev va guanyar Taylor Fritz, el nord-americà, en 3 sets, i Ferry, número 114 del món, va eliminar l'italià Coboli, també en 3 sets. L'altra semifinal masculina la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner. Les semifinals masculines de Wimbledon es jugaran demà. Avui les femenines, que enfrontaran la txeca Carolina Muchova i la nord-americana Coco Gauff, per una banda, i per l'altra, l'ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova.
7: 2:15.

0: Esports. Fins al punt de 2:15, Eudald del Serra, bon dia.
1: Bon dia, avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria entre França i el Marroc.

Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a un nou dia que també pot ser similar i, per tant, complicat. Els incendis que hi ha arreu de Catalunya estan estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat.

0: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara us explicarem que l'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà. Tindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural sobre Catalunya, igual com ja tenen els centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan, a Polònia. I repassarem també les sèries nominades a les principals categories dels Premis Emmy. Les que en tenen més són el drama mèdic de Pitt i Hacks. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre. I pel que fa als esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol i ho faran amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc a partir de les 10 del vespre.

0: Dijous encara manté una calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera, matí de sol i a la tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus avui, però no de forma tan extensa com ahir. Demà i dissabte afluixa una mica la calor. Estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada crítica que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Els bombers demanen molta precaució perquè les condicions meteorològiques tornen a ser novament avui molt complicades i es mantindran les feines per controlar els focs. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Claudi Gallardo, que és inspector dels bombers de la Generalitat.
1: Avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven un 12% d'humitat relativa, avui això és una bestiesa, i per tant això genera aquest comportament als incendis que estem veient, i també l'esgotament, no?, de tot el nostre operatiu, és a dir, els bombers, les bomberes i tot el personal, doncs està sotmès a un estrès tèrmic important, no?, que dificulta evidentment el treball en l'extinció d'aquests incendis.
0: Avui hi ha 219 municipis de 24 comarques en risc extrem d'incendis, amb el pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un nou espai natural, és el de Montmell-Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per l'alt risc d'incendi. A més, la Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones amb nivell 4 del pla Alfa. Caldrà traslladar l'activitat a nuclis habitats. Una vintena de dotacions dels bombers, mentrestant, continuen treballant a l'incendi forestal de Navarcles, a la comarca del Bages, que es va poder estabilitzar després de cremar unes 30 hectàrees. Anem al centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. Montse Poblet.
2: Ara estem a pocs metres de la nau industrial de Vilavila, a Artés, afectada per l'incendi, i on avui es concentra bona part dels esforços dels bombers. Des d'aquí veiem una columna de fum gris que puja i dibuixa una espècie de núvol pla, com si fos una tapa just a sobre de la nau. Oriol Vilalta, cap de l'operatiu dels bombers, ens deia que en tenen per dies per poder apagar el foc que hi ha en aquesta nau i que caldrà vigilar molt perquè qualsevol espurna que surti d'aquí pot revifar el foc.
3: L'afectació és gairebé total, sí que vam poder salvar tota la part d'oficines, també la part dels camions que permet operar aquesta indústria. Tota la part on és d'emmagatzematge i de transformat del material que hi tenen, aquesta sí que és la que està afectada i és material tipus ferralla, tipus cartró, plàstic, paper, que això doncs, ens portarà segur diversos dies de feina.
2: En el recorregut des de Sant Fruitós, on hi ha el centre de comandament dels bombers, fins aquí hem vist camps cremats, els vorals d'una banda de l'eix transversal calcinat. Es veu clarament que la carretera va actuar com a tallafocs i encara hi ha algunes fumaroles als boscos i també als camps. Des de les 8 del matí, als efectius terrestres dels bombers s'hi ha afegit un helicòpter que agafa aigua de la depuradora que hi ha a tocar de la nau industrial i que va remullant boscos i camps. Les altes temperatures i la baixa humitat previstos per avui fan preveure un altre dia complicat. De moment, però, l'incendi no ha crescut durant la nit i continua estabilitzat amb un balanç provisional de 30 hectàrees cremades.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem cap al Pla de Manlleu. Manel Sastre.
4: Aquí, com dèieu, hi ha 25 dotacions dels bombers que encara continuen remullant tot el perímetre d'aquest foc després que, recordem, ahir a les 10 de la nit va quedar estabilitzat. Només 6 hores després que s'iniciés i que semblava que havia de ser força virulent. Però les condicions, l'atac que hi van fer dels diferents serveis d'extinció i també el fet que hi hagués força vinya al voltant va ajudar a aturar a temps aquest incendi que no arribés a la terra del Montmell, que és el que més preocupava als bombers. Aquí l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, destacava sobretot aquesta feina de bombers, però també sobretot de les ADFs i dels pagesos, i que també deia no hi ha hagut, afortunadament, afectacions a masies.
5: Van ser ràpid els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte no n'hi ha hagut.
4: i, com us dèiem, la gran presència de zones de vinya, com per exemple la que tenim just aquí al davant nostre, que on es veu perfectament aquestes vinyes que estan a tocar de les cases a 100 metres de la zona boscosa, han fet que les flames aquí s'hagin aturat justament en aquest punt, aquest punt de forestal, i que no, les vinyes no deixessin arribar el foc a les cases. Això ha passat a diferents punts d'aquest perímetre de l'incendi, un incendi que, com dèiem, s'ha pogut aturar i que al llarg del dia podia quedar controlat. De moment els bombers continuen treballant. Hem vist algun helicòpter sobrevolant la zona per mirar si el perímetre està estabilitzat. Justament el govern ha afegit aquest espai natural de la Serra del Montmell com a zona que queda totalment tancada al llarg del dia d'avui dins les mesures preventives d'aquest pla alfa de nivell 4.
0: I els bombers també continuen treballant en l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que aquesta matinada han donat per estabilitzat. Els equips d'extinció es mouen per un perímetre, en aquest cas, de 176 hectàrees. I mentrestant, el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres, que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona aquest massís i que, com sabeu, ha patit també un greu incendi que va començar divendres pels treballs d'una serra radial. Des de la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
6: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí dues setmanes hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats del pla.
7: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
6: Un projecte per la gestió de les gairebé 30.000 hectàrees on, per exemple, es delimitaran camins o s'abastirà de dipòsits d'aigua al massís.
0: Gràcies, Laia. 6 minuts i 3 quarts de 10 del matí. L'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia per la segona nit de bombardejos nord-americans. El règim de Teheran assegura que ha tocat sistemes d'intercepció de míssils i reserves de petroli en un atac amb drons. És la resposta al bombardeig dels Estats Units contra una norantena d'objectius militars iranians. Els últims dos dies, almenys 14 persones han mort en els atacs nord-americans a l'Iran. Donald Trump amenaça d'endurir, a més, aquesta ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units va donar ahir la treva per trencada en un escenari cada cop amb més traves per la negociació d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. Washington, Oriol Serra.
8: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha

0: reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
1: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
0: Pel que fa al canvi d'avió, per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
2: Mentrestant, l'Iran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, després de 6 dies de funerals d'estat. El fèretre ha recorregut alguns dels llocs sagrats de l'Iran i també l'Iraq en unes cerimònies on no ha assistit fins ara el seu fill i successor. A Khamenei el van matar el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i Israel, això va ser a finals de febrer, i avui l'enterren a la seva ciutat natal, a Mashhad, que és al nord-est de l'Iran. I el laborista britànic Andy Burnham s'apropa més a Downing Street. Avui s'obre el període per presentar candidatures al lideratge del Partit Laborista en substitució del primer ministre Keir Starmer. És l'únic que ha anunciat la seva intenció de fer-ho. Si ningú més ho fa, dimecres que ve serà proclamat guanyador, divendres serà nomenat oficialment en una conferència extraordinària de la formació i dilluns següent, es produiria el relleu al capdavant del govern britànic. L'exalcalde de Manchester té 56 anys, necessita el suport d'almenys 81 diputats dels seus, cosa que té garantida. Ell és molt popular i amb bona oratòria, i els laboristes el veuen com una figura capaç de resistir l'embat de l'extrema dreta de Nigel Farage.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una actualitat que també passa per aquesta aposta del govern per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com la P7 i disposar de recursos per mantenir-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aboca un model com el que s'aplica a Suïssa o Àustria.
4: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, que a través d'una quota anual permet i circular per totes les vies d'altes capacitats.
2: I segons ella, també s'hauria de poder replicar aquest model a la resta de vies d'alta capacitat de l'Estat, i això per no generar un sistema que pugui discriminar algun territori, és a dir, que a Catalunya s'acabi pagant més que en altres llocs de l'Estat. I els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana com a molt d'hora. Els controls posteriors al formigonat de l'esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
5: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran 3 dies de supervisió contínua.
2: Els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que el lloc de l'esvoranc era un punt delicat. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Albert Ventallol, que és del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
6: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia que a l'arribar a aquest indret, doncs hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses, i de fet ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí, doncs aquest era un punt, diguem-ne, delicat.
2: Aquesta és la situació arran d'aquest esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Mentrestant, a Veneçuela continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de fa 2 setmanes. Ja se superen els 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar ara la gestió de la catàstrofe. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
7: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
8: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro,

0: aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
1: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
2: Són 3:15 del matí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Com sempre, en connexió amb l'equip viari de 3CAT Info, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora encara s'arrosseguen algunes retencions d'entrada a Barcelona. Destaca la C58 i la C33 a Montcada cap al nus de la Trinitat per un vehicle avariat que ja fa una estona que talla un carril. També encara lentitud amb aturades a la B23, a Esplugues, a la B20, a Santa Coloma i a les rondes, densitat sobretot a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la zona franca, sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, matí de moment tranquil, sense incidències destacades, tret això sí dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps. Amb en Jofre Genué.
4: Aquesta matinada continuem parlant d'alguns valors roents. És el cas de Portbou, amb una mínima de moment de 31 graus, tot i que avui sí que la temperatura al llarg de la tarda podria baixar per sota dels 30. Però la matinada també ha sigut roent, la segona consecutiva, després del rècord d'ahir de 32,5 de temperatura més alta mai registrada, la mínima, i de valor nocturn a Catalunya. Avui destacarem sobretot que les temperatures han pujat força a la costa central, amb mínimes pròximes als 29 a la ciutat de Barcelona, gairebé 25 a Terrassa, 27 a Mataró, i en general valors de més de 20 a gran part del país. Només el Pirineu ha quedat una mica al marge, on la temperatura ha baixat lleugerament, fins i tot amb mínimes de 10 al Pont de Suert, 8 a Das, 11 a Camprodon o a Martinet. Bé, avui esperem que la temperatura continuï amb aquests valors d'onada de calor, valors extrems, però poden perdre un 1 o 2 graus respecte a ahir. Els valors de 40, de fet, podrien quedar més restringits al Pla de Lleida, Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, i no tant a la resta, però clar, seran valors també de 38 o 39. Som una calor molt intensa i amb una situació d'onada de calor, quart dia d'aquesta onada de calor, que afluixa un palet entre demà i demà passat, no desapareix, i podria repuntar a partir de diumenge. Avui a la tarda també esperem algunes núvols del Pirineu, amb possibilitat d'algun petit ruixat, i les marinades en general una mica més actives a tota la façana litoral i prelitoral.
2: Doncs aquest mes de juny ha estat el juny més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. S'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a l'Europa Occidental i a tot el Mediterrani i les costes atlàntiques durant la segona quinzena de juny. I ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, afavoreixen fenòmens meteorològics extrems, com el Niño. I a tot això també cal afegir la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i també al sud de França.
5: Tresca Info.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
2: Almenys 8 persones han quedat ferides en el tercer encierro del San Fermines, que ha estat molt accidentat. Entre els ferits hi ha un corredor nord-americà que ha rebut una cornada en un braç. La resta tenen politraumatismes i també els han traslladat a centres hospitalaris. La carrera protagonitzada pels toros de Victoriano del Río ha estat molt ràpida i amb moltes caigudes. 10 minuts i les 10 del matí, l'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa.

0: passarà a la Universitat de Montreal, al Canadà. El centre mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznani, a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengua i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
1: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic. Aquest és el so enregistrat al Festival Cruïlla. Pixie, Sweat i Garbage encapçalen la segona jornada d'aquest festival. Ahir el pop va dominar en la primera jornada des del Parc del Fòrum. Marc Ruiz.
2: El pop ha marcat la primera jornada del Cruïlla. Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls. Molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Halsey ha tingut un moment gairebé epifànic quan ha aturat el concert per explicar la seva intensa relació amb Barcelona. Es va comprometre a la capital catalana, ve sovint per Nadal i fins i tot ha explicat històries viscudes a la platja barcelonina amb el seu fill. Poc abans, l'actriu de Broadway, Renee Rapp, demostrava tenir un exèrcit de fans incondicionals que li cantaven totes, des de la rabiosa Poison Poison a la popular Pretty Girls o la teatral In the Kitchen, on ha fet gala d'un torrent de veu que no s'escoltava mai. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski, i que et farà una programació especial des del Parc del Fòrum i transmetrà els directes de Mishima, Alosa, Suede i Pixies.
0: I en marxa la Transpirinenca Social Solidària. És una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. Una iniciativa perquè creixin personalment a través del senderisme, però que també vol trencar estigmes per allà on passa. Martinet, Joaquim Albalate.
3: Són joves del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya que van sortir d'Onda Rivia el 18 de juny i arribaran el 20 de juliol a Cadaqués. Carmen Garrido és la presidenta de la Transpirinenca Social Solidària.
4: La muntanya ofereix moltes possibilitats de cohesió, de caminar en equip, de superar situacions imprevistes, i tot això nosaltres ho valorem com uns aprenentatges que poden ser molt interessants per després el futur d'aquests joves.
3: I participen uns 200 joves, alguns que fan tota la ruta i d'altres només un dram. Són uns dies per sortir del seu propi entorn i teixir complicitats. Ho expliquen l'Otis, l'Alejandro i la Rocío.
5: Es como estar con la familia, entonces me aporta cercanía. A nivel personal, a mí, por ejemplo, me está ayudando a crecer personalmente, a aprender a tener paciencia.
6: A part de fer camí, conèixer la gent nova de diferents països i fas moltes coses junts, és una cosa que disfrutes i es gaudeix molt.
7: A mi m'agrada explorar i, per exemple, viure la natura. Si vas amb gent diferent, sempre t'expliquen coses que hi saben, diferents.
3: L'objectiu també és trencar els estigmes al voltant d'aquests joves. Per això, a cada parada, conviden els veïns a compartir una estona amb ells. A Martinet, per exemple, amb un sopar comunitari i fent ballar els gegants del poble.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim. I ara parlem de sèries.
8: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
0: Concretament del drama mèdic de Pitt, que es pot veure a HBO Max. És la sèrie que surt amb més nominacions de la 78a edició dels Premis Emmy. Amb 25 candidatures competeix amb Hacks, també d'HBO, amb 24. La Maldición de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18. Altres nominades a la millor sèrie dramàtica són el drama polític de The Diplomat, la sèrie d'espies Slow Horses i la de fantasia A Knight of Seven Kingdoms, ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. La cerimònia dels Emmy, l'equivalent televisiu americà dels Oscars, se celebrarà el 14 de setembre a Los Angeles.
9: Esports.
0: Esports, doncs, fins a les 10 del matí. Eau del Serra, bon dia.
9: Bon dia, bona hora. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit entre les seleccions de França i el Marroc. D'aquest partit i del rival francès, en aquest cas,

0: parla el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
1: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
0: Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital París per tal d'evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. El partit entre França i el Marroc començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà, divendres, el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. El porter bas de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit de quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits. També ha parlat de Lamine Yamal i diu que el veu a punt per afrontar aquest partit i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana, Joan García.
2: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
0: Precisament Lamine Yamal en declaracions a Mundo Deportivo ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
3: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
0: Un apunt més encara relacionat amb el Mundial, perquè Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana Rafa Márquez serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès, després que ahir fos presentada oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat un dels motius que l'han dut a triar l'oferta de l'equip londinenc.
4: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
0: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firmarà aquest matí la seva renovació pel Club Blaugrana fins al juny del 2028.
5: 3CAT Info.
0: I més futbol, perquè l'Espanyol presentarà aquest migdia a partir de la 1 el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la pròxima temporada.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
0: D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. També va començar la pretemporada al Girona, que afrontarà aquest nou curs a segona divisió, ja amb Quique Álvarez com a nou tècnic.
5: 3CAT Info.
0: Més coses. El Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de caure ahir a 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molinar, tot i completar l'etapa, va haver de plegar finalment després de passar proves mèdiques que van confirmar que es va fracturar un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. La victòria d'etapa d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Koig a l'esprint. El noruec Thorstein Traen, de l'equip 1X, manté el mallot groc líder de la general. Avui, dijous, es disputarà la sisena etapa, la primera de muntanya, 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera categoria com a sancions més destacades. I el torneig de tenis de Wimbledon, ahir va quedar definida la segona semifinal de la categoria masculina, que enfrontarà l'alemany Alexander Zverev i el britànic Arthur Ferry. Zverev va superar el nord-americà Taylor Fritz en 3 sets i Ferry, número 114 del món, va eliminar l'italià Cowboy també en 3 sets. L'altra semifinal masculina la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner. Les semifinals masculines de Wimbledon es jugaran demà i avui es disputaran les femenines, que enfrontaran per una banda la txeca Carolina Muchova i la nord-americana Coco Gauff i de l'altra l'ucraïnesa Marta Kostiuk i la txeca Linda Noskova.
5: Trescat Info.

0: Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa, el president dels Estats Units ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El laborista Andy Burnham presenta avui la candidatura per liderar el Partit Laborista Britànic. Si ningú més ho fa, serà proclamat guanyador de les primàries i en menys de dues setmanes podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Bay, The Diplomat i Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre. I l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La saga s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. Avui, segona jornada del Festival Cruïlla, al Parc Fòrum de Barcelona, amb Pixies, Sweet i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents.
1: Esports.
2: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrem amb risc a gairebé tot el país. Molt alt en el cas del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà no es podrà arribar a superar els 40 graus. A partir del migdia, les brises es faran generals més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir, tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts a les 10 del matí. Molt bon dia. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada crítica que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Avui, 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi, amb el Pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un altre espai natural, el de Montmell-Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per al risc d'incendi. La Conselleria d'Interior amplia les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals. En zones amb nivell 4 del Pla Alfa. Ho ha explicat també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
3: La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I per altra banda, doncs també és facilitar doncs als equips d'emergència doncs que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs de destinar esforços amb aquesta població.
0: Les acampades i rutes hauran de traslladar l'activitat a nuclis habitats. Com us dèiem, estabilitzats els incendis que hi ha, de fet, actius encara, en el cas de l'incendi a la Serra de Montmell, entre la Penedès i el Baix Camp, 25 dotacions dels bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Anem cap allà en directe, anem concretament cap al Pla de Manlleu i tenim el Manel Sastre. Manel, molt bon dia.

0: dia. Sí, aquí els bombers continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir ja el van poder estabilitzar. Ho van fer només en 6 hores, en gran part gràcies a la ràpida actuació de bombers, però sobretot de les agrupacions de defensa forestal, les EDFs, i també la presència de moltes vinyes en tot aquest territori que van fer de tallafocs naturals. Aquí es dona el cas que el projecte de recuperació de conreus biodistricte Zona Més 500 ha estat clau. Ara, la quarantena de viticultors que en formen part, com el Quico Figueres, amb el que hem parlat fa una estona, volen impulsar aquesta producció de raïm en altura amb el segell també Vinyes de Foc, en un projecte juntament amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya.
1: El missatge és aquest, no?, de que les vinyes, en lloc vitícoles com aquest, doncs és un tallafocs perfecte i, per tant, és com un distintiu, doncs, a la gent que estem treballant aquí, de tenir les vinyes doncs, també doncs, amb el sol ben netes, que no hi hagi herbes, perquè no es pugui propagar el foc, i l'ús d'aquesta marca creiem que ens pot ajudar també doncs, a conscienciar una miqueta, no?, a la gent en general, de que al món rural estem molt abandonats i que cal que ens ajudeu, no?, perquè estem protegint una quantitat de territori molt gran.
0: L'últim recompte dels agents rurals parlava d'una vuitantena d'hectàrees cremades, aquí majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell. L'alcalde d'Aiguamúrcia ens explicava també que no hi ha hagut cap afectació en masies ni en cases de la zona. Justament, el govern ha afegit aquest espai de la Serra del Montmell a la llista dels que queden totalment tancats dins les mesures preventives del nivell 4 del Pla Alfa.
2: Manel Sastre, moltes gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ara anem cap a un altre punt, cap a Cabrianes. Una vintena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Navarcles, al Bages. El foc està estabilitzat, però es treballa per evitar que revifi, també a causa de les altes temperatures. Com us dèiem, a Cabrianes hi tenim el José Antonio Rodríguez i la Montse Poblet. Montse.
3: Aquest és un dels pobles que ahir es va haver de confinar per l'incendi del Bages. Hi viuen unes 350 persones que avui ja han reprès l'activitat normal després d'una tarda, la d'ahir, en què van tenir el foc molt a prop. En Bernat Muñoz, monitor del campus de bàsquet que es fa al pavelló municipal, es va haver de confinar amb una desena de nens i dos entrenadors més.
4: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitja rescatar, a buscar cotxes de policia.
3: A un quilòmetre d'aquí, en direcció a Artés, hem visitat la granja de gallines de l'Oriol Comallonga, que va aconseguir frenar l'entrada de les flames gràcies a l'ajuda dels ADFs i dels pagesos.
5: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors va saltar cap a Artés, i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
3: Tot i que durant la nit la superfície cremada no ha augmentat, es manté en unes 30 hectàrees, l'extinció del foc no s'ha acabat. Els bombers concentren esforços en remullar els boscos i els camps on encara surt fum i sobretot en la planta de reciclatge de Vila-Vila, Artés, que continua cremant i que encara trigaran uns dies a poder apagar.
2: Els bombers també continuen treballant en l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que aquesta matina han donat també per estabilitzat. Els equips d'extinció es mouen en un perímetre de 176 hectàrees. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: En les feines d'extinció treballen 16 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també s'incorporaran mitjans aeris. Treballen en un perímetre de 176 hectàrees. L'incendi es va declarar ahir a 8:45 del vespre a la partida de les Rabassoles. Els bombers només van poder desplaçar-hi unitats terrestres perquè els mitjans aeris ja no podien operar. Els pagesos també han col·laborat en les tasques de contenció del foc, ho destacava l'alcalde de Guimerà, Salvador Balcells.
7: La clau ha sigut els pagesos, perquè si no això no es podia parar, perquè en principi hi havia poques votacions i al final, doncs, amb els pagesos junts amb els bombers, han fet una feina magnífica i ho han parat, això.
6: Els efectius van prioritzar el flanc dret que afectava deveses d'alzines amb longituds de flama que arribaven als 15 metres. L'incendi va avançar en direcció a Verdú. El flanc esquerre afectava principalment camps de rostoll.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Continuem amb més qüestions. L'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia per la segona nit de bombardejos nord-americans. Els últims dos dies, almenys 14 persones han mort en els atacs dels Estats Units a l'Iran. Un tram que ha amenaçat d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'escenari és de cada cop més traves per a la negociació d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. L'Iran enterra avui, mentrestant, el líder suprem

0: assassinat Ali Khamenei després de 6 dies de funerals d'estat. Un Donald Trump que tancava la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats després d'haver repartit crítiques a tort i a dret a l'enèsim gir discursiu del president dels Estats Units, pronosticava que tots compliran l'objectiu de gastar el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi negui. Per cert, que Donald Trump, que ha canviat el sentit de les declaracions contra el govern de Pedro Sánchez, de dir que és un soci horrible i de demanar que s'hi tallin tots els lligams comercials, ha passat ara a assegurar que Espanya s'ha redimit completament i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments de l'OTAN. El president dels Estats Units ho ha afirmat, sense aportar cap més dada, mentre viatjava amb l'Air Force One de tornada a la cimera d'aquesta aliança atlàntica encara.
1: Tenia problemes amb Espanya i encara en tinc, però Espanya ha fet un canvi total. Espanya ha estat molt generosa. Ja ho sabeu, els vaig dir que deixaria de comerciar amb ells. Han accedit a una petició de molts pagaments i, si no ho haguessin fet, ni tan sols hi hauríem parlat. S'havien portat molt malament, s'havien comportat molt malament, al meu parer. Però avui hi ha hagut una gran unitat a la sala. L'OTAN ha estat realment impressionant.
0: Fons del govern espanyol neguen cap nou compromís econòmic amb Trump i atribueixen les paraules del president nord-americà a l'augment de la inversió espanyola en defensa. L'executiu no va voler ahir atiar el foc després de les amenaces del president dels Estats Units i des de la mateixa cimera de l'Aliança, Pedro Sánchez demanava calma.
2: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Donald Trump van mantenir una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. I ara anem cap al Regne Unit. El Partit Laborista Britànic comença avui les primàries que han de portar Andy Burnham a Downing Street. Si l'exalcalde de Manchester és l'únic candidat, la setmana que ve ja serà nomenat oficialment i el dilluns, dia 20, podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares.
3: Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
4: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
3: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
0: Tornem a casa nostra i canviem de qüestió. 10 ferits lleus i 40 evacuats per un incendi en un edifici en construcció que estava ocupat a l'Hospitalet de Llobregat. El foc s'ha declarat a 3:15 d'aquesta matinada i ha cremat piles de material i deixalles que hi havia a l'interior, segons han informat els bombers de la Generalitat. També han treballat en les feines d'extinció els bombers de Barcelona. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 10 persones ferides, la meitat traslladades a centres mèdics i la resta els han donat d'alta in situ. I almenys 8 persones han resultat ferides en el tercer encierro del San Ferminés, que ha estat molt accidentat. Entre els ferits hi ha un corredor nord-americà que ha rebut una cornada en un braç. La resta tenen politraumatismes i també els han traslladat a centres hospitalaris. La carrera, protagonitzada pels toros de Victoriano del Río, està molt ràpida i amb moltes caigudes.
5: Tresca Info.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
11: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
12: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit.

0: Hem arribat a un quart d'11, tornem a connectar aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora comença a millorar ja la circulació a l'entorn de Barcelona després de les retencions de primera hora. Tot i això, encara complicada l'entrada cap al nus de la Trinitat a Montcada per la C58 i la C33 per un vehicle avariat que talla un carril en aquest punt. Pel que fa a les rondes, hi ha densitat en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, tot i que no es registren retencions destacades. El transport públic a Rodalies destaca el retard en el tren de la R15 que ha sortit de Reus i havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 10:24. Aquest tren circula amb mitja hora de retard.
0: El temps. Jofre Genuí.
2: Continuem sota els efectes d'aquesta onada de calor per quart dia consecutiu i, per tant, les temperatures van cap amunt. Clarament, un altre cop avui esperem que es situïn amb aquests valors extrems de calor intensa, d'onada de calor, i, per tant, a partir d'aquest migdia ja les temperatures s'aproximaran als 40 graus de nou. Tot i així, avui esperem que aquestes xifres s'assoleixin més a les comarques del Pla de Lleida, de la Franja de Ponent, de Terres de l'Ebre. Aquí és on es pot igualar o superar els 40, com ha anat passant aquests darrers dies, des de dilluns, però a la resta serà més difícil. En pot haver-hi algun, però no tan generals com ahir. Podrien quedar un pèl més curts aquests termòmetres, tot i així estem parlant de valors de 38 a 39 en moltes poblacions. De fet, els avisos indiquen que el risc més alt de valors extrems és sobretot el Pla de Lleida, zones pròximes i a l'Alt Empordà. Cal dir, però, que malgrat aquest context de calor intensa, de calor extrema, d'onada de calor, avui respecte a ell s'espera que les marinades es reforcin una mica més i això pot fer una mica de fred al termòmetre al litoral, al prelitoral i també cap a la zona de l'Alt Empordà a partir d'aquesta tarda, on porten més de 36 hores per sobre dels 30 graus, perquè la mínima avui a Portbou doncs, ha sigut de 31, ahir va ser de 32,5, per tant, temperatures que de moment no estan donant treva a aquesta calor intensa en aquests indrets. Bé, una jornada bàsicament de sol, algunes nuvolades de calor que sorgiran cap a l'àrea del Pirineu, com ha anat passant aquests darrers dies, i amb risc sempre puntuals d'alguns petits ruixats, d'alguna petita tempesta. Pels propers dies, sobretot demà i demà passat, encara podria recular un parell més el termòmetre, perdre alguns grauets més. Fins i tot entre demà i dissabte pot desaparèixer la xifra de 40 graus. Tot i així es mantindran aquests llindars de calor extrema perquè la bombolla d'aire càlid es debilita una miqueta, però no desapareix ni marxa. És més, a partir de diumenge podria tornar a intensificar-se amb un nou pic a l'inici de la setmana que ve.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Doncs no deixem de parlar de termòmetres perquè aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. S'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes, i això s'ha traduït en una onada de calor a l'Europa Occidental i a tot el Mediterrani i les costes atlàntiques durant la segona quinzena de juny. Ja anava precedida d'un primer episodi de calor intens al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, afavoreixen fenòmens meteorològics extrems com el Niño, i a tot això també cal afegir la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França. Doncs bé, aquest perill extrem d'incendis forestals ha portat a cancel·lar tots els vols previstos de globus aerostàtics de l'European Balloon Festival d'Igualada, que comença avui, precisament. No s'enlairarà cap globus durant aquests quatre dies per minimitzar el risc que es pugui provocar un foc. Corresponsal a la noia, Montse Gené Riba.
4: Hola, bon dia. L'activació del Pla Alfa en el seu nivell més alt ha fet que se suspenguessin els enlairaments perquè els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire i perquè els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais amb vegetació. Els pilots, que venen de diversos països, ja són a Igualada perquè no hi ha hagut temps d'avisar-los i ahir van participar en la recepció d'aquesta 30a edició. La cancel·lació afecta exclusivament els vols aerostàtics. Es manté la resta de programació prevista durant els dies de festival, que es fa a terra i dins de la ciutat.
5: Good morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
0: I ara, cultura, us expliquem que el drama mèdic de Pitt, que es pot veure a HBO Max...

0: Sis i la de fantasia A Night of the Seven Kingdoms, ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. La cerimònia dels Emmy, l'equivalent televisiu americà als Oscars, se celebrarà el 14 de setembre a Los Angeles. I ara literatura. Us ho dèiem en titulars, l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana. Montse Camps.
1: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Campmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
2: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava alguna cosa més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
1: Mar Picó és guionista i es nota en el ritme de la història, que també és molt visual. Aquesta podria ser una de les claus de l'èxit, però per l'autora n'hi pot haver d'altres.
2: Que els personatges, trobo que, bueno, he intentat almenys, que siguin molt humans i que no hi hagi personatges que siguin 100% estereotips. És a dir, hi ha d'haver una certa estereotipització, perquè al final no deixa de ser una novel·la romàntica, no? I pues, hi ha uns cànons i al final el lector també busca una miqueta això. Però dintre d'aquest estereotip he intentat que els personatges fossin més complexos, amb més capes.
1: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
2: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català. És molt bonic que sigui un projecte en català que parli de Catalunya.
1: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
2: Que hagi tingut aquesta rebuda, que gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que quan surt la següent part, que l'estan recomanant, això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
1: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. El segon es va publicar fa un mes i el tercer serà a les llibreries el 3 de setembre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
0: Audaç Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. En parla el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
7: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
6: Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital, París, per tal d'evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Aquest partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston a partir de les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. El porter bas de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit de quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria a zero durant els 5 primers partits del campionat, també de com veu Lamine Yamal davant d'aquest partit de quarts, i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana, Joan García.
8: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que

0: tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
1: Precisament Lamine Yamal en declaracions a Mundo Deportivo ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
2: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
1: Un parell de punts més encara relacionats amb el Mundial. Per una banda, Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez, serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria. I d'altra banda, Egipte ha anunciat la renovació del seleccionador Hossam Hassan. Els egipcis van quedar eliminats dimarts davant l'Argentina després d'haver-se classificat per primera vegada pels vuitens de final d'un Mundial.
3: 3CAT Info.
1: Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City després que ahir fos presentada oficialment. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès.
4: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
1: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firmarà aquest matí la seva renovació pel club blaugrana fins al juny del 2028.
3: 3CAT Info.
1: L'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el tercer reforç de cara a la temporada que ve. És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la pròxima temporada.
5: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
1: Moscardo va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol comença aquest matí els entrenaments de pretemporada. I el Girona acaba de fer oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morant, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos.
6: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
1: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les tres pròximes temporades. I ara és moment de parlar del Tour de França.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Perquè el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de caure ahir a 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Molinar, tot i completar l'etapa, ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. L'etapa d'ahir se la va endur el neerlandès Olaf Koig a l'esprint, el noruec Thorstein Traen de l'1X manté el mallot groc de líder de la general. Avui es disputarà la sisena etapa, la primera de muntanya, de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Aspen de primera categoria com a ascensions més destacades.
3: 3CAT Info.
1: I el torneig de tenis de Wimbledon ahir va quedar definida la segona semifinal masculina, que enfrontarà l'alemany Alexander Zverev i el britànic Arthur Ferry. Zverev va superar el nord-americà Taylor Fritz en 3 sets i Frey, número 114 del món, va eliminar l'italià Covoli també en 3 sets. L'altra semifinal masculina la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner. Avui es juguen les semifinals femenines, la primera entre la txeca Catalina Mujova i la nord-americana Coco Gauff, i l'altra entre l'ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova.

0: 3CAT Info.
1: 11:15, repassem el més destacat. Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a una jornada que pot ser molt semblant. Ens hem aixecat aquest dematí amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència, però, insisteixen en la crida a la responsabilitat. Avui 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi, amb el Pla Alfa al nivell 4, que és el màxim.

0: I l'altra notícia destacada aquesta hora és que l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran enterra avui el líder suprem assassinat Ali Khamenei. A partir d'ara, el que farem també serà anar cap al Parlament, des d'on Junts per Catalunya ha demanat canvis al govern del president Salvador Illa si no vol que la segona part del mandat sigui un calvari per a l'executiu, han dit. També us explicarem que, segons ha pogut saber 3Cat Info, ja hi ha canvis a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies, quan encara no fa ni un any que es va crear. Aquest és l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif el setembre passat per coordinar les obres a la xarxa ferroviària. I a l'espai Mapamundi parlarem de Somalilàndia. És una antiga colònia britànica que va declarar unilateralment la independència i que tan sols ha estat reconeguda per Israel, que hi té interessos. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol.
1: I ho faran amb la primera eliminatòria, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc a partir de les 10 del vespre.
0: I el temps, ho aneu sentint al llarg de tot el matí, es mantenen aquests avisos de calor extrem amb risc a gairebé tot el país i molt alt al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà, on es podrà arribar als 40 graus i fins i tot superar-los. A partir del migdia, les brises es faran generals. N'hi haurà més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir tarda, amb nuvolades al Pirineu. Passant gairebé 3 minuts de 2:15, estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada crítica que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Avui, 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa activat en nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un altre espai natural, el de Montmell-Marmellà, i amb aquest ja seran 5 els massissos tancats per al risc d'incendi. La Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals, en zones amb nivell 4 d'aquest Pla Alfa. Ho ha explicat també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
2: La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I, per altra banda, doncs també és facilitar doncs als equips d'emergència doncs que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs de destinar esforços amb aquesta població.
0: Doncs centrem-nos ara en els incendis. 24 dotacions terrestres dels bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Navarcles, al Bages. El foc està estabilitzat, com us dèiem, però es treballa per evitar que revifi a causa d'aquestes altes temperatures. Cabrianes, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
3: Aquest és un dels pobles que ahir es va haver de confinar per l'incendi del Bages. Hi viuen unes 350 persones que avui ja han reprès l'activitat normal després d'una tarda, la d'ahir, en què van tenir el foc molt a prop. En Bernat Muñoz, monitor del campus de bàsquet que es fa al pavelló municipal, es va haver de confinar amb una desena de nens i dos entrenadors més.
4: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitja rescatar, a buscar cotxes de policia.
3: A un quilòmetre d'aquí, en direcció a Artés, hem visitat la granja de gallines de l'Oriol Comallonga, que va aconseguir frenar l'entrada de les flames gràcies a l'ajuda dels ADFs i dels pagesos.
5: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés, i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
3: Tot i que durant la nit la superfície cremada no ha augmentat, es manté en unes 30 hectàrees, l'extinció del foc no s'ha acabat. Els bombers concentren esforços en remullar els boscos i els camps on encara surt fum i sobretot en la planta de reciclatge de Vilavila, Artés, que continua cremant i que encara trigaran uns dies a poder apagar.
0: 25 dotacions dels bombers també treballen per poder controlar l'incendi a la Serra del Montmell entre la el Camp i el Baix Penedès. Fins ara les flames han calcinat una vuitantena d'hectàrees. Anem cap al Pla de Manlleu. Manel Sastre.
6: Sí, aquí els bombers continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir ja el van poder estabilitzar. Ho van fer només en 6 hores, en gran part gràcies a la ràpida actuació de bombers, però sobretot de les agrupacions de defensa forestal, les EDFs, i també la presència de

0: moltes vinyes en tot aquest territori que van fer de tallafocs naturals. Aquí es dona el cas que el projecte de recuperació de conreus biodistricte Zona Més 500 ha estat clau. Ara, la quarantena de viticultors que en formen part, com el Quico Figueres, amb el que hem parlat fa una estona, volen impulsar aquesta producció de raïm en altura amb el segell també Vinyes de Foc, en un projecte juntament amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya.
1: Vinyes, en lloc viticoles com aquest, doncs és un tallafocs perfecte i per tant és com un distintiu, doncs la gent que estem treballant aquí de tenir les vinyes doncs, també doncs, amb el sol ben netes, que no hi hagi herbes perquè no es pugui propagar el foc, i l'ús d'aquesta marca creiem que ens pot ajudar també doncs, a conscienciar una miqueta, no?, a la gent en general de que al món rural estem molt abandonats i que cal que ens ajudeu, no?, perquè estem protegint una quantitat de territori molt gran.
0: L'últim recompte dels agents rurals parlava d'una vuitantena d'hectàrees cremades, aquí majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell. L'alcalde d'Aiguamúrcia ens explicava també que no hi ha hagut cap afectació en masies ni en cases de la zona. Justament, el govern ha afegit aquest espai de la Serra del Montmell a la llista dels que queden totalment tancats dins les mesures preventives del nivell 4 del Pla Alfa.
2: I afegia encara que els bombers també continuen treballant en l'incendi de Guimerà, l'Urgell, que aquesta matinada han donat per estabilitzat. Els equips d'extinció es mouen en un perímetre de 176 hectàrees.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Altres qüestions destacades d'avui. L'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia per la segona nit de bombardejos nord-americans. El règim de Teheran assegura que ha tocat sistemes d'intercepció de míssils i reserves de petroli en un atac amb drons. És la resposta al bombardeig dels Estats Units contra una norantena d'objectius militars iranians. Els últims dos dies, almenys 14 persones han mort en els atacs nord-americans a l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units va donar ahir la treva per trencada en un escenari de cada cop més traves per a la negociació d'un acord final que pugui posar fi a aquesta guerra. Washington, Oriol Serra.
4: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat en orris un altre cop.
5: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
4: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
2: L'Iran enterra avui el líder suprem assassinat Ali Khamenei després de 6 dies de funerals d'estat. El fèretre ha recorregut alguns dels llocs sagrats a l'Iran i a l'Iraq en unes cerimònies on no ha assistit fins ara el seu fill i successor. A Khamenei el va matar el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units a Israel a finals de febrer i avui l'enterren a la seva ciutat natal, a Mashhad, al nord-est de l'Iran. Tornem a Donald Trump perquè a les darreres hores ha canviat el sentit de les declaracions contra el govern espanyol, de dir que és un soci horrible i de demanar que s'hi tallin tots els lligams comercials. Ha passat a assegurar que Espanya s'ha redimit completament i ha decidit fer-se càrrec de molts pagaments a l'OTAN. El president dels Estats Units ho ha afirmat sense aportar cap més dada mentre viatjava. Ara ho sentíem amb l'Air Force One de tornada a la cimera de l'Aliança Atlàntica.
5: Tenia problemes amb Espanya i encara en tinc, però Espanya ha fet un canvi total. Espanya ha estat molt generosa. Ja ho sabeu, els vaig dir que deixaria de comerciar amb ells. Han accedit a una petició de molts pagaments i, si no ho haguessin fet, ni tan sols hi hauríem parlat. S'havien portat molt malament, s'havien comportat molt malament, al meu parer. Però avui hi ha hagut una gran unitat a la sala. L'OTAN ha estat realment impressionant.
2: Fonts del govern espanyol neguen cap nou compromís econòmic amb Trump i atribueixen les paraules del president nord-americà a l'augment de la inversió espanyola en defensa. 4 minuts mal comptats i arribarem a 3:15. Ara una qüestió que us avançàvem en el sumari. Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Doncs bé, segons ha pogut saber 3cat Info, Lluís Ubalde, que és qui estava al capdavant,

0: anirà a dirigir ara al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, la persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. Encara en política, Junts per Catalunya emplaça el president Illa a fer canvis al govern i l'adverteix que la segona part del mandat serà un calvari per a l'executiu. El govern demana al primer grup de l'oposició que contribueixi a la governabilitat del país, en comptes de posar pals a les rodes. Parlament, Jordi Corbalan.
1: Amb els pressupostos aprovats i a l'equador de la legislatura, el diputat juntaire Albert Batet demana canvis al govern. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, evita contestar-li i emplaça el partit de Puigdemont a votar al Congrés la condonació del deute del Fla i el nou finançament.
2: Ja l'aviso, li venen 2 anys de calvari, submisos al PSOE i un govern que, a més, és mal gestor. I això acaba de començar. Canvien el rumb, facin els canvis de govern que pertoquen, estan a mitja legislatura, tenen els pressupostos aprovats. I si governen bé i aproven i fan cas a la majoria del que vota aquest Parlament de Catalunya, serà el primer senyal que vostès canvien aquesta actitud.
3: Posaran pals a les rodes al futur del país o no? Contribuiran a la governabilitat de Catalunya? Contribuiran a enfortir els serveis públics? Aquesta és la pregunta que s'han de fer vostès i crec que és la pregunta que s'està fent tot el país. On són vostès?
1: Junts retreu al govern que actuï amb arrogància i menyspreu al Parlament i l'executiu de Salvador Illa acusa els juntaires de ser profetes del desastre.
0: El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit a les vies saturades com la P7 i disposar de recursos per mantenir-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aboca un model com el que s'aplica a Suïssa o a Àustria.
4: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats.
0: Segons la consellera, el model s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de l'Estat per no generar un sistema que pugui discriminar algun territori. En marxa la Transpirinenca Social Solidària. És una travessa des del País Basc fins al Cap de Creus amb joves en risc d'exclusió de tot el Pirineu. Una iniciativa perquè creixin personalment a través del senderisme, però que també vol trencar estigmes per allà on passa. Martinet, Joaquim Albalate.
5: Són joves del País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya que van sortir d'on arribi el 18 de juny i arribaran el 20 de juliol a Cadaqués. Carmen Garrido és la presidenta de la Transpirinenca Social Solidària.
6: La muntanya ofereix moltes possibilitats de cohesió, de caminar en equip, de superar situacions imprevistes i tot això nosaltres ho valorem com uns aprenentatges que poden ser molt interessants per després al futur d'aquests joves.
5: Hi participen uns 200 joves, alguns que fan tota la ruta i d'altres només un dram. Són uns dies per sortir del seu propi entorn i teixir complicitats. Ho expliquen l'Otis, l'Alejandro i la Rocío.
7: Es como estar con la familia, entonces me aporta cercanía. A nivel personal, a mí, por ejemplo, me está ayudando a crecer personalmente, a aprender a tener paciencia.
8: A part de fer camí, conèixer la gent nova de diferents països i fas moltes coses junts i és una cosa que disfrutes i es gaudeix molt.
9: A mi m'agrada explorar i, per exemple, viure la natura. Si vas amb gent diferent, sempre t'expliquen coses que hi saben, diferents.
5: L'objectiu també és trencar els estigmes al voltant d'aquests joves. Per això, a cada parada, conviden els veïns a compartir una estona amb ells. A Martinet, per exemple, amb un sopar comunitari i fent ballar els gegants del poble.
0: I encara una darrera qüestió abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis. Els Mossos fan una crida a la ciutadania per identificar una dona que van trobar morta al riu Segre a Lleida el mes passat. Se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial per si algú la reconeix. Lleida, Noelia Caselles.
10: La van trobar el dia 3 de juny sense cap document que permetés identificar-la. Es va determinar que era una dona jove d'entre 30 i 40 anys i que portava una camisa rosa, unes malles blaves i unes esportives negres. Ara se n'ha fet una imatge recreada amb intel·ligència artificial. El seu cos va aparèixer al riu Segre, a l'altura del Pont Nou, a la zona dels instituts, a Lleida. En un primer moment no es van veure signes clars de violència, però la investigació continua oberta. Es creu, però, que va morir el mateix dia que la van trobar. Ara, després d'un mes i d'haver revisat sense èxit els llistats de persones desaparegudes, la policia demana la col·laboració ciutadana. El mateix dia que va aparèixer el cos d'aquesta dona, se'n va trobar un altre al pantà d'Utxesa. En aquell cas era un home i la policia descarta que hi hagués relació entre tots dos casos.
0: Tres quarts d'onze, moment de conèixer incidències al transport públic, també a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Circulació a aquesta hora ja fluïda a l'entorn de Barcelona. Només queda algun punt amb una mica més d'intensitat a Montcada d'entrada cap al nus de la Trinitat per la C33 i la C58. Recordem que per incendi forestal hi ha en aquests moments tres carreteres secundàries tallades: la T244 entre Aiguamúrcia i Querol, la TP2442 del Bonvell a Aiguamúrcia i la TV-2443 al Montmell. Pel que fa al transport públic, destaquem el retard al tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona Sants i havia d'arribar a Portbou a les 12:08. Aquest tren circula amb 40 minuts de retard.
0: El temps. Jofre Genuer.
12: Avui esperem que les temperatures baixin una miqueta, sobretot a la costa i al prelitoral, però respecte als valors d'ahir. Per tant, en general, si perden un o dos graus, es notaran molt poc. Continuem sota els efectes de temperatures extremes, de calor intensa, amb aquesta segona onada de calor, que per quart dia consecutiu generarà xifres excepcionals i també aquests 40 graus a les zones més càlides del territori. De fet, avui esperem que potser aquesta xifra de 40 no s'estengui tant i quedi més restringida cap al Pla de Lleida, a Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, potser a l'Alt Empordà, que és on el risc és més alt i en aquests avisos activats. A la resta estem parlant de temperatures doncs poc per sota, 38-39. Per tant, una calor extrema amb un risc alt gairebé arreu del territori. De fet, aquesta matinada han continuat aquests valors roents a l'Alt Empordà amb aquesta tramuntana rescalfada. Portbou no ha baixat dels 31 graus, segon dia, per tant, amb una temperatura que persisteix per sobre dels 30. I això sí, aquesta tarda, amb unes marinades una mica més actives a tota la façana litoral i prelitoral, les temperatures podrien recular una miqueta en aquesta àrea i baixar sobretot de cal vespre per sota d'aquests 30 graus. Però bé, en general estem parlant de temperatures màximes per sobre dels 30, arribant, acostant-se als 35, per tant, una situació del risc de calor extrema a gran part del país, amb una situació de nuvolades de calor, com ha passat aquests darrers dies al Pirineu, on no descartaríem algun petit ruixat. L'onada de calor no marxa, persisteix força dies. De moment, entre demà i demà passat, tindríem potser un alleujament de la calor, però sota els efectes d'aquesta onada de calor, perquè els termòmetres podrien recular alguns grauets. Fins i tot, entre demà i demà passat, desapareix a gairebé els valors de 40 graus, o quedar-s'hi molt a prop. Però a partir de diumenge i la setmana que ve torna a reforçar-se l'entrada d'aire càlid de nord d'Àfrica amb vents de sud, i això farà que un altre cop, dilluns o dimarts, tinguem un altre pic de calor notable.
13: Info. Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Tresca Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
14: Somalilàndia, un país per Israel.
15: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
16: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
15: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques, s'estableixen relacions diplomàtiques, però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
17: una ubicació privilegiada per a Israel.
15: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors

0: marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina a la guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
1: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
0: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
2: Un reconeixement, de moment, únic.
0: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
1: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
2: El vincle amb Gaza.
0: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kènia.
3: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents de que estan reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
0: Ara bé, Somalilàndia, en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
2: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.

0: I abans dels esports, encara parlem del festival Cruïlla. Pixies, Sweet i Garbage encapçalen avui la segona jornada d'aquest festival. Ahir el pop va dominar la primera de les jornades. Ens ho explica en Marc Ruiz.
1: El pop ha marcat la primera jornada del Cruïlla. Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls. Molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força, com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Halsey ha tingut un moment gairebé epifànic quan ha aturat el concert per explicar la seva intensa relació amb Barcelona. Es va comprometre a la capital catalana, ve sovint per Nadal i fins i tot ha explicat històries viscudes a la platja barcelonina amb el seu fill. Poc abans, l'actriu de Broadway, Renee Rapp, demostrava tenir un exèrcit de fans incondicionals que li cantaven totes, des de la rabiosa Poison Poison a la popular Pretty Girls o la teatral In the Kitchen, on ha fet gala d'un torrent de veu que no s'escoltava mai. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski. I que et farà una programació especial des del Parc del Fòrum i transmetrà els directes de Mishima, Alosa, Suede i Pixies.
0: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la disputa de la primera eliminatòria entre França i el Marroc. D'aquest partit en parla el jugador marroquí del Marroc.

0: Madrid, Brahim.
1: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
0: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, on la victòria va ser llavors per l'equip francès. Les autoritats franceses, mentrestant, han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital París, per tal d'evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. El partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres, el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. El porter basc de la selecció espanyola, Unai Simón, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat d'aquest partit de quarts de final, del rècord que ha aconseguit mantenint la porteria zero durant els 5 primers partits del campionat, també de com veu Lamine Yamal abans d'aquests quarts de final i també s'ha referit a la relació amb el porter blaugrana Joan García.
2: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
0: Precisament Lamine Yamal en declaracions a Mundo Deportivo ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
3: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
0: I un parell de punts més encara relacionats amb el Mundial. Per una banda, Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial, Rafa Márquez, serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria. D'altra banda, Egipte ha anunciat la renovació del seleccionador Hossam Hassan. Els egipcis van quedar eliminats dimarts davant l'Argentina després d'haver-se classificat per primera vegada pels vuitens de final d'un Mundial.
4: 3CAT Info.
0: Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City després que ahir fos presentada oficialment. L'excapitana del Barça ha revelat un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès.
5: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
0: Mentrestant, l'extècnic d'Alexia Putellas al Barça, Pere Romeu, firmarà aquest matí la seva renovació pel club blaugrana fins al juny del 2028. I l'Espanyol presentarà també aquest migdia a partir de la 1 el tercer reforç de cara a la temporada que ve, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
0: I el Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos.
7: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
0: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les tres pròximes temporades. I el Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandès Alex Molenaar va haver d'abandonar ahir després de caure a 5 quilòmetres pel final de la cinquena etapa. Després de les proves mèdiques que li van fer, es va confirmar que té una fractura en un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. Avui es disputarà la sisena etapa, la primera de muntanya, entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sancions més destacades.
4: Trescat Info.

0: Són les 11, bon dia. Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una nova jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. La mateixa feina que continua a Guimerà, a l'Urgell. Hi ha relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. L'organisme ha acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran, mentrestant, enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. El Gran Teatre del Liceu tanca la temporada operística avui amb Falstaff, és l'última òpera de Verdi, una comèdia agredolça que el compositor va escriure quan tenia gairebé 80 anys. L'òpera no es representava al Liceu des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions fins al 19 de juliol. I també avui a segona jornada del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona amb Pixie, Sweat i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents. I mirada al passat, però també al futur, en l'acte per celebrar els 50 anys del Teatre Grec, la festa va reivindicar el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona.
1: Esports.
2: Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Aquestes dues seleccions ja es van enfrontar a les semifinals de fa 4 anys a Qatar. L'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu firma a hores d'ara la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I el Tour de França. Avui es disputa la sisena etapa, la primera de muntanya, amb l'ascensió al Tourmalet i el Coll d'Aspen com a ascensions més destacades.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrema amb risc a gairebé tot el país i molt alt al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà, on es podrà arribar als 40 graus i fins i tot superar-los. A partir del migdia, les brises es generalitzaran més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir. Tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de les 11 del matí. Us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada que va ser crítica i que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Hi ha 219 municipis de 24 comarques en risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. A més, s'ha tancat un altre espai natural, és el de Montmell-Marmellà, i amb aquest ja seran 8 els massissos tancats per l'alt risc d'incendi. La Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones amb nivell 4 del Pla Alfa. Ho explica també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
3: La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I per altra banda, doncs, també és facilitar doncs, als equips d'emergència doncs, que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs, de destinar esforços amb aquesta població.
0: Per tant, les acampades i rutes hauran de traslladar la seva activitat a nuclis habitats. És, per tant, una de les restriccions que comporta aquest pla Alfa nivell 4, que és el màxim nivell, el més elevat, i tot això per aquesta situació que comporta diversos incendis simultanis. 24 dotacions terrestres dels bombers continuen treballant en el foc forestal de Navarcles, a la comarca del Bages. Està estabilitzat, però es treballa per evitar que revifi a causa d'aquestes altes temperatures. Des de Cabrianes, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
4: Aquest és un dels pobles que ahir es va haver de confinar per l'incendi del Bages. Hi viuen unes 350 persones que avui ja han reprès l'activitat normal després d'una tarda, la d'ahir, en què van tenir el foc molt a prop. En Bernat Muñoz, monitor del campus de bàsquet que es fa al pavelló municipal, es va haver de confinar amb una desena de nens i dos entrenadors més.
5: I vam haver de tancar tot. A portes, finestres... I a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitja rescatar, a buscar cotxes de policia.
4: A un quilòmetre d'aquí, en direcció a Artés, hem visitat la granja de gallines de l'Oriol Comallonga, que va aconseguir frenar l'entrada de les flames gràcies a l'ajuda dels ADFs i dels pagesos.
6: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés, i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués. I de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
4: Tot i que durant la nit la superfície cremada no ha augmentat, es manté en unes 30 hectàrees, l'extinció del foc no s'ha acabat. Els bombers concentren esforços en remullar els boscos i els camps, on encara surt fum, i sobretot en la planta de reciclatge de Vila-Vila, Artés, que continua cremant i que encara trigaran uns dies a poder apagar.
0: I 25 dotacions dels bombers treballen també per poder controlar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Fins ara les flames han calcinat una vuitantena d'hectàrees. Pla de Manlleu, Manel Sastre.
7: Els bombers remullen el perímetre d'aquest incendi on hi ha hagut algunes petites represes. La feina es fa després que ahir el van poder estabilitzar només 6 hores, en gran part per la ràpida actuació de bombers i sobretot de moltes ADFs que hi van participar i la presència de vinyes que van fer de tallafocs naturals. Aquí es dona la circumstància que el projecte de recuperació de conreus biodistricte zona més 500 ha estat clau. Ara la quarantena de viticultors que en formen part, com el Quico Figueres, volen impulsar aquesta producció amb el segell Vinyes de Foc amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya.
8: El missatge és aquest, no?, que les vinyes, en lloc vitícoles com aquest, doncs és un tallafocs perfecte i per tant és com un distintiu, doncs la gent que estem treballant aquí de tenir les vinyes doncs, també doncs, amb el sol ben netes, que no hi hagi herbes perquè no es pugui propagar el foc, i l'ús d'aquesta marca creiem que ens pot ajudar també doncs, a conscienciar una miqueta, no?, a la gent en general de que al món rural estem molt abandonats i que cal que ens ajudeu, no?, perquè estem protegint una quantitat de territori molt gran.
7: El foc ha afectat una zona molt pròxima al pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell. De fet, veïns del nucli d'Aiguaviva, com la Núria Altimira, reclama més recursos.
9: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
7: I és que justament el govern ha afegit la Serra del Montmell Marmellà a la llista d'espais naturals que queden totalment tancats dins les mesures preventives del nivell 4 del Pla Alfa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són les 11 i 9 minuts.
1: Trescat Info. Última hora.
0: Doncs una última hora que ens porta a parlar del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que acaba de publicar l'últim sondeig. És l'enquesta que elabora la Generalitat. I si avui se celebressin eleccions al Parlament, Albert Prat, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Quins resultats tindríem?
10: Doncs que el PSC tornaria a guanyar les eleccions a la baixa, perdria escons, però Esquerra i Aliança es disputarien la segona posició. Estem davant d'una clara victòria del Partit dels Socialistes, insistim, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4 diputats i dels 42 que té actualment en trauria entre 30 36 i 38. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb una lleugera avantatge, segons el CEO, i trauria entre 24 i 26 diputats. És un bon pronòstic pels republicans perquè ara mateix són tercera força al Parlament amb 20 escons. I atenció, perquè el partit de Sílvia Orriols passaria dels 2 escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta, que això implicaria el sorpasso a Junts. Els de Carles Puigdemont passarien de segona força actualment al Parlament a quarta força per darrere d'Aliança Catalana, i els de Puigdemont, dels 35 diputats que tenen, caurien entre 16 i 18 diputats. Vox i el PP empatarien, tots dos entre 12 i 13 diputats, igual que a la cua d'aquesta enquesta, amb els Comuns i la CUP, que en traurien entre 4 i 5, amb uns resultats similars als que tenen ara mateix a

0: a l'hemicicle. Aquest és el sondeig electoral, i aquí les majories es compliquen perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics d'aquest CEO. I l'independentisme igualment arribaria a la meitat dels escons de la cambra si ens fixem només en la part alta d'aquesta forquilla i, atenció, sempre tenint en compte Aliança Catalana.
1: Doncs déu-n'hi-do quina sacsejada que indica aquest CEO, aquest últim baròmetre que publica el Centre d'Estudis d'Opinió, si ara se celebressin eleccions al Parlament. Gràcies, Albert.
0: Que vagi bon dia.
1: Seguim i ho fem explicant-vos el canvi que hi ha hagut a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3CAT Info, Lluís Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà ara a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. És Lluís Ubalde. És la persona més ben posicionada per rellevar-lo, és Anna Sánchez, que és l'actual coordinadora del Pla de Rodalies.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris que qualifica de crim de guerra flagrant. L'acusació l'ha feta el Ministeri d'Afers Estrangers en el segon dia d'atacs creuats entre el règim de Teheran i Washington, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran també ha atacat objectius militars dels Estats Units, com també ha fet a Kuwait i a Qatar. Ho ha fet en represàlia pels nous bombardejos nord-americans que en dos dies han colpejat 170 objectius militars iranians i han fet almenys 14 morts. Trump amenaça d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Des de Washington ens n'informa l'Oriol Serra.
3: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
4: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
3: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
1: I això mentre l'Iran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, després de 6 dies de funerals d'estat. El fèretre ja ha arribat a la seva ciutat natal, a Mashhad, que és al nord-est del país, després de recórrer alguns dels llocs sagrats tant a l'Iran com a l'Iraq en unes cerimònies on no ha assistit, per cert, el seu fill i principal successor al càrrec.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Doncs a mig minut per arribar a 11:45 del migdia, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
5: Bon dia. Doncs força tranquil·litat, tot i que sí que tenim un parell d'incidències destacades. Hi ha lentitud a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. Precaució en aquest punt. També a la C58 a Sabadell en sentit nord cap a Sant Quirze del Vallès. Aquí hi ha hagut un accident. Un dels vehicles implicats ocupa encara el voral i es generen algunes retencions en general, però a les carreteres molta fluïdesa ja a aquesta hora, a normalitat també al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
2: El temps.
1: amb en Jofre Genoer.
6: Continuem sota els efectes d'aquesta onada de calor per quart dia consecutiu i, per tant, les temperatures

0: van cap amunt, clarament un altre cop avui. Esperem que es situïn amb aquests valors extrems de calor intensa, d'onada de calor, i per tant, a partir d'aquest migdia ja les temperatures s'aproximaran als 40 graus de nou. Tot i així, avui esperem que aquesta xifra s'assoleixi més a les comarques del Pla de Lleida, de la Franja de Ponent, de Terres de l'Ebre. Aquí és on es pot igualar o superar els 40, com ha anat passant aquests darrers dies, des de dilluns, però la resta serà més difícil. En pot haver-hi algun, però no tan generals com ahir. Podrien quedar un pèl més curts aquests termòmetres, tot i així estem parlant de valors de 38 a 39 en moltes poblacions. De fet, els avisos indiquen que el risc més alt de valors extrems és sobretot el Pla de Lleida, zones pròximes i a l'Alt Empordà. Cal dir, però, que malgrat aquest context de calor intensa, de calor extrema, d'onada de calor, avui respecte a ell s'espera que les marinades es reforcin una mica més, i això pot fer una mica de fred al termòmetre al litoral, al prelitoral i també cap a la zona de l'Alt Empordà a partir d'aquesta tarda, on porten més de 36 hores per sobre dels 30 graus, perquè la mínima avui a Portbou doncs, ha sigut de 31, ahir va ser de 32,5, per tant, temperatures que de moment no estan donant treva a aquesta calor intensa en aquests indrets. Bé, una jornada bàsicament de sol, algunes nuvolades de calor que sorgiran cap a l'àrea del Pirineu, com han anat passant aquests darrers dies, i amb risc sempre puntuals d'alguns petits ruixats, d'alguna petita tempesta. Pels propers dies, sobretot demà i demà passat, encara podria recular un parell més el termòmetre, perdre alguns grauets més. Fins i tot entre demà i dissabte pot desaparèixer la xifra de 40 graus. Tot i així, es mantindran aquests llindars de calor extrema perquè la bombolla d'aire càlid es debilita una miqueta, però no desapareix ni marxa. És més, a partir de diumenge podria tornar a intensificar-se amb un nou pic a l'inici de la setmana que ve.
1: Doncs a tot això, aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, el juny més calorós, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. S'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a l'Europa Occidental i a tot el Mediterrani i les costes atlàntiques durant la segona quinzena de juny. I ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa del mes de maig. Per tant, les temperatures tant a terra com al mar afavoreixen fenòmens meteorològics extrems com el Niño. A tot això també cal afegir la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
2: Fresca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
2: I se't transmet el fred a la mà?
3: Suposo.
2: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
7: Abraham Orriols.
8: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
7: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Seguim pràcticament 10 minuts i dos quarts de 12. Els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació dels últims anys en matèria d'habitatge, que, segons diuen, no porta enlloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament. Segons el president de l'Associació de Promotors APSE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
1: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona i ha pronosticat que l'envelliment del parc que això provoca convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana. Junts per Catalunya emplaça el president Salvador Illa a fer canvis al govern i l'adverteix que la segona part del mandat serà un calvari per la

0: Executiu. El govern demana al primer grup de l'oposició que contribueixi a la governabilitat del país en comptes de posar pals a les rodes. Parlament, Jordi Corbalan.
1: Amb els pressupostos aprovats i a l'equador de la legislatura, el diputat juntaire

0: No, els pressupostos aprovats. I si governen bé i aproven i fan cas a la majoria del que vota aquest Parlament de Catalunya, serà el primer senyal que vostès canvien aquesta actitud.
1: Posaran pals a les rodes al futur del país o no? Contribuiran a la governabilitat de Catalunya? Contribuiran a enfortir els serveis públics? Aquesta és la pregunta que s'han de fer vostès i crec que és la pregunta que s'està fent tot el país. On són vostès?
2: Junts retreu al govern que actuï amb arrogància i menyspreu al Parlament i l'executiu de Salvador Illa acusa els juntaires de ser profetes del desastre.
3: I ara, Falstaff al Liceu.

0: El Gran Teatre de Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. És l'última òpera de Verdi, una comèdia agredolça que va escriure amb gairebé 80 anys. Després de 15 anys, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa i ho fa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
1: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
0: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe. Són els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
2: Volen homes vells, panxuts, però capaços de ballar com joves, i jo no ho puc fer.
3: És un personatge a vegades còmic, però és un personatge un poc trist. Trist perquè ell pensa de ser lindo, de ser guapo, de ser un poc Don Giovanni, sí, i lo cree. Ell cree que és així.
0: Al Liceu, Falstaff no es representava des de fa 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions entre avui i el 19 de juliol. I mentrestant, al Cruïlla...

0: Pixie Sweat i Garbage encapçalen la segona jornada del festival. Ahir el Pop Pro va dominar la primera jornada des del parc del Fòrum Marc Ruiz.
1: El Pop ha marcat la primera jornada del Cruïlla. Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls, molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Halsey ha tingut un moment gairebé epifànic quan ha aturat el concert per explicar la seva intensa relació amb Barcelona. Es va comprometre a la capital catalana, ve sovint per Nadal i fins i tot ha explicat històries viscudes a la platja barcelonina amb el seu fill. Poc abans, l'actriu de Broadway, Renee Rapp, demostrava tenir un exèrcit de fans incondicionals que li cantaven totes, des de la rabiosa Poison Poison a la popular Pretty Girls o la teatral In the Kitchen, on ha fet gala d'un torrent de veu que no s'escoltava mai. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Stan Still o la mallorquina Maika Makovski, i que et farà una programació especial des del Parc del Fòrum i transmetrà els directes de Mishima, Alosa, Suede i Pixies.
0: Gràcies, Marc. De seguida els esports, però abans us hem de dir que ha mort als 75 anys la cantant britànica Bonnie Tyler. La intèrpret del reconegut tema Total Eclipse of the Heart va tenir el seu primer gran èxit l'any 1978 amb It's a Heartache. Esports. Fins a 2:15. Au del Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Sentim primer el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba l'estrella de l'equip Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai.
3: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
2: Y ahora sentimos al jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
4: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos.

Fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora, com ara el resultat de l'últim baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, l'enquesta que elabora la Generalitat i que apunta que el PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament per davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça, tot això si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. També pendents encara dels incendis que cremen, que ja estan estabilitzats. Els bombers s'enfronten, però, a una nova jornada preocupant per la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. I us hem explicat també el relleu que hi ha hagut al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. És l'organització

0: organisme acordat, encara no fa ni un any, entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Doncs bé, segons us ha pogut avançar Trescatinfo, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. I a partir d'ara ens farem ressò de la crida que fan els Mossos per identificar una dona que van trobar morta al riu Segre, a Lleida, el mes passat. Se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i demanen la col·laboració ciutadana per si algú la reconeix i la poden identificar. I passarem també pel Regne Unit. El laborista Andy Burnham presenta avui la candidatura per liderar el Partit Laborista Britànic. Si ningú més no ho fa, serà proclamat guanyador de les primàries i en menys de dues setmanes podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern. I en esports, què destaquem, Mau del Serra?
1: Doncs el Barça, que ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club alemany, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara Barça i Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs.
0: Pel que fa al temps, es mantenen els avisos de calor extrema, amb risc alt a gairebé tot el país i molt alt al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà. Aquí es podrà arribar als 40 graus, fins i tot superar-los. A partir del migdia, les brises es generalitzaran més a la costa, on la temperatura podria perdre alguns graus respecte a ahir. Tarda amb nuvolades al Pirineu. El PSC tornaria a guanyar les eleccions tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al capdavant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça. Tot això si avui se celebressin eleccions al Parlament i segons el resultat que ens deixa l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. És l'enquesta que elabora la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa perquè perdria almenys 4 diputats i dels 42 que té actualment Salvador Illa en trauria entre 36 i 38. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons el CEO, i trauria entre 24 i 26 diputats, un bon pronòstic pels republicans perquè ara mateix són tercera força amb 20 escons al Parlament. I atenció, perquè el partit de Sílvia Orriols passaria dels dos escons que té ara mateix a una forquilla d'entre 23 i 25. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont passarien de segona a quarta força al Parlament, com dèiem, darrere d'Aliança Catalana, i dels 35 diputats caurien a entre 16 i 18 diputats. És el principal damnificat per l'auge d'Aliança Catalana. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
3: Un increment tan important d'un grup que avui només té dos escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
2: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien. Tots dos tindrien entre 12 i 13 diputats, igual que la cua d'aquesta enquesta amb els Comuns i la CUP, que en traurien entre 4 i 5 amb uns resultats similars amunt i avall als que tenen ara mateix. Aquest és el sondeig electoral. Les majories es compliquen perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del CEO de tots tres partits. I l'independentisme arribaria a la meitat dels escons de la cambra, igualment per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
0: Molt bé, doncs gràcies, Albert, per aquest resum d'aquests resultats d'intenció de vot que dona el Centre d'Estudis d'Opinió.
2: Fins ara.
0: I la Fiscalia demana l'absolució per la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i retreu al jutge Peinado haver assumit una confabulació per treure-li el passaport. El Ministeri Públic conclou que Begoña Gómez no es va beneficiar del programa informàtic de la seva càtedra universitària i que, per tant, no hi ha delicte. Ho podem ampliar ara tot plegat des de Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Hola, bon dia. En el seu el seu escrit de conclusions, volíem dir, el fiscal del cas demana l'absolució per Begoña Gómez, la seva assessora a la Moncloa, i per l'empresari Juan Carlos Barrabés. Cap dels investigats, diu el fiscal, es va beneficiar econòmicament del software que va desenvolupar la càtedra privada que dirigia Gómez i que era propietat de la Universitat Complutense de Madrid. Per tant, conclou el Ministeri Públic, si no hi ha delicte, tampoc hi ha autor. La fiscalia també ha recorregut la retirada del passat

0: passaport que Juan Carlos Peinado va imposar a la dona del president espanyol li retreu al jutge falta de rigor en assumir sense justificacions la confabulació, diu literalment que els seus escortes la podrien ajudar a fugir. També es queixa que haja donat carta de naturalesa a informacions falses que apunten que Gómez hauria adquirit la nacionalitat de la República Dominicana. Ara l'Audiència Provincial de Madrid haurà de resoldre els recursos i decidir previsiblement la setmana que ve si envia la parella de Pedro Sánchez a judici amb jurat popular pels delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Per ara, les mesures cautelars contra Gómez ja han fet efecte. Per una banda, li ha impedit acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia, però sí li han donat permís per anar a la graduació de la seva filla al Regne Unit.
1: Des de Madrid, Dani Sainz de Aja. Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, adeu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 12:15. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat una nova alerta per demanar el confinament a la població de Pla de Manlleu d'Aiguamúrcia. El foc ja està estabilitzat des d'ahir, com també ho està el de Navarcles, a la comarca del Bages, on es mantenen 24 dotacions terrestres dels bombers. El foc està estabilitzat, però es treballa per evitar que revifi a causa de les altes temperatures. Des de Cabrianes, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
3: Aquest és un dels pobles que ahir es va haver de confinar per l'incendi del Bages. Hi viuen unes 350 persones que avui ja han reprès l'activitat normal després d'una tarda, la d'ahir, en què van tenir el foc molt a prop. En Bernat Muñoz, monitor del campus de bàsquet que es fa al pavelló municipal, es va haver de confinar amb una desena de nens i dos entrenadors més.
4: I vam haver de tancar tot, portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitja rescatar, a buscar cotxes de policia.
3: A un quilòmetre d'aquí, en direcció a Artés, hem visitat la granja de gallines de l'Oriol Comallonga, que va aconseguir frenar l'entrada de les flames gràcies a l'ajuda dels ADFs i dels pagesos.
5: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés, i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués. I de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
3: Tot i que durant la nit la superfície cremada no ha augmentat, es manté en unes 30 hectàrees, l'extinció del foc no s'ha acabat. Els bombers concentren esforços en remullar els boscos i els camps, on encara surt fum, i sobretot en la planta de reciclatge de Vilavila, Artés, que continua cremant i que encara trigaran uns dies a poder apagar.
1: I en canvi millora la situació a l'incendi de la Catalunya del Nord. El foc encara no es dona per controlat, però avui podran tornar a casa el gruix dels desallotjats. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalate.
6: L'incendi ha afectat 4.900 hectàrees des de dissabte i ha arribat a haver 12.000 desallotjats. A partir de les 6 de la tarda s'aixeca l'ordre d'evacuació de 9 municipis, entre els quals Illa, Vinçà o Bulaternera, les poblacions més grans. En total ja hauran pogut tornar a casa els veïns de 21 poblacions. Encara en quedaran, però, 6 de desallotjades amb unes 1.200 persones. Són els municipis més propers al massís dels Aspres, com Ricardà, on els bombers encara treballen per apagar alguns punts calents. És una de les preocupacions dels bombers, juntament amb les possibles represes que puguin provocar la calor i el vent i que puguin estendre's als arbres. Sobre el terreny, encara hi treballen uns 450 efectius.
1: Doncs estan estabilitzats tots aquests incendis que hi havia fins ara a Catalunya, també aquí a la Catalunya del Nord, però torna a ser una jornada molt crítica per les altes temperatures i la baixa humitat. Avui, 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. A més, es tanca un altre espai natural, que és el de Montmell Marmellà, i que amb aquest ja seran 8, doncs, els massissos tancats per l'alt risc d'incendi. La Conselleria d'Interior ha ampliat la restricció i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals que estiguin en zones de nivell 4 del Pla Alfa. Ho explica també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
7: La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I per altra banda, doncs també és facilitar doncs als equips d'emergència doncs que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs de destinar esforços amb aquesta població.
1: I, per tant, aquest pla Alfa, que afecta les activitats de lleure, com les acampades i les rutes, que han de sortir dels entorns naturals, s'han de traslladar, com us dèiem, a nuclis habitats. Els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals.

0: Des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per 10 campaments.
1: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
2: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: I altres conseqüències d'aquest perill extrem d'incendis forestals les trobem, per exemple, en els vols previstos de globus aerostàtics de l'European Balloon Festival d'Igualada, que havia de començar avui, però que s'han cancel·lat aquests vols d'aquests globus aerostàtics. No se n'enlairarà cap durant aquests 4 dies per minimitzar el risc que això pugui acabar en un foc. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
3: Hola, bon dia. L'activació del Pla Alfa en el seu nivell més alt ha fet que se suspenguessin els enlairaments perquè els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire i perquè els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais amb vegetació. Els pilots, que venen de diversos països, ja són a Igualada perquè no hi ha hagut temps d'avisar-los i ahir van participar en la recepció d'aquesta 30a edició. La cancel·lació afecta exclusivament els vols aerostàtics. Es manté la resta de programació prevista durant els dies de festival que es fa a terra i dins de la ciutat.
0: I els Mossos fan una crida a la ciutadania per identificar una dona que van trobar mort al riu Segre. Allà Lleida, el mes passat, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial per si algú la reconeix. La van trobar concretament el 3 de juny, sense cap document que permetés identificar-la. Es va determinar que era una dona jove d'entre 30 i 40 anys i portava una camisa rosa, unes malles blaves i unes esportives negres. Ara se n'ha fet una imatge recreada en via. El seu cos va aparèixer al riu Segre, a l'altura del Pont Nou, a la zona dels instituts. En un primer moment no es van veure signes clars de violència, però la causa de la mort encara no s'ha determinat i la investigació continua oberta. Es creu, però, que va morir el mateix dia que la van trobar. Ara, després d'un mes i d'haver revisat sense èxit la llista de persones desaparegudes, la policia demana la col·laboració de la ciutadania. El mateix dia que va aparèixer el cos d'aquesta dona, al Segre, se'n va trobar un altre al pantà d'Utxesa. En aquell cas era d'un home i la policia descarta que hi hagués relació entre tots dos casos.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat.
5: El radar de 3CAT Info.
4: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Doncs mig minut, haurem arribat al punt de 3:15 del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també per la previsió meteorològica. I comencem pel trànsit per saber si hi ha incidències a aquesta hora en algun punt de la xarxa viària catalana o bé el transport públic. Nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Molta tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres, sense retencions ni incidències destacades. Recordem, això sí, que es mantenen tallades per incendi 3 carreteres secundàries, la T244 entre Aiguamúrcia i Querol, la TP2442 del Montmell, Aiguamúrcia, i la TV2443 al Montmell. Pel que fa al transport públic, tranquil·litat també, sense incidències destacades, tret, això sí, de els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
4: El temps.
0: Amb en Jofre Genué.
7: Avui esperem que les temperatures baixin una miqueta, sobretot a la costa i al prelitoral, però respecte als valors d'ahir. Per tant, en general, si perden 1 o 2 graus, es notarà molt poc. Continuem sota els efectes de temperatures extremes, de calor intensa, amb aquesta segona onada de calor, que per quart dia consecutiu generarà xifres excepcionals i també aquests 40 graus a les zones més càlides del territori. De fet, avui esperem que potser aquesta xifra de 40 no s'estengui tant i quedi més restringida cap al Pla de Lleida, Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, potser l'Alt Empordà, que és on el risc és més alt i en aquest aquests avisos activats. A la resta estem parlant de temperatures doncs poc per sota, 38, 39. Per tant, una calor extrema amb un risc alt gairebé arreu del territori. De fet, aquesta matinada han continuat aquests valors roents a l'Alt Empordà amb aquesta tramuntana rescalfada. Portbou no ha baixat dels 31 graus, segon dia, per tant, amb una temperatura que persisteix per sobre dels 30. I això sí, aquesta tarda, amb unes marinades una mica més actives a tota la façana litoral i prelitoral, les temperatures podrien recular una miqueta en aquesta àrea i baixar, sobretot de cal vespre, per sota d'aquests 30 graus. Però bé, en general estem parlant de temperatures màximes per sobre dels 30, arribant, acostant-se als 35, per tant, una situació d'alt risc de calor extrema a gran part del país, amb una situació de nuvolades de calor, com ha passat aquests darrers dies al Pirineu, on no descartaríem algun petit ruixat. L'onada de calor no marxa, persisteix força dies. De moment, entre demà i demà passat, tindríem potser un alleujament de la calor, però sota els efectes d'aquesta onada de calor, perquè els termòmetres podrien recular alguns grauets. Fins i tot, entre demà i demà passat, desapareix a gairebé els valors de 40 graus o quedar-s'hi molt a prop. Però a partir de diumenge i la setmana que ve torna a reforçar-se l'entrada d'aire càlid de nord d'Àfrica amb vents de sud, i això farà que un altre cop, dilluns o dimarts, tinguem un altre pic de calor notable.
4: Resca Info. Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
8: Vols saber què passa al Parlament?
9: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
10: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
8: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
11: Podem dir que està en temps de descompte.
12: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
13: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
14: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
15: La prohibició de les compres especulatives
16: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
8: Escolta l'Hemicicle.
17: S'aixeca la sessió.
8: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
0: Seguim quan passen 4 minuts de 3 quarts de 12. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica de crim de guerra flagrant. L'acusació l'ha fet el Ministeri d'Afers Estrangers en el segon dia d'atacs creuats entre el règim de Teheran i Washington, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. I d'altra banda, també ens fixem en el Regne Unit, perquè ja sembla que hi ha successor al 10 de Downing Street. El Partit Laborista Britànic comença avui les primàries que han de portar Andy Burnham aquí, al capdavant del govern britànic. Si l'exalcalde de Manchester és l'únic candidat, la setmana que ve ja serà nomenat oficialment, i dilluns, dia 20, podria substituir Keir Starmer al capdavant del 10 de Downing Street. Londres, Quim Olivares.
18: Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint, Keir Starmer, com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
19: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
18: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
17: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
20: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
21: Tira caixi de trapés, Lurruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota.
22: Aquesta història ja se sap com acaba. Lurruti debuta amb el primer equip de la Reial al 1973. Després de temporades complicades sense fer-se un lloc com a titular a la porteria de l'equip basc, decideix deixar la Reial Societat i fitxa per l'Espanyol per jugar a Sarrià des de la meitat de la temporada 77-78. I al cap de 3 anys, marxa traspassat al Barça. En la seva carrera, Lurruti va aturar 16 penals de 61 llançaments, un 26% d'aturades o errades del rival. Amb el Barça, estadístiques similars. En 7 temporades, de 17 penals en va aturar 4, una mica menys del 25%. Però quin era el seu secret per aconseguir tan bons percentatges sota pals? Julio Alberto, company d'Urruti al Barça durant 6 temporades.
23: Javier era espectacular en la portería, en un penalti. Te intimidaba mucho. Primero hablaba con el contrario, le contaba la historia de su vida, le contaba algo de Mortadelo y Filemón, le hacía reír, le hacía llorar, le hacía de todo para que estuviera nervioso lo suficiente a la hora de tirar el penalti.
22: Un dels penals aturats per Urruti és el penal de l'Urruti t'estimo. Valladolid, Estadi Nuevo Zorrilla, tarda del diumenge 24 de març del 1985. El Barça és líder destacat de la Lliga a falta de 5 jornades per acabar el campionat. La Lliga estava gairebé sentenciada, però el vestidor del Barça la volien tancar el més aviat possible. La primera oportunitat per ser campió la té aquella tarda a Valladolid. El partit comença amb gol de Paco Clos per al Barça al minut 9. El Valladolid empata de pressa, golaç de falta del salvadoreny Mágico González, minut 14. Després del descans, Alex Sanko, de cap, fa l'1-2 per al Barça. En el tram final del partit, jugada a l'àrea del Barça i l'àrbitre xiula un suposat penal de Julio Alberto sobre un davanter del Valladolid. I arriba el moment.
21: Obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti ha atrapat el penal! Urruti ha atrapat el penal, amic d'Ivan de l'Espanyol en català! Quina emoció! Quina emoció, el minut 43! Aquests castellans s'han quedat amb un pam de nas!
22: Aquesta és la narració completa de Joaquim Maria Puyal a la transmissió del partit de futbol en català a Ràdio Barcelona. Després del penal de Valladolid, Urruti és l'heroi del Barça a la tanda de penals de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg. Atura 2 penals i en transforma un dels decisius. I no és l'heroi de la final de la Copa d'Europa contra l'Steaua a Sevilla perquè d'aquella final no en surt cap d'heroi. Urruti atura els 2 primers penals, però després passa el que passa. La final de Sevilla, Urruti la juga sabent que li han fitxat un substitut. El Barça de Núñez tenia fitxat Andoni Zubizarreta i Urruti es passa les 2 últimes temporades a la banqueta. Es retira després del motí de l'Espèria a l'estiu del 1988. Urruti mor la nit del 23 al 24 de maig del 2001 en un accident de cotxe a la Ronda de Dalt de Barcelona.
20: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
24: Ronaldo Vassís Moreira.
17: Rècords. A l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
20: Esports.
0: Fins a les 12 del migdia. Udel Serra, bon dia.
25: Bon dia. El Barça ha arribat un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions d'aquest traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic blaugrana, Hansi Flick.
20: 3Cat Info.
25: Mentrestant, aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Sentim primer el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba l'estrella de l'equip Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai.
26: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. está concentrado con el partido de va a ser sí, muy duro.
25: I ara sentim el jugador del Marroc, el jugador del Madrid, Brahim Díaz.
1: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos.

0: en dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
1: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. El partit entre França i el Marroc començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres, el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. D'aquest partit n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
2: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma. Realmente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
1: D'altra banda, el blaugrana Lamine Yamal, en declaracions al Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb la selecció de l'Argentina.
3: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
1: Més futbol. Espanyol presentarà aquest migdia a partir de la una el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardo va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol ha començat aquest matí els entrenaments de pretemporada. I el Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos.
4: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
1: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les dues pròximes temporades. D'altra banda, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení. Romeu ha renovat per dues temporades fins al juny del 2028. El tècnic del Barça ha explicat quins reforços esperen de cara a la pròxima temporada.
5: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp crec que ja tenim molta, molta, molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de Salma.
1: I el Tour de França avui s'ha de disputar a partir de quarts d'una, la sisena etapa, la primera de muntanya de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre. Una etapa que té el Tourmalet de categoria especial i el Coll d'Espen de primera categoria com a ascensions més destacades. El noruec Thorstein Traen, de l'equip 1X, lluirà el mallot groc de líder de la general per segona jornada consecutiva. I el torneig de tenis de Wimbledon, avui semifinals femenines. Per una banda jugaran Carolina Muchova i la nord-americana Coco Gauff, i de l'altra l'ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca també Linda Noskova.
6: Trescat Info.

0: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El CEO, els socialistes, tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Protecció Civil envia una altra alerta demanant el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, tot i que el foc està estabilitzat i hi ha hagut alguna petita revifada, i els bombers han augmentat fins a una quarantena les dotacions que treballen en aquest incendi. Relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. L'organisme ha acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica com a crim de guerra. Washington i Teheran s'intercanvien bombardejos des de fa dos dies, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units. Els Mossos recreen amb l'ajuda de la intel·ligència artificial el rostre de la dona que va aparèixer ofegada fa unes setmanes al Segre, a Lleida. Amb aquesta imatge, ara fan una nova crida a la ciutadania per aconseguir identificar-la. Ha mort als 75 anys la cantant galesa Bonnie Tyler. La intèrpret del reconegut tema Total Eclipse of the Heart va tenir el seu primer gran èxit el 1978, amidst a heartache. Bonnie Tyler estava en coma induït des de finals de maig després d'una operació d'urgència en un hospital de Faro, a Portugal.
1: Esports.
2: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028.

0: I ens queda el titular del temps. La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus avui a moltes poblacions.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I comencem parlant de política. Us ho dèiem en titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça si avui se celebressin eleccions al Parlament. Aquest és el resultat que ens deixa l'últim baròmetre del CEO, l'enquesta que elabora la Generalitat. Tenim aquí l'Albert Prat de les taules de política per ampliar-ho. Albert, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4 diputats dels 42 que té actualment. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons aquest CEO, i milloraria el resultat que té ara mateix. I el partit de Sílvia Orriols, atenció, passaria dels 2 escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont són els principals damnificats del creixement d'Aliança i perdrien la meitat dels escons que tenen ara mateix. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
3: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
2: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien igual que a la cua d'aquesta enquesta amb els Comuns i la CUP, amb uns resultats similars, un amunt, un avall, als que tenen ara mateix al Parlament. Amb aquests resultats, les majories es complicarien perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del baròmetre. I l'independentisme, si fa no fa el mateix, arribaria a la meitat dels escons de la cambra per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
0: Però aquesta enquesta també ens deixa més titulars encara.
2: Sí, si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre 1 i 2 diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats i Vox multiplicaria per 3 els resultats i es convertiria en tercera força al davant del PP i Junts, que recularia entre 2 i 3 diputats. L'habitatge continua sent la primera preocupació dels catalans, ho és per gairebé un de cada 3 catalans i ho és també per totes les franges d'edat, és a dir, per totes les persones de qualsevol edat i votants de tots els partits, tret d'Aliança, de Vox i del PP. El no a la independència tornaria a guanyar respecte a l'últim baròmetre, amb un 51% dels suports, segueix guanyant el no, però el sí pujaria una mica.
0: Albert Prat, moltes gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passen 6 minuts de les 12, estem pendents d'una compareixença dels bombers que han de fer de

0: aquí pocs minuts, precisament per fer un dibuix de quina és la situació ara mateix al país. Mentrestant, us expliquem que Protecció Civil ha enviat una nova alerta per demanar el confinament a la població del Pla de Manlleu d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Ara hi ha 3 mitjans aeris i 37 dotacions terrestres treballant per poder controlar el foc, que des d'ahir està estabilitzat. A aquesta hora podem anar cap al Pla de Manlleu amb el Manel Sastre. Mirem de contactar amb ells. Manel, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, som aquí a l'entrada del Pla de Manlleu. Aquesta represa a què fèieu referència s'ha produït en la zona més pròxima al nucli urbà d'aquest Pla de Manlleu i de seguida s'hi han destinat mitjans aeris i també alguns equips de terra. La proximitat amb aquest nucli habitat ha fet que recomanés aquest confinament, bàsicament per precaució per l'acumulació de fum, però hem de dir que l'activació de tots aquests mitjans ha fet que ara pràcticament no hi hagi ni fum en aquesta represa i que, per tant, s'hagi controlat amb una certa velocitat. I és que l'incendi està estabilitzat, recordem-ho, des d'ahir. Té un perímetre de 80 hectàrees que s'està vigilant molt de prop, sobretot pel que fa a la zona que està més pròxima a la serra del Montmell. No hi ha arribat, aquí. I és el que temen, que no hi pugui haver alguna revifada que pugui saltar en aquesta serra, on sí que hi ha moltes hectàrees per cremar.
0: Manel, perdona'ns, em sap greu tallar-te, però és que ara mateix comença aquesta compareixença dels bombers precisament per donar aquesta última hora. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Anem, escoltem, a aquesta hora, doncs, l'inspector Oriol Corbella.
2: Però en conseqüència d'aquestes onades de calor tan persistents i tan elevades, el que ha fet és posar la vegetació disponible. Llavors, aquest cap de setmana passat ja vam tenir l'incendi aquest de la Bisbal i l'incendi de Sant Manat, en què es caracteritzen per ser incendis que, com vèieu, eren inicialment columnes blanques que a nivell dels flancs realment no obrien molt, però en canvi llançaven el que anomenem focus secundaris, que són petites partícules enceses per davant del cap de l'incendi, petites fulles, branquillons, que el que fan són el que anomenem focus secundaris. Aquests focus secundaris tornen a arrencar i amb les carreres ascendents el que fan és projectar l'incendi cap endavant i fer-lo molt gran, com el de la Bisbal, que ha fet al final 2.400 hectàrees, i també el que ja va començar també abans d'ahir, que és el de Sant Manat, que porta 220, que són incendis que cremen també amb un perímetre molt difós i que amb aquests focus secundaris i amb aquest perímetre que també crema en relativa baixa intensitat, aquests flancs, doncs fan molt difícil de perimetrar i d'acabar d'apagar, perquè amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en somort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis. Llavors, nosaltres, en aquesta situació complexa del risc, que tenim un risc que anomenem de 5 sobre 6 dintre del cos de bombers, el que tenim és activat el que anomenem és un M2. L'M2 és una situació en què a tots els parcs de Catalunya el que fem és doblar els mínims que tenim de torn. A part, tenim tots els parcs de bombers voluntaris oberts i amb això doncs, anem atenent aquestes situacions de simultaneïtat, perquè amb aquestes, com deia, baixes humitats relatives i alta temperatura, qualsevol ignició doncs, ens està arrencant amb força. Llavors, aquesta situació sabem que es perllongarà els propers dies. Ara mateix, el dia d'ahir i el dia ja va ser molt complex. Ahir vam iniciar-nos amb l'incendi aquest de Sant Manat, que estàvem intentant estabilitzar-lo, que es dirigia cap al Farell, i el que vam estar fent doncs, està treballant en aquest incendi de Sant Manat per intentar doncs, que no intentar estabilitzar l'incendi. Ahir al migdia, amb aquesta situació meteorològica, ja va arrencar doncs, diverses carreres també que ens van fer entreveure que la situació meteorològica és complexa i, paral·lelament, doncs, arreu de Catalunya van sorgir doncs, molts altres incendis que us detallaré a continuació. Bàsicament, mentre estàvem treballant al Sant Manat, també va sortir un incendi a Gavà. L'incendi de Gavà s'inicia en zona urbana i es dirigeix també de cap cap a una zona urbanitzada. És un incendi petit, però que, a diferència dels dos anteriors que realment propagaven lentament, malgrat ens encenen focus secundaris, aquest ja inicia doncs, a una velocitat de propagació molt més elevada, la columna de fum ja més marronosa, més fosca, que significa que l'estat de la vegetació amb aquesta calor doncs ja pot tirar doncs, a més velocitat i també superar el que anomenem la capacitat d'extinció, que vol dir que per més recursos i aigua que hi posem, doncs el que és el cap de l'incendi avança a una velocitat del que no poden avançar les mànegues i que, per molta aigua que hi tirem, doncs, es fa difícil de controlar i llavors el que fem és fer el que anomenem prioritzacions, que si voleu en podem parlar. Paral·lelament al de Gavà, que el de Gavà ens importava el flanc esquerre, el que intentem és, a nivell d'estratègia, com a país, minimitzar l'abast i la grandària de cadascuna d'aquestes ignicions perquè aquesta simultaneïtat no ens absorbeixi tots els recursos i, d'aquesta manera, tenir-ne disponibles doncs, per poder atendre les situacions més prioritàries. Evidentment, doncs, primer la protecció de les persones, dels béns i després doncs, això, que no es facin grans per no anclar molts recursos en aquests incendis, de manera que ens mermi una mica el que és la resposta operativa en totes les situacions que paral·lelament segueixen sortint, perquè encara que hi hagi una gran emergència, doncs al país segueixen havent emergències i les seguim, atenent. Paral·lelament va sortir també aquest del Pla de Manlleu d'Aigua Múrcia. Aquest incendi també, al igual que el de Gavà, arrenca ja inicialment amb una capacitat de gran incendi forestal, vol dir que fa una velocitat de propagació molt elevada i en el d'Aigua Múrcia ens ha fet unes 100 hectàrees i avui encara també ja el vam donar per estabilitzat també aquesta nit i estem treballant. Aquest matí hem tingut una petita reinició en el flanc esquerre, pel que s'ha iniciat una ordre de confinament altra vegada al Pla de Manlleu, però ara estava consultant amb la sala de control i aquest ordre de confinament l'hem tirat enrere perquè efectivament el dispositiu que tenim al lloc han pogut frenar aquest avenç, aquesta represa que teníem al flanc esquerre d'aquest incendi d'Aigua Múrcia i es manté aquest incendi com a estabilitzat. També, paral·lelament, mentre estàvem amb aquests incendis, va haver l'incendi forestal, no era forestal, era de camps de cereal i de rostoll a Navarcles. Aquest incendi s'inicia també a molta velocitat, perquè aquí tenim dues tipologies bàsiques d'incendi que estem veient, que la tipologia el que crema zona arbrada i que ens està cremant, ens està llançant aquests focs secundaris, i després hi ha els incendis de cereal i d'incendis de camps de rostoll, que són incendis amb molta velocitat, molt perillosos, i que finalment també acaben arribant a zones forestals i acaben fent una gran propagació i fan uns incendis molt grans i molt velosos. Llavors, aquest incendi de Navarcles va agafar una indústria que va ser bàsicament el que va anar fent justament aquests focs secundaris que ens anava llançant sobre els camps i fent noves reignicions. Finalment, ahir també vam tenir a última hora l'incendi de Guimarà. El de Guimarà també va arrencar tard i sort en el de Guimarà també ens van ajudar molt doncs, els pagesos amb els tractors, com que és un incendi també de cereal i un incendi de rostolls, el fet de que els pagesos ens estiguin ajudant doncs, a perimetrar aquests incendis fa que la propagació podem anclar molt bé els flancs i controlar també doncs, que no es facin més grossos. Llavors, de tots aquests incendis que van iniciar-se ahir i que són els que es van fer grans, n'hi ha moltes altres ignicions que es van succeir i que van poder mantenir encara doncs, per sota d'una o dues hectàrees i que no van anar a més. Aquests són els que més projecció tenien i els que més vam haver d'abocar recursos, però tots aquests que he anomenat i també alguns anteriors, del dia anteriors que ara no he anomenat, que els tenim tots estabilitzats. Ara mateix no en tenim cap en actiu. El que estem fent és dedicar molt d'esforç i molts recursos en aquests incendis, tant en mitjans aèris com personal de terra, per intentar doncs, passar a controlat cadascun d'ells, estabilitzat. Recordem és que ja no ens està creixent aquest incendi, però no vol dir que no es pugui reiniciar ara. Llavors, som prudents també, perquè en el moment en què aquestes reinicions poden ser possibles és en el moment en què hi ha doncs, aquestes baixes humitats relatives i aquesta alta temperatura, sobretot al migdia, en el moment en què també entra la marinada, una marinada reforçada amb la onada de calor, que, i amb aquest vent i aquesta situació meteorològica, doncs, aquest perímetre o aquests focs secundaris que queden somorts i van cremant a poc a poc, és quan tornen a arrencar i tornen a fer noves carreres. Llavors, tots aquests incendis, amb tota la feinada que han estat fent els equips aquesta nit, doncs els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap focus secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver. Llavors, jo estic disponible per qualsevol consulta que vulgueu fer, qualsevol pregunta.
3: Comentaves que aquestes, just avui és el dia més perillós pel que fa a risc d'incendi, però que anirà també a més aquest juliol.
2: És acumulatiu el fet de, clar, tenim aquesta vegetació, tenim un hivern que, com comentava, sí que ha sigut plujós, vegetació inicialment hidratada, però que una vegetació no preparada per aquestes altes temperatures. Llavors, això, fins que no hi hagi una nova hidratació, cada dia que passa, doncs, és acumulatiu, i en aquesta acumulació, doncs, ahir va ser un dia molt complex amb aquestes altíssimes temperatures. Avui encara acumula respecte a ahir, i per tant, encara avui també és un dia complex igual o una mica pitjor que el d'ahir. Llavors, sí que estem mirant els models, i de cara sí que és veritat que demà i demà passat marca una petita baixada de temperatures, però és una situació meteorològica encara per sobre de la mitjana climàtica i una situació de risc molt semblant en el sentit de que són incendis de moment que anomenem topogràfics, perquè no tenim ara mateix ni mestral, o sigui, ni vent de ponent, ni tramuntana. Per tant, són incendis que arrenquen amb el vent de marinada, sobretot, i després amb els terrals de nit. Són aquesta tipologia d'incendis, l'únic que amb aquesta intensitat derivada d'aquesta calor i aquesta baixa humitat. Llavors, a nivell de risc els propers dies, i malgrat aquesta baixada de temperatura que no arriba ni a la mitjana climàtica, després els models sí que preveuen que torna a ascendir, ens preguntem fins al dia 15-16, en què els models caldrà també veure-ho al llarg dels dies, si es confirmen o no, tornem a una situació com la que estem, o lleugerament pitjor, perquè, com comentava, és acumulatiu.
4: Si voleu que m'expliqui una mica el concepte de multisimultaneitat i com actua, que prioritza, en base a què...
2: Sí, al final hi ha un dispositiu, que és el que tenim, que tenim diversos nivells d'activació, tant en els propis incendis, el que si anomenem pues, el nivell de SISCOM, que és el nivell de comandament que dirigeix una intervenció específica, i després també tenim uns nivells de mobilització, nivells de mobilització en què, que comentava abans, és un M2, és la quantitat de personal i disposició de vehicles i de personal doncs, disponibles per fer front a les emergències. Llavors, en disposició de tota, quan preveiem que hi ha molta simultaneitat i molts serveis, doncs ja anticipem també doncs, uns recursos donats. Llavors, amb aquests recursos existents a tot el territori, a tots els parcs de Catalunya, tant de bombers professionals com de bombers voluntaris, el que fem és avaluar a nivell de resposta què és el que genera doncs, un bé major per la societat, bàsicament. Llavors, aquest bé comú màxim que volem assolir passa per una priorització. I aquesta priorització succeeix en els propis incendis. En el moment que tu tens uns certs recursos en un incendi que podries disposar o t'estan arribant més recursos, sempre hi ha una priorització de que prioritzes primer un flanc dret, el flanc esquerre, o prioritzes el que genera doncs, el màxim bé comú possible amb els mitjans disponibles.
0: Doncs aquestes són les explicacions d'Oriol Corbella, inspector dels bombers, sobre les tasques que han estat fent en les darreres hores. Recordem, el més destacat del que he explicat és que tots els focs que en els que estaven treballant estan estabilitzats, ja no creixen. Ara el següent objectiu és controlar-los. Ha explicat que ahir es va estar treballant en els focs de Sentmenat, també una Gavà, a Navarcles i Guimerà, i aquest d'Aigua Múrcia, que fa poca estona parlàvem d'aquesta petita revifada en el flanc esquerre que ha obligat a aixecar una nova ordre de confinament al Pla de Manlleu, una ordre que ja ha estat anul·lada i que, per tant, ja no hi ha aquest confinament. Ho deixem aquí i anem cap a altres qüestions.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I quan falten 10 minuts per arribar a 1:15, marxem cap a Madrid. La Fiscalia demana l'absolució per a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i retreu al jutge Peinado haver assumit una confabulació per retirar-li el passaport. El Ministeri Públic conclou que Gómez no es va beneficiar del programa informàtic de la seva càtedra universitària i que, per tant, no hi ha delicte. Dani Sáenz de Aja.
6: En el seu escrit de conclusions, el fiscal del cas demana l'absolució per a Begoña Gómez, la seva assessora a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Cap dels investigats diu es va beneficiar econòmicament del software que va desenvolupar la càtedra privada que dirigia Gómez i que era propietat de la Universitat Complutense de Madrid. Per tant, conclou el Ministeri Públic, si no hi ha delicte, tampoc hi ha autor. La Fiscalia també ha recorregut la retirada del passaport que Peinado va imposar a la dona del president espanyol. Li retreu al jutge falta de rigor en assumir sense justificacions, la confabulació diu literalment que els seus escortes la podrien ajudar a fugir. També es queixa que haja

donat carta de naturalesa a informacions falses que apunten que Gómez hauria adquirit la nacionalitat dominicana. Ara l'Audiència de Madrid haurà de resoldre els recursos i decidir, previsiblement la setmana que ve, si envia la parella de Pedro

0: de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i de concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui hi estava al capdavant, anirà ara a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. En internacional, l'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris que qualifica de crim de guerra flagrant. L'acusació l'ha feta al Ministeri d'Afers Estrangers en el segon dia d'atacs creuats entre el règim de Teheran i Washington, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units, com també ha fet Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. Són atacs en represàlia pels nous bombardejos nord-americans que en dos dies han colpejat 170 objectius militars iranians i han fet almenys 14 morts. Donald Trump amenaça d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
1: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
2: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
1: Pel que fa al canvi d'avió per tornar a Washington, Trump ha explicat que a la Gran Bretanya tenien ganes de veure el nou Air Force One, obsequi de Qatar a la Casa Blanca, i que per això ha utilitzat l'aparell anterior per a fer el trajecte entre la capital turca i una base britànica. Diverses fonts apunten que els serveis secrets nord-americans haurien recomanat utilitzar l'avió anterior per motius de seguretat.
0: I abans dels esports, encara una darrera qüestió. Bonnie Tyler ha mort aquesta nit als 75 anys. Ho han anunciat en un comunicat a la seva família i al seu equip. La cantant galesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Seguia ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70, principis dels 80, amb la seva veu particular, rogallosa i potent. Va compondre èxits com Total Eclipse of the Heart, estem escoltant de fons, Holding Out for a Hero o It's a Heartache. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 premis Brit.
3: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions d'aquest traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic alemany del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Mentrestant, aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Sentim primer el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba l'estrella de l'equip, Kylian Mbappé, després del duríssim partit jugat davant el Paraguai.
5: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
4: I ara sentim el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
6: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
4: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. El partit entre França i el Marroc començarà a les 10 del vespre.
3: 3Cat Info.
4: Mentrestant, demà divendres el torn serà pel partit que jugaran Espanya i Bèlgica. D'aquest partit i de la selecció espanyola n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
7: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del

0: Partido con calma, realmente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
1: D'altra banda, el blaugrana Lamine Yamal en declaracions a Mundo Deportivo ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'exblaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
2: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
1: Més futbol, l'Espanyol presentarà d'aquí a mitja hora, a la una del migdia, el tercer reforç a cara a la temporada que ve. Parlem del migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardo va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i de proves físiques, la plantilla de l'Espanyol ha començat aquest matí els entrenaments de pretemporada. I el Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos.
3: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
1: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les tres pròximes temporades. D'altra banda, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení. Ha renovat per dues temporades fins al juny del 2028. Romeu ha explicat quins reforços esperen fer de cara a la pròxima temporada.
4: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de Salma.
1: Mentrestant, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol Femení. Parlem ara del Tour de França.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Perquè ara, a quarts d'una, ha de començar la sisena etapa, la primera de muntanya de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gèdre, una etapa que té el Tourmalet de categoria especial i el Coll d'Espen de primera categoria com a sancions més destacades. El noruec Torstein Traen, de l'equip 1X, lluirà el mallot groc de líder de la general per segona jornada consecutiva.

0: Rescat Info.
1: Hem arribat a 1:15. Repassem el més destacat a aquesta hora. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i perdre escons, i Aliança Catalana es dispara. Passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana en alça si avui se celebressin eleccions al Parlament. Aquest és el resultat de l'últim baròmetre del CEO, l'enquesta que elabora la Generalitat. De seguida us ho ampliem. Continuen estabilitzats els incendis que han cremat a les últimes hores a Catalunya. S'ha recuperat la normalitat, també després que alguna petita revifada hagi fet enviar un ordre puntual de confinament a la població del Pla de Manlleu d'Aiguamúrcia. El foc, com la resta que estan actius, està estabilitzat, però es treballa per evitar que revifi a causa de les altes temperatures. I l'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica de crims de guerra. Washington i Teheran s'intercanvien bombardejos des de fa 2 dies, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a aquesta guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units. Altres qüestions que tractarem. El laborista Andy Burnham presenta avui la candidatura per liderar el Partit Laborista Britànic. Si ningú més ho fa, serà proclamat guanyador de les primàries i en menys de 2 setmanes podria ja substituir Keir Starmer al capdavant del govern. I en literatura, l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La saga s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. També us explicarem que el drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 les nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Bay, The Diplomat o Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre.

0: I en Esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol.
1: I ho farà amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Aquestes dues seleccions ja es van enfrontar a les semifinals de fa 4 anys a Qatar.
0: I el temps, la calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus en moltes poblacions, només una mica més baixes que ahir. A la costa i al prelitoral, a Ponent, encara es podran superar els 40 graus. Passant gairebé 3 minuts de 2:15, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça si avui se celebressin eleccions al Parlament. Aquest és el resultat que ens deixa l'últim baròmetre del CEO, l'enquesta que elabora la Generalitat, Albert Prat.
2: Clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4 diputats dels 42 que té actualment. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons aquest CEO, i milloraria el resultat que té ara mateix. I el partit de Sílvia Orriols, atenció, passaria dels 2 escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont són els principals damnificats del creixement d'Aliança i perdrien la meitat dels escons que tenen ara mateix. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
3: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
2: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien igual que a la cua d'aquesta enquesta amb els Comuns i la CUP, amb uns resultats similars, un amunt, un avall, als que tenen ara mateix al Parlament. Amb aquests resultats, les majories es complicarien perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del baròmetre. I l'independentisme, si fa no fa el mateix, arribaria a la meitat dels escons de la cambra per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara sí, ens centrem en els incendis. Protecció Civil ha enviat una nova alerta per desconfinar la població de Pla de Manlleu d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Han treballat 3 mitjans aeris i 37 dotacions terrestres per controlar el foc, que des d'ahir està estabilitzat. Anem a ampliar aquesta informació. Abans hem hagut de tallar el nostre company Manel Sastre. Manel, molt bon dia, explica'ns.
5: Hola, bon dia. Sí, una represa que s'ha produït a la zona que hi ha més pròxima al nucli del Pla de Manlleu i de seguida s'hi han destinat molt alguns mitjans aeris i també per terra. La proximitat amb aquest nucli ha fet que es recomanés aquest confinament, que ha estat un confinament curt, uns minuts per precaució i que s'ha aixecat fa una estona. Ho explicava Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers de la Generalitat.
6: Aquest matí hem tingut una petita reemissió en el flanc esquerre, pel que s'ha iniciat una ordre de confinament altra vegada al Pla de Manlleu, però ara estava consultant amb la sala de control i aquest ordre de confinament l'hem tirat enrere perquè efectivament el dispositiu que tenim al lloc han pogut frenar aquest avenç, aquesta represa que teníem al flanc esquerre.
5: Cosa que confirmem perquè nosaltres som just al davant d'on s'ha produït aquesta represa i ja no es veu pràcticament ni fum. Els mitjans aeris han deixat d'actuar ja en aquest punt. L'incendi està estabilitzat, de fet, des d'ahir. Té un perímetre d'entre 80 i 100 hectàrees que s'està vigilant molt de prop per evitar que alguna de les represes salti cap a la serra del Montmell, que és on hi ha més hectàrees per cremar i és el que realment preocupa els equips d'extinció. En aquest foc també ha estat clau la recuperació dels conreus, sobretot de la vinya, que ha fet de tallafoc natural i que ha frenat el foc a pocs metres dels nuclis i les cases que hi ha en aquesta zona. Ha ajudat a contenir molt el foc i ara els productors, de fet, estan fent una iniciativa per vendre el producte, per vendre el seu vi amb l'etiqueta de vinyes de foc que marca, doncs, que accions com aquesta de recuperar vinyes en alçada, aquí estem a més de 500 metres d'altura, ajuden, entre altres coses, a parar incendis.
0: Doncs iniciatives per mirar de revertir la situació que estem vivint aquests dies. Aquesta és l'última hora des del Pla de Manlleu que ens ha apropat el Manel Sastre. Manel, gràcies. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
0: A l'incendi que va començar ahir a Navarcles, al Bages, una quinzena de dotacions també treballen per evitar que el foc revifi amb aquestes temperatures que encara van pujant. Anem cap a Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
7: Aquí a Artés és on hi ha la...

0: La nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i es trigarà dies a poder apagar-ho. De fet, encara es veu una columna de fum sobre la nau i ahir, davant la possibilitat que fos un núvol tòxic, es va confinar una part de la població d'Artés. El seu alcalde, Enric Forcada, ens explicava que quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
1: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
0: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
2: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
0: El foc va començar al pont de Cabrianes per causes que encara s'estan investigant i el vent el va empènyer ràpidament cap aquí.
3: I el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori, l'activació del nivell màxim del Pla Alfa, també afecta les activitats de lleure. Les acampades i les rutes han de sortir dels entorns naturals i s'han de traslladar a nuclis habitats i els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. Des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
4: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
3: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació es limitarà a les activitats de les colònies que organitzen.
5: Ens limitarà el fet de que si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
3: Alguns casals d'estiu també han repensat les sortides per evitar desplaçaments al sol. Ara marxem cap a la Catalunya del Nord. Millora la situació en el foc, que encara no es dona per controlar, però avui podran tornar a casa el gruix de desallotjats. Joaquim Albalaté.
6: L'incendi ha afectat 4.900 hectàrees des de dissabte i ha arribat a haver 12.000 desallotjats. A partir de les 6 de la tarda s'aixeca l'ordre d'evacuació de 9 municipis, entre els quals Illa, Vinçà o Bulaternera, les poblacions més grans. En total ja hauran pogut tornar a casa els veïns de 21 poblacions. Encara en quedaran, però, 6 de desallotjades amb unes 1.200 persones. Són els municipis més propers al massís dels Aspres, com Ricardà, on els bombers encara treballen per apagar alguns punts calents. És una de les preocupacions dels bombers, juntament amb les possibles represes que puguin provocar la calor i el vent i que puguin estendre's als arbres. Sobre el terreny, encara hi treballen uns 450 efectius.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: 4 minuts i arribarem a 3:15. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica de crims de guerra flagrants. L'acusació l'ha fet el Ministeri d'Afers Estrangers en el segon dia d'atacs creuats entre el règim de Teheran i Washington, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units, com també ha fet Qatar i Kuwait, on han fet un ferit. Són atacs en represàlia pels nous bombardejos nord-americans que en dos dies han colpejat 170 objectius militars iranians i que han fet almenys 14 morts. Donald Trump amenaça, de fet, d'endurir aquesta ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Ara situem-nos al Regne Unit. El Partit Laborista Britànic comença avui les primàries que han de portar Andy Burnham a Downing Street. Si l'exalcalde de Manchester és l'únic candidat, la setmana que ve ja serà nomenat oficialment i el dilluns dia 20 ja podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
8: Andy Burnham, exalcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà. Ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, L'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
9: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
8: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
3: Tornem a casa nostra. En plena onada de calor, només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat. En canvi, entre les de renda més alta són 7 de cada 10. És una de les conclusions de l'informe Qui pot protegir-se de la calor, que ha elaborat l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb la Diputació de Barcelona, i alerta que protegir-se de les onades de calor depèn sobretot de la renda. També identifica 39 municipis on es concentren la vulnerabilitat social i la calor extrema i on proposa prioritzar les inversions públiques. Les llars amb menys recursos també tenen menys accés a les tecnologies per adaptar-se al canvi climàtic. De fet, 8 de cada 10 bonificacions de l'IBI per instal·lar plaques solars es concedeixen a habitatges unifamiliars. Per això, la investigació Eva Vilaseca defensa reforçar les polítiques públiques d'adaptació.
10: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
3: L'estudi situa municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona o Manresa entre els més vulnerables perquè combinen una elevada exposició a la calor amb habitatges envellits i menys recursos. Per això proposa crear un fons climàtic provincial que prioritzi inversions en rehabilitació, renaturalització urbana i també refrigeració. Els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació dels últims anys en matèria d'habitatge que, segons diuen, no porten lloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament. Segons el president de l'Associació de Promotors, APSE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, a desincentivar l'oferta i agreujarà, ha dit, els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
3: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o a les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona. Tres quarts d'una, tornem a fer cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
12: Molt bon dia. Doncs molta tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres, no hi ha retencions destacades. Sí que hi ha novetats pel que fa a les carreteres tallades pels incendis. Davant la millora de la situació s'han començat a reobrir ja vies. Ara només queda tallada la T244 entre Aiguamúrcia i Querol pel foc del Pla de Manlleu. Per l'incendi a les Gavarres que va començar a la Bisbal d'Empordà, només es permet el pas a veïns a la GB-6703 entre Quart i Madremanya, i la G664, que connecta Cassà de la Selva amb Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R15 de Rodalies, al tren de Móra la Nova, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona. Cap a 2:15, circula amb 70 minuts de retard.
7: El temps.
3: Jofre Genué.
13: Continuem sota els efectes d'aquesta onada de calor que un dia més farà arribar el termòmetre per quart dia consecutiu als 40 graus, tot i que no de manera tan extensa com ahir, sinó estem parlant cap a la zona del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, zones pròximes Franja de Ponent. Però bé, la resta, déu-n'hi-do, perquè ara mateix, per exemple, a l'Empordà ja tenim xifres de 38-39. No descartaríem algun valor de 40, tot i que la marinada avui s'està reactivant més. De fet, s'estan superant un altre cop aquests llindars de calor extrema que indiquen que estem sota els efectes d'aquesta onada de calor a moltes comarques, l'Alt Empordà, el Gironès, el Baix Empordà, el Baix Camp, el Tarragonès, el Garraf, el Barcelonès Montsià,

0: també doncs, a punts del Penedès, això fins a migdia primera de la tarda. Encara esperem que al llarg de les properes hores tot això s'incrementi més. Per tant, malgrat que la temperatura potser baixi 1 o 2 graus en molts indrets i per la presència de la marinada, especialment al litoral i al prelitoral, estem sota els efectes d'una onada de calor que ha de fer persistir doncs, aquests avisos de calor extrema. Un altre cop la mateixa calor farà créixer algunes nuvolades entre el Prepirineu i Pirineu, sobretot de Lleida. Aquesta tarda no descartem doncs, algun petit patac d'aigua, alguna petita tempesta de calor, algun ruixadet localitzats, poca cosa, que en prou feines arriben als 10 litres per metre quadrat. I bé, el pronòstic pels propers dies és que es mantinguin les matinades incòmodes amb aquesta calor amagatzemada, nits tòrrides, sobretot en punts de la costa i especialment a costa central, nits tropicals amb molts indrets a l'interior, i màximes que potser entre demà i demà passat baixen una mica més, fins i tot entre demà i demà passat podrien desaparèixer momentàniament els 40 graus o gairebé, però tot això serà transitori. A partir de diumenge, la calor torna a disparar-se amb un nou episodi, un nou pic de calor d'aquesta onada de calor que no marxarà a l'inici de la setmana que ve.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. Continuem amb més notícies. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Es tracta d'un projecte que ha de permetre impulsar aquesta tecnologia a Catalunya i Espanya, però que té molta oposició dels ajuntaments i veïns de la zona. Anem cap a Girona. Núria Pereira.
2: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. També alerta de la presència d'una praderia important a la zona, que s'ha de protegir i que queda molt a prop de la línia d'evacuació, que va des de la zona marina on hi ha els aerogeneradors fins a la costa per connectar-los a la xarxa elèctrica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. A l'estat, els aerogeneradors no es poden falcar al fons del mar per la seva profunditat i han de ser flotants, i això és el que es vol provar amb aquest projecte previst al Golf de Roses. Va amb cert retard per la forta oposició d'ajuntaments i veïns. A més, hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Podria estar acabat a finals de l'any 2027.
1: I ara ens situem a la capital catalana i parlem de dues qüestions. La primera, la CUP i comunistes de Catalunya han firmat un acord per impulsar a Barcelona una candidatura àmplia a les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Les dues organitzacions volen construir una alternativa política davant l'actual model de ciutat que creuen que viu una crisi profunda marcada per l'emergència habitacional, el turisme i l'expulsió de molts veïns i veïnes dels seus barris. Els noms de les persones que encapçalaran aquesta llista es faran públics després de l'estiu. I la segona qüestió és que en plena onada de calor, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal que recuperen els galets i que preveuen nous dissenys com un poema o dibuixos il·luminats d'alumnes de primària i secundària. En total, 130 quilòmetres d'espais amb llums amb un pressupost de 4,6 milions d'euros, un import finançat en un 65% per la taxa turística. La tinenta d'alcalde, Raquel Gil, destaca que els galets s'instal·laran a 13 mercats de la ciutat.
3: Aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets a Nadal. És un disseny de Ramon Vigues, figura clau del disseny industrial català i una figura doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat. Cada districte tindrà una ubicació relacionada amb el mercat i amb els eixos comercials on estarà situada doncs, aquesta figura del galet.
1: Més d'una cinquantena de fonts ornamentals se sumaran també a aquesta il·luminació nadalenca. La ciutat serà aquest any la capital europea del Nadal del 2026. Ara marxem cap a Lleida. Els Mossos han demanat ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós una iniciativa poc habitual a la policia. Encara no se sap si la mort va ser criminal. Noelia Caselles.
4: La van trobar el dia 3 de juny sense cap document que permetés identificar-la en una zona urbana del riu Segre a Lleida, a prop dels instituts. Des de llavors, els Mossos han esgotat sense èxit les vies policials per identificar-la, tant a nivell nacional com internacional. Això els ha portat a fer una passa més i fer-ne un retrat amb intel·ligència artificial. A la imatge difosa hi veiem una noia d'uns 30 anys vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. negres. L'inspector Sergi Messalles és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
5: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, d'acord?

0: i és un pas doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho, i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
1: En un primer moment no es van veure signes clars de criminalitat, però l'autòpsia va determinar que hi havia hagut violència. Això no implica, però, que hi hagi un delicte.
0: Una mort violenta pot ser un accident de trànsit. Que hi hagi al darrere o no doncs una acció criminal s'ha de demostrar després. Una mort autolítica, un suïcidi, és una mort violenta, però al darrere hi ha alguna component, algun element de criminalitat que hagi provocat això. Nosaltres el que estem intentant determinar és això.
1: A la zona on es va trobar el cos és habitual que hi hagi persones indigents que hi acampen, però tampoc n'han pogut donar informació. No sembla tampoc que la dona hi pernoctés. El mateix dia que va aparèixer el cos d'aquesta dona, se'n va trobar un altre al pantà d'Utxesa. En aquell cas era un home que tampoc està identificat, però la policia descarta que hi hagués relació entre tots dos casos.
2: 3Cat Info.
3: I ara Cultura, l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, situada a la Catalunya rural del segle XIX, que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana. Montse Camps.
4: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Capmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
5: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava algo com més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
4: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
5: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes, i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert, perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
4: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
5: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que quan surt la següent part que l'estan recomanant, això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
4: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
3: Esports. Fins la una amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
6: Bon dia. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany, el Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara Barça i Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic blaugrana, Hansi Flick.
2: 3Cat Info.
6: I aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Sentim primer el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba l'estrella de l'equip Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai.
7: Kylian està bé, a nivell mental ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
6: Y ahora sentimos al jugador marroquí del Madrid, Brahim.
8: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, el dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
6: El partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres, el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. D'aquest partit i de la selecció espanyola en concret ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
9: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma. Obviamente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
6: D'altra banda, el blaugrana Lamine Yamal en declaracions a Mundo Deportivo ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb l'Argentina.
10: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
6: Encara relacionat amb el Mundial, Mèxic ha fet oficial que l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez, serà el pròxim seleccionador en substitució de Javier Aguirre, que ja havia anunciat que no continuaria.
2: 3CAT Info.
6: L'Espanyol ha de presentar ara a la una del migdia el tercer reforç de la temporada que ve. El migcampista brasiler de només 20 anys, Gabriel Moscardó, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardó va jugar cedit al Braga portuguès la temporada passada. D'altra banda, després de dues jornades de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol ha començat aquest matí els entrenaments de pretemporada. I el Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos.
11: Ellos m'han transmitido un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
6: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les tres pròximes temporades. Mentrestant, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení. Ha renovat per dues temporades fins al juny del 2028. Romeu ha explicat també quins reforços esperen fer de cara a la pròxima temporada.
12: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de salma.
6: Per la seva part, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol Femení. I el Tour de França, des de quarts d'una es disputa la sisena etapa, la primera de muntanya, entre Pau i Gavarnie Gedre, una etapa que té el Tourmalet de categoria especial i el Coll d'Aspen de primera categoria com a sancions més destacades. El ciclista noruec Torstein Traen, de l'equip 1X, llueix el mallot groc de líder de la General per segona jornada consecutiva.

0: Doncs bé, a aquesta hora podem seguir la roda de premsa que estan donant detalls ara des del Meteocat i Protecció Civil.
1: 10 rècords de temperatura màxima absoluta en diversos sectors de Catalunya. Destaquen els 44,1 graus de Vinebre o els 40,7 graus que es van assolir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Una temperatura doncs, que no s'havia assolit en els 112 anys de història d'aquesta estació meteorològica. També destaquen les temperatures mínimes, queden molt altes les temperatures a la nit, i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou. Si mirem la predicció, doncs avui tornarem a tenir una jornada semblant a la d'ahir, amb valors per sobre de 40 graus en molts sectors de Catalunya, fins i tot superant els 42 a punts de les comarques de Ponent o de Terres de l'Ebre, però valors extremadament alts arreu del país. Per sort, aquesta predicció ens indica que tant demà divendres com dissabte hi haurà un lleuger respir, hi haurà una lleugera baixada d'aquesta temperatura, tot i que encara mantenim avisos per superació del llindar del percentil 98, del llindar de temperatura màxima extrema, però molt rebaixat respecte als últims dies per agafar forces, perquè malauradament els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies. Per tant, atenció, perquè aquesta onada de calor patirà una lleugera rebaixada que durarà dos dies, un breu respir, per tornar a agafar força de cara a la setmana vinent.
2: Tenint en compte tot això, quines mesures hi ha previstes?
1: Les mesures, tant per calor com per perill d'incendis, ara la companya, la subdirectora Imma Soler, doncs us les explicarà després de la reunió que hem fet del Comitè Tècnic de Protecció Civil.
3: Es preveu una baixada de temperatures ja cap a finals de la setmana que ve?

0: una normalització de les temperatures?
1: Normalització no diríem. De fet, després d'aquest respir que tindrem demà divendres i passat demà dissabte i el posterior nova pujada, els mapes una miqueta més llarg termini sí que indiquen que podria tornar a fer una bona rebaixada de cara a finals de la setmana vinent, a partir de dijous, divendres, potser dissabte i diumenge de la setmana vinent. Però queden molts dies, encara queda aquest repunt de cara a l'inici de dilluns, dimarts, dimecres, i creiem que el focus ha d'estar aquí. Ja veurem quan acabarà aquesta llarga onada de calor, però com a mínim ara hem d'anunciar aquesta nova pujada que serà tan contundent com la que hem tingut.
2: Gràcies. Gràcies.
3: Són les explicacions de Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, avisant d'això, que ara venia una petita treva de 3 dies, però que tornarien a pujar les temperatures. Per tant, ens haurem de preparar per la setmana que ve. Nova onada de calor després d'aquests 3 dies de petita treva amb aquest lleu descens, tot i que a finals de la setmana vinent sembla que tornarien a baixar. Tenim aquest episodi entremig de nova onada de calor. Ara es prepara també per donar explicacions Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, per anunciar, i així ho ha fet saber des del Meteocat Santi Segalà, les mesures que hi ha previstes en aquest nou episodi d'onada de calor que es preveu per de cara a la setmana que ve, a partir de diumenge a dilluns. Ha explicat des del Meteocat que dilluns, dimarts i dimecres tornaran a ser dies complicats. Sentim Imma Soler, de Protecció Civil.
4: Seguretat pública, sí, perfecte. Hem acabat ara fa un moment el comitè tècnic que hem fet, tant amb els dos plans que tenim activats, tant pel que fa a l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per calor, com el pla enfocat, el pla per incendis forestals, que també tenim amb emergència per la situació que s'està donant aquests dies, que, com veieu, doncs és de molta afectació, amb diversos incendis simultanis que s'han donat sobre i tot ahir a la tarda. Hem fet aquesta valoració, mantindrem encara aquests plans amb situació d'alerta i també amb situació d'emergència al pla enfocat durant el dia d'avui per continuar fent una valoració. Com veieu, cada matí fem reunió i fem també reunions en aquells moments que és necessari i anem fent aquest seguiment constant. Perfecte. Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, molta cura amb no engegar cap incendi, amb no encendre cap incendi i, sobretot, si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs, sobretot, no fer-lo. I, si veiem alguna columna de fum, doncs, avisar el 112 de manera immediata. Parlo que fem les activitats del bany, doncs el que sempre recomanem. Molta vigilància també, atendre les senyalitzacions, atendre els espais on la gent es pot banyar, no banyar-nos mai en algun espai que no sigui adequat i sobretot també molta cura amb els nens, molta vigilància cap a la canalla que demanem, doncs, en aquestes activitats de bany.
2: Ens explicaven ara des del Meteocat que podria haver com una petita baixada de temperatures, després tornar a pujar. En aquest impàs de baixada preveieu reduir restriccions o sou més de la intenció de mantenir-les fins que acabi tot aquest episodi?
4: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans. Per exemple, ara estem en alerta del pla Procicat per calor i possiblement podrem passar a prealerta durant aquest impàs, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor. Pel que fa als incendis, ens mantenim en emergència i anem valorant diàriament. Si hi hagués la possibilitat de fer aquesta rebaixa, també la faríem, però hem de ser curosos amb com tenim la situació de simultaneïtat i d'afectació en el territori. Les mesures continuen. Les resolucions que es van fer des de l'Infocat, amb tot l'aspecte del que és el no accés en aquells municipis que estan en pla Alfa 4, que, si em permeteu, recordo que en aquests moments són 219 municipis. Aquest no accés en l'espai natural forestal en aquests municipis. També, doncs, aquesta vigilància amb les activitats de joventut, per tal de que facin les activitats molt properes a les zones poblades i no en l'entorn forestal. També aquestes altres mesures que vam demanar de no ús de la pirotècnia, tampoc no ús d'activitats tipus falles, en aquest entorn, doncs tot això continuarà vigents i de moment no tenen data de finalització, sinó que

0: anirà valorant constantment per veure quan es pugui donar aquesta finalització en aquestes mesures.
1: I perdoneu que repetim una mica, però llavors de cada cap de setmana, per exemple, el que és els accessos als parcs naturals, us plantegeu que es puguin aixecar o la intenció, almenys que hi hagi cap sorpresa, és mantenir-los tancats?
0: En aquests moments els que estan marcats són aquests que comentàvem, aquests 219 municipis i els massissos que engloben. Per la meva experiència, habitualment, això és un tema que ens ho dirien des d'agents rurals i també des del Departament d'Agricultura. Per la meva experiència, no és tan ràpida la reacció de les zones forestals, de la massa forestal, no és tan ràpida una baixada de temperatures, sinó que requereix normalment una mica més de temps per la seva reactivació, no? I estem parlant d'un període molt curt, estem parlant de que només serà una baixada d'aquest cap de setmana, per tant, jo ho veig molt just perquè puguin haver-hi, no sé, reaccions destacables, no? Siguem curosos, pensem que en aquests moments tenim aquests 200 i pico municipis, que tenim un nivell de risc molt alt, que cal aquestes mesures de cara al nostre entorn forestal i que les haurem de continuar mentre veiem aquesta necessitat.
2: Pel que fa a una onada de calor persistent, més enllà de les recomanacions, s'han plantejat alguna mesura especial, alguna restricció, sobretot pel que fa a l'esbarjo a l'aire lliure, a casals, activitats fora?
0: Restricció no. El que passa és que en aquests moments, per exemple, sabem que el Servei d'Emergències Mèdiques ens ha dit que tenen en aquests moments uns 230 atencions que han tingut que fer a l'entorn de les afectacions per calor. Per tant, sabem que és una afectació important en la població. No demanem unes restriccions per normativa, però sí que el que estem fent és recomanar, i ho recomanem des de Salut, ho recomanem nosaltres, ho recomana arreu, d'aquesta situació de vigilar la calor, de vigilar les hores d'insolació, no estar sota el sol, no fer esforços amb hores de molta calor, mirar de fer les activitats amb hores més tranquil·les, més de vespre, que no faci tanta calor, i sobretot tenir en compte això, que estem passant una temporada llarga de calor, persistent, i tot això cap al nostre cos ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny que hem de pensar-hi, que hem de saber que hem de fer, vigilar la calor i sobretot estar-hi atent. Mesures, per part nostra, no hi ha aquest plantejament, però sí insistir i seguir demanant a la població que vagin amb aquesta cura, que s'hidratin bé, que evitin les hores d'insolació, que evitin les activitats a hores fortes, que vigilin les persones vulnerables, sobretot el que diem sempre, mai una persona dintre d'un vehicle amb aquestes calors perquè els vehicles pugen molt de temperatura i poden tenir un accident. Sempre aquesta vigilància de si algú es troba malament, trucar de seguida al 112, vigilar que algú no pugui tenir un cop de calor i continuar amb aquestes mesures tots aquests dies que ens venen.
3: Molt bé. Jo volia demanar un breu resum en castellà, si pot ser.
4: Doncs són les explicacions d'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, dient que hi ha una vigilància molt exhaustiva amb el risc d'incendi, que, per tant, de moment no es plantegen modificar cap de les restriccions, que hi ha 219 municipis en pla Alfa 4, amb els massissos que inclouen, que en són 9. Activitats de lleure estan prohibides en zones forestals, s'han de fer a zones poblades, i això també implica la prohibició de l'ús de la pirotècnia, de falles, i ja ha dit Imma Soler que no preveuen cap canvi a mitjà termini perquè la baixada de temperatures, com abans informaven des del Meteocat, seria aquest cap de setmana, però duraria poc perquè la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, tornaríem a tenir un pic, una onada de calor. També ha explicat que hi ha hagut 230 atencions del Servei d'Atenció d'Emergències Mèdiques pels efectes de la calor i, per tant, en aquest sentit, ha recomanat Imma Soler vigilar, no estar sota el sol, no fer esforços, intentar traslladar certes activitats al vespre, hidratar-se i estar alerta amb els símptomes que puguin indicar que s'està patint un cop de calor. I amb tot aquest panorama, això no afavoreix el risc d'incendi, ben al contrari, de moment encara n'hi ha alguns d'actius, tot i que estan estabilitzats. D'una banda, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tot i que hi ha hagut una petita represa, s'ha pogut controlar ràpidament i el confonament del Pla de Manlleu ha durat pocs minuts. Anem cap allà, Manel Sastre.
5: Sí, una represa que s'ha produït a la zona que hi ha més pròxima, al nucli del Pla de Manlleu, i de seguida s'hi han destinat molt alguns mitjans aeris i també per terra. La proximitat amb aquest nucli ha fet que es recomanés aquest confinament, que ha estat un confinament curt, uns minuts, per precaució, i que s'ha aixecat fa una estona. Ho explicava Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers de la Generalitat.
6: Aquest matí hem tingut una petita reemissió en el flanc esquerre, pel que s'ha iniciat una ordre de confinament altra vegada al Pla de Manlleu, però ara estava consultant amb la sala de control i aquest ordre de confinament l'hem tirat enrere perquè, efectivament, el dispositiu que tenim al lloc han pogut frenar aquest avenç, aquesta represa que teníem al flanc esquerre.
5: Cosa que confirmem perquè nosaltres som just al davant d'on s'ha produït aquesta represa i ja no es veu pràcticament ni fum. Els mitjans aeris han deixat d'actuar ja en aquest punt. L'incendi està estabilitzat, de fet, des d'ahir. Té un perímetre d'entre 80 i 100 hectàrees que s'està vigilant molt de prop per evitar que alguna de les represes salti cap a la serra del Montmell, que és on hi ha més hectàrees per cremar i és el que realment preocupa els equips d'extinció. En aquest foc també ha estat clau la recuperació dels conreus, sobretot de la vinya, que ha fet de tallafoc natural i que ha frenat el foc a pocs metres dels nuclis i les cases que hi ha en aquesta zona. Ha ajudat a contenir molt el foc i ara els productors, de fet, estan fent una iniciativa per vendre el producte, per vendre el seu vi amb l'etiqueta de vinyes de foc, que marca, doncs, que accions com aquesta de recuperar vinyes en alçada, aquí estem a més de 500 metres d'altura, ajuden, entre altres coses, a parar incendis.
4: Gràcies, Manel. I a Navarcles, al Bages, una quinzena de dotacions dels bombers treballen per evitar que el foc revifi amb aquestes altes temperatures. Les flames han afectat una cinquantena d'hectàrees. Des d'Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
7: Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i es trigarà dies a poder apagar-ho. De fet, encara es veu una columna de fum sobre la nau i ahir, davant la possibilitat que fos un núvol tòxic, es va confinar una part de la població d'Artés. El seu alcalde, Enric Forcada, ens explicava que quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
8: Al cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aeris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
7: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
9: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués. I de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
7: El foc va començar a Pont de Cabrianes per causes que encara s'estan investigant i el vent el va empènyer ràpidament cap aquí.
4: Gràcies, Montse Poblet. Hem arribat a un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim noves incidències. Hi ha cua a la B20 a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat, perquè hi ha hagut un accident que talla un carril. Precaució en aquest punt. També a la P7 hi ha retencions a Gelida en sentit sud cap a Tarragona, un carril tallat també per accident. I atenció a la P2, aquesta via es troba tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona, en aquest cas perquè s'està retirant un vehicle de la via. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51. Pel que fa al transport públic, retards a aquesta hora a la línia R15 de Rodalies, el tren de Móra la Nova que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona cap a 2:15, circula amb 70 minuts de retard.
4: El temps. La previsió és d'en Jofre Genué.
11: Continuen sota els efectes d'aquesta onada de calor que un dia més farà arribar el termòmetre per quart dia consecutiu als 40 graus, tot i que no de manera tan extensa com ahir, sinó estem parlant cap a la zona del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, zones pròximes Franja de Ponent. Però bé, la resta, déu-n'hi-do, perquè ara mateix, per exemple, a l'Empordà ja tenim xifres de 38-39. No descartaríem algun valor de 40, tot i que la marinada avui s'està reactivant més. De fet, s'estan superant un altre cop aquests llindars de calor extrema que indiquen que estem sota els efectes d'aquesta onada de calor a moltes comarques, l'Alt Empordà, el Gironès, el Baix Empordà, el Baix Camp, el Tarragonès, el Garraf, Barcelonès-Montsià, també doncs, punts del Penedès. Això fins a migdia primera de la tarda. Encara esperem que al llarg de les properes hores tot això s'incrementi més. Per tant, malgrat que la temperatura potser baixi 1 o 2 graus, en molts indrets i per la presència de la marinada, especialment al litoral i al prelitoral, estem sota els efectes d'una onada de calor que ha de fer persistir doncs, aquests avisos de calor extrema. Un altre cop la mateixa calor farà créixer algunes nuvolades entre el Prepirineu i Pirineu, sobretot de Lleida. Aquesta tarda no descartem doncs, algun petit patac d'aigua, alguna petita tempesta de calor, algun ruixadet localitzats. Poca cosa, que en prou feines arriben els 10 litres per metre quadrat. I bé, el pronòstic pels propers dies és que es mantinguin les matinades incòmodes amb aquesta calor amagatzemada, nits tòrrides, sobretot en punts de la costa i especialment a costa central, nits tropicals amb molts indrets a l'interior, i màximes que potser entre demà i demà passat baixen una mica més, fins i tot entre demà i demà passat podrien desaparèixer momentàniament els 40 graus o gairebé, però tot això serà transitori. A partir de diumenge la calor torna a disparar-se amb un nou episodi, un nou pic de calor d'aquesta onada de calor que no marxarà a l'inici de la setmana que ve.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: Seguim un quart i tres minuts de dues. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça si avui se celebressin eleccions al Parlament. Aquest és el resultat que deixa l'últim baròmetre del CEO, que és l'enquesta que elabora la Generalitat. Albert Prat.
13: Clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4 diputats dels 42 que té actualment. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons aquest CEO, i milloraria el resultat que té ara mateix. I el partit de Sílvia Orriols, atenció, passaria dels 2 escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont són els principals damnificats del creixement d'Aliança i perdrien la meitat dels escons que tenen ara mateix. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
14: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
13: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien igual que a la cua d'aquesta enquesta amb els Comuns i la CUP, amb uns resultats similars, un amunt, un avall, als que tenen ara mateix al Parlament. Amb aquests resultats, les majories es complicarien perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del baròmetre. I l'independentisme, si fa no fa el mateix, arribaria a la meitat dels escons de la cambra per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
4: I l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ens deixa encara més titulars, Albert.
13: Si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre 1 i 2 diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats i Vox multiplicaria per 3 els resultats i es convertiria en tercera força al davant del PP i Junts, que recularia entre 2 i 3 diputats. L'habitatge continua sent la primera preocupació dels catalans, ho és per gairebé 1 de cada 3 catalans i ho és també per totes les franges d'edat, és a dir, per totes les persones de qualsevol edat i votants de tots els partits, tret d'Aliança, de Vox i del PP. El no a la independència tornaria a guanyar respecte a l'últim baròmetre, amb un 51% dels suports, segueix guanyant el no, però el sí pujaria una mica.
12: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Els Mossos demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. És una iniciativa que és poc habitual a la policia. Encara no se sap si la mort va ser criminal o no. Lleida, Noelia Caselles.
15: La van trobar el dia 3 de juny sense cap document que permetés identificar-la en una zona urbana del riu Segre a Lleida, a prop dels instituts. Des de llavors, els Mossos han esgotat sense èxit les vies policials per identificar-la, tant a nivell nacional com internacional. Això els ha portat a fer una passa més i fer-ne un retrat amb intel·ligència artificial. A la imatge difosa hi veiem una noia d'uns 30 anys vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. L'inspector Sergi Messalles és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
16: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, d'acord? I és un pas, doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho, i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
15: En un primer moment no es van veure signes clars de criminalitat, però l'autòpsia va determinar que hi havia hagut violència. Això no implica, però, que hi hagi un delicte.
16: Una mort violenta pot ser un accident de trànsit. Que hi hagi al darrere o no, doncs una acció criminal s'ha de demostrar.

0: La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Es tracta d'un projecte que ha de permetre impulsar aquesta tecnologia a Catalunya i Espanya, però que té molta oposició dels ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Peraire.
1: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. També alerta de la presència d'una praderia important a la zona que s'ha de protegir i que queda molt a prop de la línia d'evacuació, que va des de la zona marina on hi ha els aerogeneradors fins a la costa per connectar-los a la xarxa elèctrica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. A l'estat, els aerogeneradors no es poden falcar al fons del mar per la seva profunditat i han de ser flotants, i això és el que es vol provar amb aquest projecte previst al Golf de Roses. Va amb cert retard per la forta oposició d'ajuntaments i veïns. A més, hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Podria estar acabat a finals de l'any 2027.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Bonnie Tyler ha mort aquesta nit als 75 anys, ho han anunciat en un comunicat la seva família i el seu equip. La cantant galesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Seguia ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i de tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. Tyler es va popularitzar a finals dels 70 i principis dels 80 amb la seva veu particular, rogallosa, potent, escardada. Va compondre èxit com Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, Oh, It's a Heartache, aquesta que sentim. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 premis Brit. Esports. Fins a 2:15, Eudald del Serra, bon dia.
1: Bon dia, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic blaugrana, l'alemany Hansi Flick.
2: 3CAT Info.
1: Aquest vespre, mentrestant, arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit, que enfrontarà França i el Marroc. Sentim el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai als vuitens de final.
3: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: I ara sentim el jugador marroquí del Madrid, Brahim Díaz.
4: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
1: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats del país i principalment a la capital París per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui, un partit entre França i el Marroc que començarà a les 10 del vespre. Mentrestant, demà divendres el torn serà pels equips d'Espanya i Bèlgica. D'aquest partit n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
5: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma. Obviamente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
1: D'altra banda, el blaugrana Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb la selecció de l'Argentina.
6: Increïble.

0: Yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté. Y Cristiano, para mí ha marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
1: Més futbol. L'Espanyol presenta a hores d'ara el tercer reforç de cara a la temporada que ve. El migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardó, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. D'altra banda, després de dos dies de revisions mèdiques i proves físiques, la plantilla de l'Espanyol ha començat aquest matí ja amb els entrenaments de pretemporada.
2: 3CAT Info.
1: I a segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat les dues últimes temporades al Burgos.
3: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
1: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per 3 temporades. El Girona va començar i la pretemporada, així com també el Sabadell, que en les últimes hores ha sabut que el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final de partit d'ascens davant el Zamora. Tot això mentre resol el recurs presentat pel club ballesà. Per la seva banda, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení. Romeu ha renovat fins al juny del 2028. El tècnic ha explicat quins reforços esperen fer de cara a la pròxima temporada.
4: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta, molta, molta futbolista. Per tant, crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar un atacant més en recanvi de Salma.
1: Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol Femení.
2: Dos quarts de dues.

0: Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora d'aquest dijous 9 de juliol i que passen per aquesta alerta del Meteocat que anuncia una tercera onada de calor a partir de diumenge. Els termòmetres tiraran cap amunt després d'una lleugera treva, que durarà poc, però només demà i demà passat. Protecció Civil alerta de la tensió de molts dies acumulats amb alt risc d'incendi. Us hem explicat també que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. Els socialistes tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. També us hem explicat que la plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho recull l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. A partir d'ara ens fixarem en com s'estan reorganitzant esplais, caus i casals d'estiu arran de les restriccions per risc d'incendi. Limitacions que passen, per exemple, per no poder fer acampades ni altres activitats en entorns naturals i que obliguen a reformular els plans que tenien les entitats de lleure per aquests dies. I us parlarem també d'un dels fenòmens literaris de l'any, és Els Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La seva autora, la Mar Picó, publicarà al setembre la tercera i última part de la trilogia. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs.
0: La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot l'occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus a moltes poblacions, només una mica més baixes que ahir, a la costa i al prelitoral. A Ponent encara es podran superar els 40 graus. El Meteocat anuncia una tercera onada de calor. Serà a partir de diumenge. Hi haurà ara una petita treva d'un parell de dies, demà i dissabte, i per això Protecció Civil alerta de la tensió de molts dies acumulats amb l'alt risc d'incendi activat. Anem al Departament d'Interior per ampliar-ho. Allà hi tenim en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començaria un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxaran lleument. Però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
3: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies.
2: Per aquest motiu, des de Protecció Civil mantenen el risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa, activat a 223 municipis de 24 comarques d'arreu de Catalunya. També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se en aquesta llista han estat el de Montmell-Marmellà, l'Alt Camp, i el de Montsant, al Priorat.
0: Doncs això pel que fa a les recomanacions i a les alertes que llencen des del Departament d'Interior, des del Meteocat, també des de Protecció Civil. Gràcies, Cristian Roldán. Bon dia.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Pel que fa a aquestes altíssimes temperatures, 32 graus i mig de mínima. Ahir a Portbou ha estat la temperatura més alta mai registrada a Catalunya fins ara. Aquesta onada de calor ha provocat molts incendis simultanis durant aquesta setmana. En aquests moments hi ha 6 focs estabilitzats, però encara no controlats, i per això els sindicats de bombers qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies amb tardes com la d'ahir amb múltiples focus actius. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Viesques, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alertava dels riscos per la salut.
4: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
0: Des d'UGT també apunten que més enllà de personal falten recursos materials. I sobre com ens climatitzem aquests dies d'onada de calor, només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat. En canvi, de les de renda alta en són 7 de cada 10. És una de les conclusions de l'informe Qui pot protegir-se de la calor que elabora l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb la Diputació de Barcelona i que alerta que protegir-se de les onades de calor depèn sobretot de la renda. També identifica 39 municipis on es concentren la vulnerabilitat social i la calor extrema i on proposa prioritzar les inversions públiques. Les llars amb menys recursos també tenen menys accés a les tecnologies per adaptar-se a la calor. De fet, 8 de cada 10 bonificacions de l'IBI per instal·lar plaques solars es concedeixen a habitatges unifamiliars. Per això, la investigadora Eva Vilaseca defensa reforçar les polítiques públiques d'adaptació.
5: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: L'informe planteja mesures immediates com ampliar els refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració i d'altres de més llarg termini com rehabilitar habitatges i augmentar el verd urbà. Rubén Martínez, director de l'àrea d'urbanisme i transició ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari però que no pot ser l'única resposta.
6: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fonts renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi situa municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona o Manresa entre els més vulnerables perquè combinen una elevada exposició a la calor amb habitatges envellits i menys recursos. Per això proposa crear un fons climàtic provincial per prioritzar-hi inversions en rehabilitació, renaturalització urbana i refrigeració. I bé, pel que fa als incendis, una trentena de dotacions dels bombers treballen en el foc forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, tot i que hi ha hagut una petita represa, s'ha pogut controlar ràpidament i el confinament del Pla de Manlleu, Manel Sastre, ha durat pocs minuts.
7: Sí, una represa que s'ha produït a la zona que hi ha més pròxima, al nucli del Pla de Manlleu, i de seguida s'hi han destinat molt alguns mitjans aeris i també per terra. La proximitat amb aquest nucli ha fet que es recomanés aquest confinament, que ha estat un confinament curt, uns minuts per precaució, i que s'ha aixecat fa una estona. Ho explicava Oriol Corbella, que és l'inspector dels bombers de la Generalitat.
8: Aquest matí hem tingut una petita reemissió en el flanc esquerre, pel que s'ha iniciat una ordre de confinament altra vegada al Pla de Manlleu, però ara estava consultant amb la sala de control i aquest ordre de confinament l'hem tirat enrere perquè efectivament el dispositiu que tenim al lloc han pogut frenar aquest avenç, aquesta represa que teníem al flanc esquerre.
7: Cosa que confirmem perquè nosaltres som just al davant d'on s'ha produït aquesta represa i ja no es veu pràcticament ni fum. Els mitjans aeris han deixat d'actuar ja en aquest punt. L'incendi està estabilitzat, de fet, des d'ahir. Té un perímetre d'entre 80 i 100 hectàrees que s'està vigilant molt de prop per evitar que alguna de les represes salti cap a la serra del Montmell, que és on hi ha més hectàrees per cremar i és el que realment preocupa els equips d'extinció. En aquest foc també ha estat clau la recuperació dels conreus, sobretot de la vinya, que ha fet de tallafoc natural i que ha frenat el foc a pocs metres dels nuclis i les cases que hi ha en aquesta zona. Ha ajudat a contenir molt el foc i ara els productors, de fet, estan fent una iniciativa per vendre el producte, per vendre el seu vi amb l'etiqueta de vinyes de foc que marca, doncs, que accions com aquesta de recuperar vinyes en alçada, aquí estem a més de 500 metres d'altura, ajuden, entre altres coses, a parar incendis.
0: I a Navarcles, al Bages, una quinzena de dotacions dels bombers treballen per evitar que el foc revifi amb les altes temperatures. Les flames han afectat una cinquantena d'hectàrees. Doncs bé, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa, el 4, també afecta les activitats de lleure. Les acampades i les rutes han de sortir dels entorns naturals i s'han de traslladar a nuclis habitats, i els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. Des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per 10 campaments.
9: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
10: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: Alguns casals d'estiu també han hagut de repensar les sortides per evitar desplaçaments a ple sol.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça. Tot això si avui se celebressin eleccions al Parlament i, segons indica el resultat que ens deixa l'últim baròmetre del CEO, l'enquesta que elabora la Generalitat, Albert Prat.
12: Clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4 diputats dels 42 que té actualment. A força distància, Esquerra i Aliança lluitarien per la segona posició. El partit d'Oriol Junqueras parteix amb lleuger avantatge, segons aquest CEO, i milloraria el resultat que té ara mateix. I el partit de Sílvia Orriols, atenció, passaria dels 2 escons que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats. El sondeig pronostica un ascens meteòric del partit d'extrema dreta que quedaria per davant de Junts. Els de Puigdemont són els principals damnificats del creixement d'Aliança i perdrien la meitat dels escons que tenen ara mateix. Ara bé, el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, avisa que el suport electoral a Orriols no està consolidat.
13: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
12: I darrere de Junts, Vox i PP empatarien igual que a la cua d'aquesta enquesta amb els Comuns i la CUP, amb uns resultats similars, un amunt, un avall, als que tenen ara mateix al Parlament. Amb aquests resultats...

0: Les majories es complicarien perquè el PSC, Esquerra i els Comuns només aconseguirien la majoria absoluta al Parlament si tenim en compte els millors pronòstics del baròmetre, i l'independentisme, si fa no fa el mateix, arribaria a la meitat dels escons de la cambra per la part més alta de la forquilla i sempre tenint en compte Aliança Catalana.
1: I en clau electoral encara, però pel que fa a les eleccions municipals que s'han de fer l'any que ve, la CUP i Comunistes de Catalunya han firmat un acord per impulsar a Barcelona una candidatura àmplia per aquests comicis del maig del 2027. Les dues organitzacions volen construir una alternativa política davant l'actual model de ciutat que creuen que viu una crisi profunda marcada per l'emergència habitacional, el turisme i l'expulsió de molts veïns i veïnes dels seus barris. La voluntat de la CUP i de Comunistes de Catalunya és incorporar noves organitzacions i col·lectius a la candidatura municipalista. Els noms de les persones que encapçalaran aquesta llista es faran públics després de l'estiu. I la UCO demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus. Madrid, Tania Tàpia.
2: En un nou informe, el jutge a la UCO diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus, converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez va agafar-se 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Sospita la Guàrdia Civil que de les converses pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, i també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions que feia dia a dia el seu entorn per influir en les causes judicials contràries al PSOE i a l'entorn de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Anna Maria Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de la UCO, també suposadament implicats a la trama.
1: I d'altra banda, la Fiscalia demana l'absolució per la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i retreu al jutge Peinado haver assumit una confabulació per retirar-li el passaport. El Ministeri Públic conclou que Gómez no es va beneficiar del programa informàtic de la seva càtedra universitària i que, per tant, no hi ha delicte. I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils a diversos dirigents independentistes. L'entitat a favor dels drets humans ha acusat l'Estat d'obstaculitzar el cas Pegasus des de fa 6 anys. Virginia Álvarez és la investigadora d'Amnistia Internacional que ha analitzat en quin punt es troba aquesta investigació.
3: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa israeliana que ven el programari per suposadament haver espiat els mòbils dels expresidents Pere Aragonès, Quim Torra, Artur Mas o l'expresident del Parlament, Roger Torrent. Passa 1 minut de 3:15, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions a les carreteres. A l'AP7 en sentit sud cap a Tarragona per un accident a Gelida. Precaució en aquest punt, tot i que sembla que ara comença ja a millorar la circulació. A la B20 hi ha cua a Santa Coloma, direcció Nus de la Trinitat, per un accident que ha tallat un carril durant una bona estona. I a Trinitat, sentit Llobregat, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. Recordem també que l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R15 de Rodalies, al tren de Móra la Nova, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona cap a 13:45, circula amb 70 minuts de retard.
1: El temps. Amb en Jofre Genué.
5: Les nits roents que hem tingut al llarg d'aquests darrers 2 dies, d'aquestes darrers 2 matinades cap a l'Alt Empordà, sembla que donaran pas a un alleujament del termòmetre, tot i així, amb temperatures molt elevades i amb valors d'onada de calor. Per tant, bàsicament el que estem indicant és que les properes matinades pot ser que el termòmetre quedi ja per sota d'aquests 30 graus a l'Alt Empordà. Tot plegat perquè desapareix una mica la tramuntana rescalfada. Parlem avui d'una presència de marinada una mica més activa al litoral i al prelitoral. Això pot influenciar que el termòmetre no arribi tan fàcil

0: normalment els 40 graus i perdi alguns graus doncs en aquests sectors. Els valors de 40 queden ubicats més a Ponent, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, que és on hi ha els avisos de calor extrema. Però bé, en general estem parlant de que continua la onada de calor i, de fet, en aquests moments s'estan superant o igualant els llindars de calor extrema o d'onada de calor en moltes comarques. Malgrat el termòmetre, potser no s'han ferit tant com ahir, a punts de l'Empordà, el Gironès, el Baix Empordà, el Baix Camp, el Tarragonès, el Garraf, el Barcelonès, totes aquestes comarques, doncs, ja superen o igualen aquests llindars i al llarg de la tarda fins i tot s'extendran més a molts sectors de l'interior i, com dèiem, del terç oest del país. De fet, a primera de la tarda ja s'arribava als 38 o 39 en punts de l'Alt Empordà. La mateixa calor, com ha passat aquests darrers dies, provocarà el creixement de nuvolades entre el Pirineu i Prepirineu, sobretot a Lleidatà, en risc d'algun ruixat o d'alguna petita tempesta. I bé, el pronòstic ens indica que l'onada de calor ha de continuar els propers dies. Això sí, es debilita només de manera transitòria una mica entre demà i demà passat. Les matinades seran incòmodes, tenim molt aire càlid acumulat, per tant, nits tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i sobretot que el termòmetre li costarà més d'arribar als 40 a l'interior, però això sembla, com dèiem, serà transitori, perquè a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve ens tornaria a arribar una nova agrupada d'aire càlid del nord d'Àfrica.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Seguim endavant amb altres qüestions, com ara aquest canvi que hi ha hagut a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà a dirigir ara el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, i la persona més ben posicionada per rellevar és Anna Sánchez, que és l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. Hi ha hagut noves explosions al sud de l'Iran i a Jordània en plena represa de les hostilitats entre Washington i Teheran. Un projectil dels Estats Units hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està operativa, segons mitjans estatals. L'Iran ha denunciat atacs dels Estats Units contra infraestructures civils que ha qualificat de crim de guerra flagrant. En dos dies, els Estats Units asseguren haver tocat 170 objectius militars iranians amb un balanç d'almenys 14 morts. L'Iran, de la seva banda, ha atacat bases nord-americanes a Bahrain, a Qatar i a Kuwait, on ha fet un ferit. Donald Trump amenaça d'endurir l'ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. S'allunyen, en qualsevol cas, les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. L'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura. És una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica, situada a la Catalunya rural del segle XIX, que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana. Ens ho explica la Montse Camps.
3: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Capmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
4: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava algo com més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
3: Mar Picó és guionista i es nota en el ritme de la història, que també és molt visual. Aquesta podria ser una de les claus de l'èxit, però per l'autora n'hi pot haver d'altres.
4: Que els personatges, trobo que, bueno, he intentat almenys, que siguin molt humans i que no hi hagi personatges que siguin 100% estereotips. És a dir, hi ha d'haver una certa estereotipització, perquè al final no deixa de ser una novel·la romàntica, no? I pues, hi ha uns cànons i al final el lector també busca una miqueta això. Però dintre d'aquest estereotip he intentat que els personatges fossin més complexos, amb més capes.
3: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
4: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes, i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert, perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català. És molt bonic que sigui un projecte en català que parli de Catalunya.
3: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
4: Que hagi tingut aquesta rebuda, que gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els ha agradat molt, que quan surt la següent part que l'estan recomanant, això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
3: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. El segon es va publicar fa un mes i el tercer serà a les llibreries el 3 de setembre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
2: Poc més de 6 minuts i les 2 del migdia, acabarem al Liceu.

0: que tanca avui la temporada operística amb Falstaff. És l'última òpera de Giuseppe Verdi, una comèdia agredolça que va escriure amb gairebé 80 anys. Després de 15 anys, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, plega Josep Pons i marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
1: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis. No? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
0: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe. Són els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi que s'alternaran en el paper protagonista. No representava Falstaff al Liceu des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 9 funcions entre avui i el 19 de juliol. Esports. Fins a les dues, Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia, el Barça ha arribat ja a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ha comunicat al Dortmund que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. Adeyemi és una petició del tècnic alemany del Barça, Hansi Flick. Parlem del Mundial, perquè aquest vespre arrenquen els quarts de final amb el primer partit que jugaran les seleccions de França i el Marroc. Sentim primer el seleccionador francès Didier Deschamps parlant de com es troba l'estrella de l'equip Kylian Mbappé després del duríssim partit davant el Paraguai dels vuitens de final.
3: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
2: I ara sentim el jugador del Marroc i del Madrid, Brahim Díaz.
4: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
2: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Aquest partit entre França i el Marroc es jugarà a Boston i començarà a les 10 del vespre.
5: 3CAT Info.
2: Mentrestant, demà divendres es jugarà a l'Espanya-Bèlgica. D'aquest partit i de la selecció espanyola n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
6: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma, obviamente todavía no han encajado ningún gol, yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo, así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
2: Per la seva part, el blaugrana Lamine Yamal, en declaracions a Mundo Deportivo, ha parlat en les últimes hores del campionat que està fent l'ex-blaugrana Leo Messi amb la selecció de l'Argentina.
7: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí ha marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé si llego a la final, que le quiero ganar.
2: Més futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç de cara a la temporada que ve, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardo s'ha entrenat ja aquest matí amb l'equip blanc i blau, que després de 2 dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. I a segona divisió, per una banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos.
8: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí i bueno, con muchas ganas de empezar.
2: Morante ha firmat per 3 temporades. El Girona va començar ahir la pretemporada, així com també el Sabadell, que en les últimes hores ha sabut que el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final del partit d'ascens davant el Zamora. Tot això mentre es resol el recurs presentat pel Club Bellesà. Mentrestant, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028. Romeu ha explicat quins reforços esperen fer de cara a la pròxima temporada.
9: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem i que en això clarament estem, i portar un atac més en recanvi de Salma.
2: I el Tour de França des de quarts d'una es disputa la 6a etapa, la primera de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, una etapa que té el Tourmalet de categoria especial i el Coll d'Espen de primera categoria com a sancions més destacades.
10: L'onada de calor s'allargarà una setmana més. Bon dia, són les 2.
11: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: Les temperatures donaran una treva de 48 hores demà i dissabte, però tindrem nou impacte de calor fins mitjans de la setmana que ve. És el panorama que ha dibuixat aquest migdia el Meteocat, Joan Bota.
12: El dia que s'ha confirmat la mínima nocturna de 32 graus i mig a Portbou, ahir a la nit els meteoròlegs adverteixen que la calorada va per llarg. Obrint el focus, l'Observatori Europeu Copernicus certifica que el juny passat va ser el mes de juny més càlid registrat mai a l'Europa Occidental, entre altres coses per l'alta temperatura del mar.
10: És gairebé, doncs, obligatori que avancem la previsió del temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Jofre Genué, bon dia.
14: Bon dia, bona hora.
10: És una nova onada de calor o és que no sortim de l'actual onada?
14: Bé, el fet d'onada, el concepte onada, és la persistència de valors extrems, aquest llindar que indica que tenim valors excepcionals, almenys durant 3 dies. Per tant, vam tenir una primera onada, que molta gent no va notar que marxés, però de fet vam tenir un període de temps poc en què les temperatures, tot i ser molt altes, van quedar una mica per sota d'aquest llindar, i a partir d'aquest dilluns hem tornat a superar aquest llindar, amb escreix. De fet, ahir amb aquest pic que ha sigut el més important de la onada, d'aquesta segona onada, i de fet del que portem d'any, i no acabem de marxar d'aquests llindars, és a dir, disminueixen, hi haurà menys estacions que hi arribin entre demà i demà passat, però hi estem molt a prop i fins i tot hi ha alguns que continuaran marcant temperatures per sobre d'aquests llindars. Per això no donem per acabada l'onada de calor, perquè de manera general, doncs potser les temperatures no arribin a aquests llindars, però encara de manera local hi haurà zones on es mantindran. Per aquesta raó enllaçarem amb el nou augment de les temperatures i amb un increment un altre cop de valors extrems d'aquests llindars que superen a partir de diumenge i la setmana que ve, i per tant parlem d'una onada de calor, aquesta segona, que durarà més d'una setmana, amb un primer pic que vam tenir ahir amb aquest valor màxim de 44 graus a Vinebre, i amb aquesta matinada roent persistent amb més de 30-36 hores de temperatures per sobre dels 30 graus en alguns sectors de l'Empordà com és Portbou. I bé, sembla que la setmana que ve, entre sobretot dimarts i dimecres, ara com ara en mapes d'avui, podríem tenir un pic amb característiques similars.
10: Bé, doncs, derivat de tot plegat, gràcies, Jofre, els bombers continuen en alerta màxima. Avui el risc d'incendis és extrem en 219 municipis.

0: municipis de 24 comarques diferents, una xifra molt similar a la que teníem ahir.
1: El Departament d'Interior prohibeix els campaments d'estiu en espais naturals. Tots els incendis que han començat les últimes hores estan estabilitzats, però les pròximes hores tornaran a ser crítiques.
0: I n'haurem d'estar pendents dos una altra vegada. Tot això el dia en què un baròmetre del CEU pronostica una nova victòria del PSC si es fessin ara unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició. Barcelona, Pilar García.
2: Hola, bon dia. Sí, perquè Esquerra obtindria entre 24 i 26 escons, en guanyaria 4 o 6, principalment del PSC, i Aliança entre 23 i 25, procedents, en aquest cas, de Junts i de Vox. Això en un baròmetre que torna a situar l'habitatge com la primera preocupació dels ciutadans, i on el no a la independència torna a superar el 50% i el sí puja 6 punts.
0: I a la crònica internacional, nous bombardejos nord-americans contra l'Iran aquest migdia després d'una segona nit d'atacs creuats, l'endemà que Donald Trump donés per acabat l'alto el foc. Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units han advertit l'Iran que la força dels bombardejos anirà pitjor si es mantenen els atacs contra embarcacions comercials a l'estret d'Hormuz i, per descomptat, contra països aliats al Golf Pèrsic. L'última nit, l'exèrcit nord-americà ja ha bombardejat 90 objectius iranians.
0: I a la cultura, avui ens acomiadem d'una veu molt reconeixible. Ha mort la cantant gal·lesa Bonnie Tyler. It's a Tenia 75 anys i feia un mes que estava hospitalitzada a Portugal, que és on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i èxits, com aquest que sentim, It's a Heartbreak, que sentiu de fons. I com faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: El Barça avança per fitxar un davanter que no és Julián Álvarez.
4: El club té un principi d'acord amb Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund. Ara han de tancar el traspàs al Barça i al club alemany. Aquest fitxatge, però, no descarta la incorporació, possible incorporació de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, primer partit avui de quarts de final entre França i Marroc a les 10 de la nit. Qui passi ronda s'enfrontarà al guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga demà. Sentirem el Catalunya migdia, el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, després de firmar la renovació, ha aprofitat per demanar fitxatges. I el Tour de França avui, sisena etapa amb l'ascens del Tourmalet.
0: Doncs avui només ens falta el trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions. A l'AP7, en sentit Tarragona, per un accident a Gelida, ja retirat. A la B20, a Santa Coloma, a direcció al Nus de la Trinitat, derivat d'un vehicle avariat que ha tallat un carril al Nus de la Trinitat. I a la Ronda Litoral, a Sant Adrià, direcció Trinitat. Atenció també, perquè l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès, en sentit Barcelona, per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Les 2:06. Com us dèiem, l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i diumenge repunta després d'una petita treva que tindrem demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis que estan per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant d'un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques diferents que tenen perill extrem per focs i 9 espais naturals tenen restriccions d'accés. Anem al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
6: Bon dia, Òscar. Doncs sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxarien lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
7: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
6: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa activat. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i també se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària a la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. A més, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
8: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
6: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques, Copernicus, que s'ha publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai. Concretament, 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020, Mònica Mas.
4: També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny, una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen, entre moltes conseqüències, l'aparició de fenòmens meteorològics extrems com el Niño, i aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu, que greuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
0: Bé, doncs aquestes altes temperatures tenen conseqüències. Per exemple, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats del lleure educatiu a reformular les seves activitats. Les acampades i les rutes s'han de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc no poden fer activitats en espais naturals, Sara Canyete.
9: Sí, des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
10: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitora. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
9: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
11: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit. No? Però és diguéssim, l'única cosa.
9: Des de Fundesplai tenen 4 activitats afectades, un esplai en ruta per la zona de Jar que s'ha traslladat al municipi i 3 campaments. Uns acabaran avui, un dia abans del que estava previst, i els altres 2 es traslladen a instal·lacions de l'entitat.
0: Bé, doncs enmig d'aquesta situació, a aquesta hora els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir estan, això sí, estabilitzats. Són dies de molta feina i s'han donat alguns cops de calor entre els efectius que treballen en temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
12: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: I sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
13: Bon dia. Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
14: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèrics no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
13: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
15: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors a córrer.
13: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors,

0: com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
1: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitjà rescatar, a buscar cotxes de policia.
0: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
2: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendis, i a més molt sostinguda en el temps, tensiona encara més la plantilla dels bombers de la Generalitat, que ja abans de l'estiu defensava que els faltaven efectius, Manel Laborda.
3: Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir, amb múltiples focus actius. Joan Viescas, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alerta que aquest ritme els afecta la salut.
4: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
3: Des de l'UGT també apunten que més enllà del personal falten recursos materials, tot i que a finals d'any preveuen rebre 9.000 equips de protecció nous. El portaveu sindical Antonio del Río assegura que aquesta campanya els agafa amb nombroses mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
5: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no està preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
3: El cos de bombers voluntaris també lamenten les condicions en què estan treballant aquests dies. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen en vehicles del 2004.
6: No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber, i doncs tot això demanem que s'hi pugui posar solució.
3: La situació també està portant al límit les agrupacions de defensa forestal. Denuncien que no se'ls reconeix la feina, sobretot per part de la Generalitat. En Ramon Torrents és el president del secretariat d'ADFES a Catalunya.
7: Hi ha ajudes molt minces. Penseu que estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFES encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs, encara no l'hem pogut cobrar. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament, que és molt important.
3: Les ADFs compten, recordem, amb més de 7.800 voluntaris arreu del país.
2: I més efectes de la calor, 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi identifica municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma, Manresa o Cardona, on coincideixen l'elevada exposició a la calor amb habitatges vulnerables i menys recursos econòmics. El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, que viuen soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables, Toni Fortesa.
8: I per reduir aquestes desigualtats, l'informe planteja actuacions immediates com ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés de la refrigeració, i d'altres a més llarg termini, com rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions en els municipis amb més risc. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari, però no pot ser l'única resposta.
9: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
8: L'estudi conclou que avui protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a tecnologies més eficients i a l'autoconsum continua concentrant-se en els habitatges amb més recursos.
2: Ja sabem que l'onada de calor castiga amb forces alguns treballadors, per exemple, els pagesos o aquells obrers que treballen, per exemple, a les carreteres. Però també afecta els missatgers a domicili. A França, empreses com Uber Eats o Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Aquí, les plataformes també han deixat d'oferir el servei, però només en moments molt puntuals per complir el protocol, Arnau Maimó.
10: Ara mateix a Catalunya hi ha centenars de missatgers dalt d'una bicicleta repartint paquets malgrat les temperatures extremes, amb un risc alt de patir un cop de calor. Per evitar-ho, algunes plataformes han optat per tancar l'aplicació, però ho han fet poca estona i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.

0: víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
1: Són molts els sectors afectats per la calor, també el de la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio és propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
2: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt, i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
1: Aquest estrès tèrmic als treballadors pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga.
3: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta onada de calor i els efectes que té en tots nosaltres, però hi ha més notícies avui, per exemple, que el PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria diputats dels que té actualment. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya i es disputaria, de fet, la segona posició amb una Esquerra Republicana que està a l'alça. Són dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què l'habitatge es manté com la principal preocupació dels ciutadans i en què puja el suport a la independència. Anem, però, a PAMS. Pilar García, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Primer de tot, com queda el repartiment d'escons entre els partits?
4: Doncs mira, el PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats, en perdria entre 4 i 6, els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
5: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
4: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 a 16-18, una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels dos d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
5: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
4: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades d'aquest baròmetre, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Oriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras i, en últim lloc, Carles Puigdemont.
5: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
4: I si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre un i dos diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats, Vox multiplicaria per 3. Els resultats es convertiria en tercera força.
3: Però a banda de tot aquest ball d'escons, dèiem que l'habitatge és el que més amoïna els ciutadans. És el principal problema per un de cada 3 ciutadans de Catalunya.
4: Sí, això en general, però si mirem per simpatia de partit, pels votants de Vox i Aliança, la principal preocupació és la immigració i pels que voten el PP, la inseguretat. I un altre tema del baròmetre, la independència. El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts, i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
3: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida la informació internacional.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
14: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre a l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina de

0: intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per un acord definitiu que posi fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està en funcionament. L'Iran, de la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, i Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Bon dia. Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
2: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
0: Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i, de fet, del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de 2 setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com el líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
4: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
3: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
0: I 2 setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
5: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fregates davant el port de La Guaira, però el paper dels Estats Units que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
6: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
5: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
0: Dos minuts i seran dos quarts, i a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon

0: de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar l'Eire Díez a Correus. I també sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
2: Que és el auténtico capo de toda esta corrupción. Todo es culpa de Sánchez. Nada sería posible sin Pedro Sánchez.
1: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de Luco, també suposadament implicats a la trama.
0: I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als telèfons mòbils de diversos dirigents independentistes, Albert Prat.
3: El juliol de 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus. I 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
4: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
3: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i també l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista.
0: Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. Lleida, Noelia Caselles, és una iniciativa poc habitual en la policia.
5: Doncs sí, però en aquest cas s'ha considerat necessari per poder saber què ha passat, perquè s'ha esgotat la via policial habitual, tant nacional com internacional. Ho ha explicat l'inspector Sergi Messalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
6: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, i és un pas doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
5: A la imatge difosa, que és molt fidel segons ens ha dit la policia, hi veiem una noia morena d'uns 30 anys vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. En un primer moment no es van veure signes de criminalitat al cos, però el resultat de l'autòpsia no és determinant.
6: Presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents tenen un rerefons o una etiologia criminal.
5: El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. No se sap com hi va arribar, la gent que freqüenta la zona no n'ha pogut donar informació i no es descarta cap hipòtesi. Identificar-la, doncs, seria clau per avançar en la investigació.
0: Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de rutes alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui havia estat al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. I a més, ara que passen 2 minuts de 2:45 de la tarda, els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació en matèria d'habitatge els últims anys, que, segons diuen, no porta enlloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament, Laia Ortega.
7: Segons el president de l'Associació de Promotors APSE, Xavier Vilajoan, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
7: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat

0: Mobilitat a Barcelona i ha pronosticat que l'envelliment del parc que això provoca convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana.
1: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: A casa i al Sudan.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí.
3: Ni rei.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2:45. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe, presentat avui mateix. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat, Montse Mas.
6: L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
7: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
6: L'entitat reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming.
1: I ara, avui, diem adeu a una veu molt reconeixible.

0: Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal on feia una mica més d'un mes que estava ingressada, Adrià Clotet.
1: La cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes a l'hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb tota la Clives of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes s'han omplert de missatges d'agraïment i recorden la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Carnes.
0: I ara, un llibre. El mes de setembre es publicarà la tercera i última part de Els Faura, una saga escrita per Marc Picó que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. Una mena de Bridgerton a la catalana, Montse Camps.
2: Sí, situada a l'imaginari poble de Vall del Pi, finals del segle XIX, segueix la saga de tres famílies, especialment Els Faura, ara en hores baixes. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de gent Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com explica Marc Picó a Catalunya Ràdio.
3: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això, i vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
2: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
3: Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes, i per mi, al final, ha sigut el contrari, a mi me les ha obert, perquè Els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
2: Un llibre que va dirigit al públic juvenil, però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
3: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
2: La saga va arrencar al febrer amb Els Faura entre el seny i el desig i fa un mes va arribar Entre el foc i les brases. Els Faura entre el secret i la culpa tancarà la trilogia el 3 de setembre.
0: I ara, una última cosa abans dels esports. Perquè el Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Feia 15 anys que Sir John Falstaff, aquest cavaller envellit i arruïnat que intenta seduir dues dames benestants de Windsor per aconseguir diners, no treia el cap a l'escenari del Liceu, Marc Garriga.
4: La comèdia agredolça que Verdi va escriure amb gairebé 80 anys arriba amb la prestigiosa versió de Laurent Pelli i compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista. A més, aquest muntatge servirà perquè Josep Pons s'acomiadi com a director musical del Liceu després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla.
5: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis. No? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix sent molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
4: D'aquest Falstaff se'n faran 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.
0: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb un futur fitxatge del Barça i amb el Mundial de Futbol.
6: Que avui hi ha el gran primer gran partit de quarts de final. A les 10 de la nit, França-Marroc.

0: I de seguida parlarem del Mundial i d'aquest partit, però, com dèiem, el Barça treballa pel fitxatge d'un davanter. Hansi Flick volia l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, i Deco ha treballat per portar-lo, Marcos García.
1: Informació avançada pels companys de Gigantes i que podem confirmar. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem esquerrà del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club. El club alemany li ha dit que no vol renovar, que vol marxar al Barça. El club blaugrana expliquen que ha estat una petició de Hansi Flick. L'acord és amb Adeyemi, amb el jugador, però el Borussia ja ho sap. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Barça hauria fet una primera oferta a la baixa, al voltant dels 20 milions d'euros, segons informen mitjans alemanys, una quantitat que seria inferior al que demana a hores d'ara el Borussia, que serien uns 40 milions d'euros.
0: I per afrontar operacions com la d'Adeyemi o altres moviments d'aquest mercat d'estiu, el Barça ha demanat un crèdit de 210 milions d'euros.
1: Sí, són diners a compte. Un avançament dels drets de televisió del proper curs d'aquests propers anys per tenir tresoreria per als fitxatges. D'aquests 210 milions, el primer cobrament es rebria ara, al juliol, i el segon al novembre. L'informe de Morningstar, que és una empresa de rating econòmic, estima un desviament del pressupost de les obres de 300 milions d'euros, les obres del Camp Nou. Però, per tot això, la valoració econòmica que fa del Barça aquesta empresa passa del nivell més alt, que estava establert fins ara, positiu, a un nivell per sota, és a dir, nivell estable.
0: Doncs Karim Adeyemi, a punt de convertir-se en jugador del Barça, s'espera des del club que faci l'estaix d'Anglaterra. Això voldria dir que hauria de tancar-se els pròxims dies, les pròximes setmanes. I el Mundial, avui comencen els quarts de final, a les 10 del vespre, França-Marroc.

0: S'enfronten la millor selecció del món segons el rànquing FIFA i una de les grans favorites al títol, França contra el Marroc, sisè millor equip, segons també la FIFA, i que els vuitens va escombrar el Canadà, Roger Bosà.
1: Sí, és potser el partit més atractiu a priori d'aquests quarts de final, en el que també és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del Mundial de Qatar, en què França va guanyar per 2-0. Quatre anys més tard, França arriba per molts com la gran favorita i el Marroc, per què no, aspira a arribar a la final després de deixar de ser una revelació, una selecció que juga sense complexos i que, recordem-ho, va eliminar els Països Baixos. Per avui, França té el dubte de Tchouaméni, que arriba molt just a aquest partit. El lloc del migcampista del Real Madrid l'ocuparia Manu Koné i a la banda esquerra veurem si es manté Barcola o juga Désiré Doué, això a la banda que defensarà un conegut per tots dos, que és Achraf Hakimi. Lidera aquesta selecció francesa Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara mateix un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
2: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: I el Marroc té una baixa important, que és la del seu golejador, el català Ismael Saibari, que es va lesionar contra el Canadà. No ha arribat a temps i, per tant, no podrà jugar. Haurà de jugar en el seu lloc Raimi. I sí que hi serà i arriba en plena forma el jugador del Girona, Ounahi, que ve de fer 2 gols contra el Canadà. També serà Brahim, el jugador del Madrid, que, tot i el favoritisme de França, reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
1: El partit a Boston, a partir de les 10 de la nit, recordem que el guanyador jugarà a semifinals contra qui guanyi de l'Espanya-Bèlgica.
0: Doncs aquest partit es jugarà a Boston, com deia l'Arbusa, als Estats Units, però a més de 5.000 quilòmetres de distància, a París, hi haurà alerta màxima pels possibles incidents, tant si guanya França com si perd l'eliminatòria amb el Marroc, Montse Raya.
4: Les autoritats franceses han declarat el partit d'alt risc, tot i que no es juga al país. No hi ha una xifra exacta d'agents de policia mobilitzats per al França-Marroc, però s'espera que uns 10.000 policies podrien vigilar la capital francesa, més de 20.000 a tot l'estat. Els mitjans francesos es fan ressò avui de les mesures de seguretat.
5: Les autorités identifient différents types de risques en se basant sur plusieurs précédents. Samedi dernier, par exemple, qualification...
4: Els precedents que recorden són les semifinals de l'anterior Mundial el 2022 entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions a tot França, 167 a París. I és com França-Marroc és com un clàssic del futbol francès. La comunitat marroquina és una de les més importants al país, amb 2,2 milions a tot França i 300.000 habitants a l'àrea de París. I quines mesures extra de seguretat s'establiran avui? El tancament d'estacions en diverses línies de metro de París, les més pròximes als Camps Elisis. Molts comerços blindaran les seves portes per evitar els pillatges. Hi haurà vols de drons de seguretat per París per detectar ràpidament les zones amb aldarulls i es prohibeix fer servir material pirotècnic i focs artificials.
0: Doncs avui el primer partit de quarts, França-Marroc, i demà Espanya-Bèlgica. I a la selecció espanyola hem sentit a les últimes hores protagonistes Dani Olmo i també Unai Simón al tot costa.
1: Sí, comencem per Dani Olmo, jugador imprescindible, ara mateix per Luis de la Fuente, titular indiscutible. Olmo s'ha guanyat un lloc a l'11 i ell diu que això ja està acostumat a fer-ho, a demostrar sempre el que val, però també des de l'autoexigència.
6: Siempre mi vida o mi carrera deportiva siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más y como he hecho siempre y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
1: I, com deies, va passar pel tot costa un altre jugador important d'aquesta selecció espanyola, és el porter Unai Simón, l'imbatut. Unai Simón, que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat i que parla així de bé de Pau Cubarsí, un dels pilars d'aquesta estructura defensiva.
7: A dia de hoy no me sorprende, porque ya coincido con él, pero sí que de las primeras veces, y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que verá que Lamín también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición, creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia, y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mil maravillas.
1: Està previst que demà De La Fuente repeteixi 11 contra Bèlgica en aquest partit de quarts de final. Per tant, amb els 4 del Barça que

0: Han estat titulars en els últims dos partits amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal.
1: I a Catalunya Ràdio ja sabeu més informació del Mundial. A partir de les 7 de la tarda al Tot Costa i també a partir de les 11 de la nit amb el Club de la Mitjanit. I ara obrim la carpeta de l'Espanyol, que ha aprofitat la presentació del tercer fitxatge de l'equip masculí per fer balanç del mercat. Ho ha fet en Monchi, el director esportiu. Què ha explicat Sergi Andreu sobre la planificació de la plantilla?
2: Doncs mira, d'entrada ha explicat que ni l'amoïna ni considera prioritària una venda important per avançar en l'arribada de reforços. Ha explicat que la prioritat ara mateix és la incorporació d'un central, i en això es treballa. Pel que fa a les sortides, ha desmentit categòricament que hagin existit ofertes per Omar El Hilali, com s'ha parlat en alguns mitjans. Tot això ha arribat després de la presentació del tercer fitxatge del migcentre brasiler de 20 anys, propietat del PSG, Gabriel Moscardo, que ha jugat aquesta última temporada al Braga portuguès. Un jugador versàtil, amb bones capacitats físiques i tècniques, que juga de migcentre, però com ha explicat, pot adaptar-se a qualsevol posició del mig al camp.
3: Me defino como un jugador con muchas calidades técnicas, la voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos, pelear por todos los minutos, hacer de todo por el equipo, dar la victoria.
2: Un jugador amb personalitat malgrat la seva joventut, un jugador que vol ser titular des del primer dia, que té com a referent un exjugador del Madrid.
3: Creo que una referencia para mí que jugó mucho tiempo aquí en la liga es Casemiro, que es un brasileño, un mediocentro con grandes años en Madrid. Y creo que es una referencia para mí. Espero tener el mismo suceso que él.
2: Per cert, en l'àmbit del femení, una nova incorporació, Anita Marcos, una davantera andalusa de 26 anys, que arriba per reforçar l'equip femení.
1: I aquest matí també s'ha presentat a les instal·lacions del Barça la renovació de Pere Romeu, l'entrenador de l'última Champions, un tècnic de la casa que es quedarà fins al 2028 si compleix el contracte. Ernest Macià.
4: Exacte. Pere Romeu haurà complert 8 temporades al Barça, de les quals 4 com a primer entrenador. Diu que en tot moment s'ha sentit amb el suport de la junta directiva i la direcció esportiva.
5: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club. Gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
4: I dues de les coses que tindrà més a la seva vida és dues jugadores com Graham Hansen i Torrejón, perquè ha avançat que renovaran amb el Barça, descartat que, d'altra banda, cap més jugadora de la plantilla actual se'n vagi, i ha afegit quines seran les línies d'actuació a partir d'ara en termes de mercato.
5: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta, molta, molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar un atacant més en recanvi de sang.
4: I l'endemà de la presentació d'Alexia a Londres, Pere Romeu ha discrepat sobre la diferència de competitivitat entre la lliga anglesa i la d'aquí.
6: Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països, així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim, perquè la lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
1: I encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació d'Ivan Morante, migcentre que arriba procedent del Burgos. Josep Gaya.
7: Ivan Morante és el tercer fitxatge del nou projecte del Girona segona divisió i assume les incorporacions de Pixur i Izan González. El migcentre de 25 anys arriba lliure després d'acabar contracte amb el Burgos i signa per les properes 3 temporades.
8: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
7: I bones notícies per al Sabadell, perquè el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció del tancament parcial de la nova Creu Alta mentre resol el recurs presentat pel club.
1: 7 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
9: Ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido...
1: Parlarem del Tour. Avui, 6ª etapa i sense Àlex Molinar, que ha hagut d'abandonar la cursa.
10: Catalunya migdia.
11: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. I ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
13: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Doncs parlem del Tour, perquè avui podríem dir que és un superdijous esportiu a França del partit del Mundial, que n'hem parlat fa una estona, el Tourmalet.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Sisena etapa del Tour. Isaac Vilalta, com va la cursa?
1: Mira, ara mateix els ciclistes que han superat ja un port de quarta, un de tercera, i van camí de buscar l'Espen de primera. Després els quedarà el Tourmalet de categoria especial i al final a Gavarnie un port de segona. Situació de cursa. Ben O'Connor, l'australià, és líder en solitari. S'ha escapat primer amb Xavier Miquel Azparren i ara en solitari. I quan queden 100 quilòmetres per meta, Ben O'Connor, que treu 1 minut i 12 segons al grup on hi són tots els favorits, tots els homes importants de la general, més enrere, a més de 3 minuts, ja perdent contacte al grupet dels sprinters, que avui arribarà, com és habitual, fregant o fora de control.
0: I avui és un dia en què podem viure canvis importants a la classificació general?
1: Podríem. A mesura que passen les hores, més convençut estic que Pogacar ho podria intentar, perquè el cert és que amb la configuració de l'etapa, si hem de buscar un nom que ho intenti, aquest hauria de ser Tadej Pogacar. L'encadenat entre el Tourmalet de categoria especial, que es puja per la banda de la Montgi, i al final a Gavarnie, que és un port de segona, que per si sol no és un port dur, em recorda bastant a l'encadenat entre el Mortirolo i Aprica, que és un habitual al Giro d'Itàlia, i per tant l'ascensió al Tourmalet aquí sí que podríem veure algun atac. És més difícil que hi hagi atacs a l'últim port. A més, aquests primers dies s'ha rodat molt ràpid, també avui s'està rodant molt ràpid, fa molta calor, és a dir, que hi ha molt desgast, i no descarto que Pogacar sigui en solitari o en alguna tàctica d'aquí. Avui ho intenti des de lluny. Com deies a l'inici, avui ja no hi és Àlex Molinar, que amb una fractura a la mà després de la caiguda d'ahir ha abandonat aquest Tour de França.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Moment pel bàsquet. El Barça i el Joventut, que posen fil a l'agulla en la construcció de les plantilles per la propera temporada, sembla que de mica en mica es van esvaint dubtes que hi havia, Ernest, tant a les banquetes com a la pista.
3: Sí, a la pista, segons ha volgut saber Catalunya Ràdio, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra. El club el vol blindar. Aquestes últimes hores hem vist rumors de que el jugador podia marxar, que tenia l'interès del València i del Fenerbahçe, perquè té una clàusula que està just per sota del milió d'euros. Però Parra té l'interès també, doncs, de continuar a Barcelona i el Barça el vol retenir, per tant, segurament la setmana que ve tindrem una bona notícia en aquest sentit. Una altra de les notícies d'aquestes últimes hores és, com deies, la banqueta. Dilluns al Tot Costa ja vam avançar que el Barça tallava tota via de comunicació amb Baskonia i amb Galbiati, i ahir, segons avança el company Dani Aguilar de RAC1, es va perfilar el nom del substitut, que serà, si no hi ha un gir inesperat, perquè ja sabem que en això hi pot haver girs, però d'entrada sembla que serà Alexander Sekulić, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica. El Barça també es planteja el retorn de l'aler pivot Roland Smits, que fins ara jugava a l'Efes d'Istanbul, segons el company Òscar Herreros, i a Catalunya Ràdio també us podem dir que Xavi Pascual va intentar portar l'estrella de l'ACB i de l'Euroliga al base Jan Montero, però que el Barça va desestimar el fitxatge per l'alt cost que tenia. I un altre ex-Barça apunta a la penya, i aquí Catalunya Ràdio us pot confirmar que hi ha hagut oferta de la penya per Nicola Provítola i que Nicola Provítola es planteja acceptar-la. És veritat que té una oferta quantitativament superior de l'Eurolliga, però pinta, a dia d'avui almenys pinta bé. Demà el Joventut, això sí que ho podem dir, farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic.
0: I altres informacions del dia. Marcos, el torneig de Wimbledon avui es disputa en les semifinals femenines.
4: De fet, tenim la primera en marxa. Disputen la txeca Carolina Muchová i la nord-americana Coco Gauff. Doncs a hores d'ara la txeca guanya. Domina per 4-1, 4 jocs a 1 en aquest primer set. De l'altra, l'ucraïnesa Kostyuk s'enfronta amb la txeca Noskova. Demà jugarà les semifinals masculines. Disputaran Jannik Sinner i Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
0: I el Barça d'hoquei patins, que fa balanç al mercat després d'una temporada decebedora.
4: Doncs sí, Arnau Martínez, Nico Ojeda, Martí Casas i Davide Gavioli són les quatre incorporacions per ocupar les baixes de Sergi Fernández, Pablo Álvarez i Ferran Font. Gavi Cairo ha fet declaracions als mitjans oficials del club dient que evidentment la temporada passada no va ser el que volien i que han hagut de fer alguna decisió impopular. Han admès que la temporada passada el balanç no va ser positiu.
0: I acabem amb motor?
4: Sí, els equips del Mundial de MotoGP s'han instal·lat avui ja al circuit alemany de Sachsenring. Aquest cap de setmana, gran premi de MotoGP.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 Tot Costa, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara Catalunya Ràdio, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la tercera onada de calor de l'estiu que els meteoròlegs adverteixen que arribarà diumenge després d'una ínfima treva que durarà 48 hores, demà i dissabte. Aprofiteu-ho. No és que faci fresca, eh? És que baixarà un parell o tres de graus. Això el dia en què s'ha confirmat el rècord absolut de temperatura nocturna a Catalunya. 32 graus i mig que va haver-hi ahir a la nit a Portbou. És rècord absolut en tota la història des que es fan mesuracions a Catalunya. De seguida en tindrem més detalls en un dijous en què també és notícia el baròmetre del CEO, que dona la victòria al PSC en cas d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició per davant de Junts per Catalunya, que cauria amb força. La pujada d'Esquerra no compensa la reculada del PSC i dels Comuns, que posarien entredit la majoria absoluta del tripartit. De fet, el Parlament que dibuixa avui el CEO deixaria un escenari en funció de les forquilles de vot ingovernable. I també hem recordat la cantant galesa Bonnie Tyler, que ha mort avui als 75 anys. Portava un mes hospitalitzada a Portugal, on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i a èxit, sobretot un, It's a Heartache. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre home aquest matí a Cubelles. S'ha obert una investigació policial. Anem cap al Garraf, Montse Gené Riba.
8: Hola, bona tarda. Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys, que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
7: Mentrestant, un jutjat de València cita a declarar el policia antidisturbis que va agredir una manifestant en una protesta de la vaga d'educació a València. Anem ara, doncs, a València. Alba Barbosa.
9: Bona tarda. La víctima, una mestra jubilada, va denunciar l'agressió i la justícia l'ha admès a tràmit. El Tribunal d'Instància de València ha pogut identificar l'agent de la policia espanyola i l'ha citat a declarar com a investigat. La instrucció està en marxa, segons confirmen fonts de la Fiscalia, que considera que l'antidisturbis podria haver comès un delicte de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals. El policia va empènyer la dona, que s'estava manifestant prop de la Conselleria d'Educació a finals de maig, durant la vaga educativa. Va caure a terra i va haver de rebre punts de sutura a la barbeta.
7: La Generalitat vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
10: Bona tarda. Un camí complex aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual. I que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà, en qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
11: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això

0: potser sí. Ara bé, sempre amb acord amb l'ANT, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
1: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
2: L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, exdirectius del banc i comandaments policials, per fer encàrrecs presumptament il·legals a l'excomissari Villarejo. El magistrat obre judici oral per delictes de suborn, revelació de secret, administració deslleial, falsedat documental i grup criminal entre 2014 i 2015. I, a més, el jutge ha imposat una fiança d'1,17 milions d'euros. Ara els advocats dels processats tenen 10 dies per presentar els escrits de defensa. I la notícia que estava esperant, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal, que recuperen els galets i preveuen nous dissenys com un poema o dibuixos il·luminats d'alumnes de primària i secundària. En total seran 130 quilòmetres d'espais amb llums amb un pressupost de 4,6 milions d'euros i import finançat en un 65% per la taxa turística. La tinent d'alcalde Raquel Gil destaca que els galets s'instal·laran a 13 mercats de la ciutat.
3: Aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets a Nadal. És un disseny de Ramon Vigas, figura clau del disseny industrial català i una figura doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat. Cada districte tindrà una ubicació relacionada amb el mercat i amb els eixos comercials on estarà situada doncs, aquesta figura del galet.
2: Més d'una cinquantena de fonts ornamentals se sumaran també a la il·luminació nadalenca. Barcelona serà enguany la capital europea del Nadal 2026.
4: Passant 5 minuts de les 3...
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: I no us heu equivocat de dia i no esteu sentint un podcast del mes de desembre. No estem parlant de Nadal en plena onada de calor al mes de juliol. Bernat Surroca, periodista del Nació Digital, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: I benvingut al Catalunya migdia. I els advocats, Lourdes Ciuró, bona tarda.
7: Hola, què tal?
4: I Marc Molins, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Ja ho sabeu, galets.
7: Galets, ha sigut una notícia molt oportuna.
4: Gairebé ja sortim bullits ja amb aquesta calor, ja gairebé no estan ni durs, segons
9: com. Té de gust ara, no?
4: Jo tinc una amiga que a vegades, a l'agost, conduint el cotxe, posava un CD de Nadales, perquè assegurava que això refredava l'ambient. Jo tenia la mateixa calor, però ella ho
7: tot
4: posava.
7: Tot està en cap.
4: Deu ser això. A mi no funcionava, eh? Jo continuava tenint la mateixa calor, però ella assegurava que allò anava molt bé per baixar 3 o 4 graus a l'interior del cotxe. A mi no m'acaba de funcionar. Però bé, ja sabeu, el primer tema sempre es ve des de fora. I els dijous, qui ens el porta és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: T'has preparada pel Nadal ja o no?
10: No, m'ha agradat molt la introducció de la notícia. La notícia que estàveu esperant.
4: Sí, sí. Tu no ho sabies, però ja l'esperava. Sí, sí,
10: sí.
4: Home, és una manera de veure que hi ha futur, que després d'aquesta onada de calor que ens diuen que durarà ben bé fins finals de la setmana que ve, tot passa i que acabarà arribant el Nadal.
10: No sé, sap quan. I potser farà calor també la Nadal.
4: No ho descartis, perquè de moment ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja habitualment. Per tant, cada vegada és més a prop la calor del Nadal, també. Però vaja, no deus voler parlar, no, de Nadal?
10: No. Vull parlar... Mira, aquests dies hi ha hagut dues notícies que m'han fet pensar molt en la necessitat de tornar a l'essència, per dir-ho de qualque manera, o a una rehumanització, perquè sembla que estiguem invertint en la deshumanització o en la substitució del més humà que hi ha, de les coses més humanes que hi ha, per un mercat que ho converteix tot en producte. M'explic. D'una banda, estem veient els efectes que té la xarxa de centre de dades d'intel·ligència artificial que es vol instal·lar a l'Aragó i que segurament serà la infraestructura física més gran que Amazon tindrà fora dels Estats Units i que no només requereix grans quantitats d'energia, sinó que deixa pocs beneficis a la regió. A més, també hi haurà centres de Microsoft, de ChatGPT, i això ha provocat una febre especulativa en tota la zona. Podríem pensar que es traduirà en riquesa per als aragonesos, però no. De fet, es queixen perquè els volen expropiar les terres per un valor molt inferior dels beneficis que obtindran aquestes grans companyies i que no reverteixen la zona. Ja hi ha protestes contra això, com n'hi ha a altres països on també volen instal·lar aquests grans centres de dades. Això d'una banda. Però d'altra banda, en el context dels incendis d'aquests dies i en un marc de màxims històries de temperatura com els que vivim, es va viralitzar el testimoni ni de Núria Molla, aquesta pagesa de Calonge, quan cremava les Gavarres, que va dir que hem de canviar la manera de viure, que hem de canviar la manera de fer i tornar al sentit comú. I llavors pensava en això. La majoria de nosaltres no se n'aniria de casa seva deixant l'aire condicionat posat, les aixetes obertes, els llums, la tele, els ventiladors, tot engegat, però és el que li exigim a la IA, no? Que estigui sempre en funcionament, que incorpori i que gestioni informació sense descans, a escala global, sense parar. I no és que desconeguem les conseqüències energètiques de mantenir centres de dades, aquesta gran despesa d'electricitat i d'aigua i aquest escalfament de l'ambient. No és que ho desconeguem, tot això. Però, tot i saber-ho, hem arribat a un punt que fa que calgui invertir-hi perquè suposadament serà rendible. La pregunta és, per a qui serà rendible i fins quan ho serà? Perquè aquest model de creixement il·limitat concentra la riquesa en uns pocs, mentre que empobreix la resta, consolant-los amb almoina. Quina és aquesta almoina? Crear memes a enviar, comprar roba per 3 euros fent un clic que t'arribarà a casa teva des de la Xina, fer turisme low cost, canviar de mòbil cada any... És a dir, som els intermediaris entre l'explotat, que no tindrà vacances mai, i el que viatja en jet privat i contamina en 90 minuts el que tu contaminaràs en tota la teva vida. Entre tots mantenim un sistema que engoleix els recursos a l'abast i que provoca una diferència social enorme alhora que és totalment insostenible. I per què ho feim? Idò, em fa l'efecte que és per una gradual desarticulació de la societat i d'una conversió d'aquells factors més humans en producte. Les cases passen de ser llars a ser negocis, les ciutats són actius que semblen més dissenyats per al consumidor de pas que no per al resident, la solitud ja no es pal·lia amb companyia, sinó que es fa amb robots, s'estan posant de moda els robots de companyia, la intimitat, allò més propi que tenim, s'externalitza i es monetitza, les xarxes socials, que cada vegada més són eines de publicitat i de propaganda, contribueixen a trencar el teixit social, la IA generativa vol substituir el coneixement i la creativitat, els privilegis ja fa temps que van substituint els drets, és a dir, tot allò conquerit a través de les civilitzacions, a través de les humanitats, trontolla per l'alienació de l'individu que aspira a qui més té i recela i es protegeix de qui en té menys, quan, de fet, la força és a la base. El temps tampoc és lliure, perquè quan no produïm, consumim, i el més pervers de tots és que estem obligats a mantenir allò mateix que ens complica la vida. I, per tant, crec que s'hauria de fer qualque cosa per començar a rehumanitzar-nos i prioritzar el que és humà i humanitari, tot allò que és més social, i exigir que s'invertesqui en això i no en substituts econòmics individualistes, que és el que feim ara, o en infraestructures que accentuaran encara més aquesta desigualtat i aquest món cada cop més insostenible.
4: Molt bé, doncs és la reflexió que fa la Llucia, que a veure, veig que el Marc ha anat apuntant. Ui, la Lourdes fa un gest com volent dir Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
6: És un tema superinteressant. Superinteressant perquè, a més, jo aquí tota aquesta descripció que ha fet la Llucia, que és un punt també desencoratjadora, un punt desanimadora, no? Vull posar en valor una mica el canvi de paradigma que s'està donant amb els nostres joves. És a dir, ells valoren més qualitat de vida, potser més sou. Valoren més estar a la vora de casa que anar a treballar a Barcelona, per dir alguna cosa, no? I veig que, malgrat potser es preparen molt, potser estudien molt, potser tenen doncs, una bona preparació, no estan tan sols obsessionats per treballar, per dir alguna cosa, a les Big Four, sinó que vull saber-ne, però per treballar a la vora de casa d'allò que m'agrada. I, per altra banda, això que diu la Llucia, que té tota la roca...
4: Aquest canvi de paradigma dels més joves, a vegades els que tenim més edat no l'acabem d'entendre. I ens costa una mica, i quan te n'adones, dius... Doncs igual tenen més lògica que no pas nosaltres, eh?
10: S'estan adaptant millor, això
4: és veritat. Sí, clar, perquè les primeres vegades que t'hi trobes és allò de dir, un dia, aquesta gent jove, com veig que vingui així? I després, quan comences a pensar, dius, ostres, doncs igual el que estava equivocat era jo. Igual era jo el que estava equivocat.
6: Sí, sí, vas entrant-hi perquè et xoca el que tu estàs acostumat a fer, no? O aspirar, el dia a dia que se'ns engull. I després també, per altra banda, i amb això vaig acabant, el paradigma de dir, escolta, tenim unes crisis climàtiques bestials, tenim el país que se'ns crema, però continuem sense posar en valor allò de la pagesia, de posar en valor el formar-se per ser enòleg, és a dir, la formació professional en general. Continuem entestats a que volem que els nostres fills facin carreres de què? El que han de voler és ser feliços, poder conèixer, i poder el país necessita dirigir les persones a que facin més silvicultura, a que facin més pagesia, i a que facin un altre tipus de feines que demandem socialment, perquè el territori se'ns està buidant i això és un caldo de cultiu, en aquest cas d'incendis que ho tenim. I sempre parlem del mateix, però no hi posem remei.
8: No, jo estic bastant d'acord amb el que comenta la Lourdes, i el diagnòstic que fa la Llucia és descoratjador, però alhora molt, molt realista. Crec que hi ha dos elements a tenir en compte. D'una banda, és cert que cal tornar a omplir els pobles, tot el territori, tot el país que no és Barcelona i l'àrea metropolitana, les ciutats, i això s'ha de fer, evidentment, reforçant la pagesia, reforçant la ramaderia, el sector primari, però alhora només amb això no crec que n'hi hagi prou. Llavors és com on trobes, entre cometes, l'equilibri en zones del país que amenacen a quedar despoblades perquè tothom se'n va cap a Barcelona o cap a l'àrea metropolitana, què ofereixes a tota aquesta ciutadania que també vol quedar-se a casa seva, com és lògic en molts casos, però que potser, doncs, sigui pel model econòmic, sigui pel model productiu, doncs no hi ha prou llocs de feina. Llavors, parlàvem de rehumanitzar, és cert, però alhora també hi ha una tendència global que ens porta cap a les dades, cap a aquestes gigafactories. El govern crec que en vol impulsar una a Móra la Nova. I dius, bé, no volem un model purament turístic perquè sabem que no aporta valor afegit. Volem reforçar l'agricultura, la ramaderia i tal, sí, però alhora també hem de trobar aquest equilibri per també captar economia, captar llocs de treball de valor afegit i vigilar molt que això no obri la porta, com comentava la Llucia, a especulació, expropiacions i a oblidar una mica l'essència humana, diguéssim.
9: A mi, en diferència del que planteja la Llucia, el que m'ha colpit és aquesta singularitat del nostre model econòmic, no? que provoca una enorme concentració de riquesa en unes molt poques mans. No? I això té noms i cognoms, que és feudalisme en estat pur. És a dir, sembla que tot ens porta a un món en el que hi haurà uns grans propietaris del coneixement, dels mitjans, de les xarxes, dels immobles, en fi, no? Uns grans propietaris. I la resta, la Llucia feia servir una analogia, un exemple molt xulo, no? Alguns van amb avió i els altres estem d'intermediaris. És a dir, per mi, amb diferència, és el que em preocupa més. L'altre dia, parlant amb un amic, m'explicava, no em vull equivocar amb les xifres, però comentava que el rendiment del capital financer d'Elon Musk són 135 milions d'euros diaris. D'euros, de dòlars. Els dòlars són els que són. Si algú els guanya a diari pel mer fet de tenir-los, vol dir que la resta deixen de circular o circulen a l'arbitri d'aquesta persona, no? I aquesta singularitat del mercat és la que a mi em preocupa, o em comença a preocupar, perquè, insisteixo, anem cap a un model que ja hem viscut on molt pocs tenen moltíssim i, per tant, compren i amb aquest comprar governen.
4: Doncs el crit d'alerta, diguem-ne, de la Llucia, per si no ho sabéssim, que és veritat que ho sabem, però no sé si tenim alguna cosa a fer per intentar evitar-ho, però la veritat és que tot plegat va cap aquí. Llucia Ramis, gràcies i bona tarda.
10: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, una ferrada.
4: Passa un minut d'un quart de quatre. Anem amb el que és el tema del dia, perquè no sé si ho heu notat o no, però fa calor.
6: Sí. Podia saber.
8: Fa dies.
4: Sí, fa dies, però i ens diuen que en farà per midies, també. El Metocat adverteix que la onada de calor s'allargarà fins meitat de la setmana que ve, tot i que entre divendres i dissabte, és a dir, demà i demà passat, hi haurà una mica de pausa. A partir de diumenge, els termòmetres tornen a enfilar-se, potser per sobre dels 40 graus a bona part del país, una temperatura que ahir ja es va estendre pràcticament per tot Catalunya. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
11: Bona tarda.
4: Això que dèiem, fa calor, farà calor, però una calor de rècord, eh?
11: Sí, la veritat és que ahir vam tenir, podríem dir, aquest primer punt àlgic d'aquesta segona onada de calor, perquè segons els mapes sembla que la setmana que ve doncs en tindrem una altra, entre dimarts i dimecres, i sí, aquesta calor de rècord, que a més va ser rècord no només de dia, sinó també de nit, eh? Aquests valors ahir dels 40,9 a l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys de bades, més de 10 estacions del servei també va fer rècord de temperatura mai registrada, però també aquestes nits roents a l'Empordà. 32,5 la mínima més alta mai registrada a Portbou, per tant, aquesta temperatura que aquests dos dies doncs no ha aconseguit baixar durant la nit i matinada. Avui fa calor, sí que és veritat que en alguns casos és una miqueta més baixa a la costa, al prelitoral, fa calor i tenim altre cop valors elevats, eh? Però ha afluixat una mica, i aquest és el respir que deies abans, aquest petit descens de la temperatura que tindrem entre divendres i dissabte. Baixarà. Tindrem valors de 40 graus i arribarem altre cop, però seran una miqueta més puntuals. Però aquesta segona onada de calor s'allarga de cara a la propera setmana i fins i tot entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podria ser o semblant al que vam tenir ahir, fins i tot una miqueta més amunt. Per tant, una segona...
4: No donen ànims, tu, eh?
11: Has de dir, però sí. Sí, almenys com la que vam tenir ahir, potser una miqueta més.

0: que Déu-n'hi-do. Clar, ja sabem que el canvi climàtic, que cada vegada ens hem de mentalitzar, sí. Tota aquella frase que sempre diem, aquest és l'estiu menys calorós del que queda de vida, eh? Aquestes coses. Hi ha alguna raó concreta, meteorològicament parlant, perquè aquesta setmana hi hagi aquest pic? És a dir, allò, no, s'ha posat un anticicló, no sé on...
1: Bueno, tenim d'una banda un anticicló i tenim una entrada d'aire càlid. És una mica com va passar la primera onada de calor, no? Que teníem aquesta situació d'estabilitat, llavors com que tens un anticicló que el que et fa és d'etapa, podríem dir, per explicar-ho així. Llavors, aquesta entrada d'aire càlid, l'anticicló apreta més i, per tant, tenim que baixa més la temperatura, o sigui, és a dir, l'aire càlid no pot tirar cap amunt, sinó que queda més concentrat, i la persistència doncs fa que es vagi augmentant cada cop més aquesta temperatura. L'estabilitat, doncs, no ajuda, aquest anticicló no ajuda a que la temperatura, doncs, pugui baixar una miqueta.
0: Clar, tècnicament és una tercera onada de calor, és que la segona s'allarga, és que només n'hem tingut una que ha donat moltíssim, o com va això? Perquè clar, la sensació que tenim els que no hi entenem és que ha fet molta calor des de ja fa molts dies.
1: Vam tenir una primera onada, clar, perquè sigui una onada de calor ha de superar doncs, aquest percentil, és a dir, aquests valors, aquest llindar màxim, i això va per poblacions. Llavors, perquè sigui una de calor, hi ha d'haver 3 dies consecutius perquè els valors superin aquest llindar de temperatura. La primera onada de calor, tot i que es va donar per acabada i llavors va costar una mica de notar, no a tot arreu, potser a la costa i al litoral no es va notar gaire aquest descens, però cap a l'interior sí que ja es començava a notar. I aquesta segona onada de calor, de cara a divendres i dissabte, no tota Catalunya estaria, podríem dir, superant aquests llindars de calor. Però amb la tendència que hi haurà punts que sí, que continuarem amb aquests valors per sobre i, per tant, en aquests valors de llindar per sobre d'aquesta onada de calor, llavors s'allarga i de cara a dimarts, dimecres, com que a més es preveu que no es dona per acabada, sinó al revés, que encara pugen més les temperatures, es considera que serà una onada de calor llarga, en comptes de dir la segona i la tercera onada de calor. Perquè aquests 2 dies al mig, doncs com bé dius tu, no tindrem molt la sensació que baixi molt. Sí que potser no estarem superant aquest llindar de temperatura, però continuarem temperatures molt altes.
0: I ja hem après que la meteorologia no són matemàtiques i, per tant, que el mes de juny hagi estat de rècord, que el mes de juliol estiguem tinguent aquesta onada de calor llarguíssima, això no implica que el mes d'agost sigui ni més calorós ni menys calorós, eh? Vull dir, no sabem. Home, si haguéssim d'apostar, apostaria perquè serà calorós, però no hi ha
1: una
0: certesa,
1: si miro, no? No hi ha una certesa. No vol dir que ara ja ens haguem gastat tots els dies de calor. No és veritat.
0: L'abonament ja el tenim complet, ja.
1: Exacte, no és allò. El que sí que els mapes estacionals, que també van variant, ja mostraven un juliol molt càlid, i realment és el que està passant, i força sec, i de moment també s'està complint. I pel que fa a l'agost, continuen mostrant un agost més càlid del que tocaria, però no amb valors tan elevats. Això no vol dir que no tinguem onades de calor a l'agost, perquè això són mapes estacionals i que es van actualitzant i van variant. I sí que sembla que tindríem un agost amb més inestabilitat, és a dir, amb més possibilitat de pluges. Tot i això, són mapes estacionals i, com sempre diem, van modificant-se i sempre s'ha d'anar mirant doncs, a menys dies vista.
0: No sé si et faig un atracament, però ara mateix quines temperatures tenim al país? Ho tens a mà o no?
1: Sí, ho tinc a mà. Vols els valors? Si vols, es mira els valors més alts ara mateix. Ara, espera't, 3 segons només.
0: Sí, sí.
1: 42 graus a Cabanes, 41 a Vinebre, per tant, 41 a Torres de Segre, Espolles, és a dir, tot el que és el sector de les comarques de Girona i de Ponent i de l'Ebre, tornaran a ser els punts més càlids. Respecte a ahir, si mirem nosaltres tenim un mapa que podem comparar quina és la temperatura respecte a ahir, és a dir, quina és la sensació, doncs et diria que el que és el prelitoral estem entre 2 i 3 graus menys que ahir. A la costa, si fa no fa, cap a Ponent semblants i cap a Girona també. Però tot aquest sector del prelitoral, des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona, no fa tanta calor. Estic parlant de 2 graus i és evident que costa molt de valorar si estàvem a 39 i avui estem a 37, continua sent molta calor.
0: Vaja, estem gairebé celebrant 42 graus, com si fos una bona notícia. Quan fa uns anys 42 graus ens hagués semblat al forn.
1: Sí, clar, això ens sembla... Ara ens hem acostumat molt als 40 graus, però sí que és veritat que durant molts anys, no cada any s'arribava a aquests 40 graus. És a dir, des del 2015, cada any s'ha anat arribant als 40 graus més d'un dia. Però abans, el 2015, s'hi arribava, però no eren tots els anys i de forma molt més puntual. L'any passat en vam tenir 16 i aquest any, comptant que avui ja hi hem arribat, doncs en portem 7.
0: Ara fa uns mesos recordo que l'Ajuntament de Barcelona va fer una prova pilot per si la ciutat arribava als 50 graus. I quan ho vam explicar vam pensar que...

0: que exagerat, 50 euros, clar, ahir es van ser 41, vull dir que potser no estem tan lluny.
1: Clar, costa, costa també ara.
0: No, sí, l'objectiu era, era intentar provar si la ciutat podia seguir funcionant amb normalitat, els serveis, sí, etc., a 50 euros. Sí.

0: arribar als 40 graus. O sigui que a la costa s'arriba als 40 graus, això és excepcional. És a dir, és una calor excepcional. Que arribin a Ponent o a l'Ebre, no, ara no sembla que ells ja hi estan acostumats, però sí que és més normal, no, que s'arribi als 40 graus o per sobre, però que en punts de la costa o del prelitoral es toquin aquests 40 o es passi d'aquests 40, doncs sí, és una calor excepcional i aquesta seria la tendència, esperem no arribar als 50.
1: Abans d'acomiadar la Gemma Puig, li vull dir alguna cosa? Marc, Lourdes, Bernat, o no? No, eh?
0: Que, no els he donat bones notícies. No,
1: que,
0: ara no.
1: Que toquis la rodeta del termòstat i que baixis una mica, perquè ja ens has rostit prou, per tant, tu que ho tens a mà aquí, amb tots aquests mapes i tot plegat, roda una mica cap avall.
0: Exacte.
1: I que sigui una mica més fluix. Gemma, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Òbviament, que faci calor, ens pot semblar allò, no? Ens fa la vida més insuportable, no? Suem més, tot és més incòmode, però és que també s'evidencia amb aquestes onades de calor les diferències socials que fan que els riscos davant de les onades de calor siguin ben diferents. Per exemple, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, juntament amb la Diputació de Barcelona, han identificat municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, Sant Boi, Manresa o Cardona, on coincideix l'elevada exposició a la calor amb habitatges més vulnerables i amb menys recursos econòmics. Una de les conclusions de l'estudi és que cal ampliar els refugis climàtics, però també facilitar l'accés a la refrigeració. Altres accions a més llarg termini són la rehabilitació d'habitatges o incrementar el verd urbà. I és que, avui per avui, protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que en les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. És a dir, que també en això la diferència social i la diferència econòmica fa que puguis sostenir més bé o més malament una onada de calor com aquesta.
2: I en això que dius tu encara hi ha una altra cosa. És a dir, resulta que hem tingut ara una dotació pressupostària molt important amb els Next Generation. Mm. I ara hi haurà una altra molt important amb el Plan Vivienda. Amb tota aquesta vulnerabilitat, hi ha entorns socials de barriades que és on hi ha les construccions més vulnerables. Mm. Doncs paradoxalment, aquestes comunitats de propietaris o aquests espais, aquests habitatges no tenen les eines per poder optar a les subvencions per millorar la seva estanqueïtat, accessibilitat...
1: Vols dir que les subvencions se les acabaran quedant també les comunitats de propietaris de més alta gamma.
2: Però és que, a més a més, si tens una comunitat que no està ni constituïda, per tant no té CIF, per tant no pot anar a la Generalitat a demanar cap subvenció, o a vegades són habitatges en precari, que no se sap ni qui és el propietari real, perquè potser ha passat de pares a fills, genets, i no saps qui és el propietari. I tot això, si no es busca la fórmula de poder arribar en aquestes comunitats perquè puguin accedir a la rehabilitació, a la assequibilitat i a l'estanqueïtat, etc., i poder posar mesures de paliatius del canvi climàtic, com ho farem, això? O sigui, no és tant que no tenim diners, és que no podem ni tan sols accedir a les subvencions. Jo, permeteu-me, perquè ho diré amb antena. O sigui, hi ha una fórmula, però l'administració no la veu, que és l'administrador de finques d'ofici. És a dir, igual que l'advocat d'ofici, l'administrador de finques que actuï a demanda de l'administració, que digui, escolta, vés en aquest barri i constitueixi una comunitat, tramita amb la subvenció, doncs, escolta, per això està en la col·laboració pública o privada, perquè l'administració això no ho pot fer. Doncs no es veu la figura.
3: És que a més és determinant, és a dir, al final l'organisme, el cos humà, viu a 36 graus, no? Per sobre de 36, entre 35 i 36, per sobre de 36 està en lluita amb l'ambient, per sota de 36 també, no? Per tant, la temperatura ens condiciona, és una obvietat, no? Però som animals i ens condiciona el descans, ens condiciona l'humor, ens condiciona un procés de deshidratació i evidentment hem de ser sensibles a aquesta qüestió tan determinant, no? Com és la desigualtat dintre d'aquesta igualtat, dintre de la tirania d'un clima que és obvi que s'està posant difícil, no? Per tant, fer posar a l'abast de tothom aquests mecanismes, aquestes possibilitats per tal de poder lluitar i, en definitiva, i acabo, poder descansar, poder dormir i poder conviure.
4: Sí, aquest estudi que comentàveu també fa una mica un retrat robot de les persones que més pateixen aquests efectes de la calor i diuen que són dones sovint grans i malaltes en barris de renda baixa i, evidentment, sense aire condicionat. Jo comparteixo el que diu la Lourdes en el sentit que cal actuar, d'entrada cal protegir ara les persones més vulnerables en aquest sentit, però també cal actuar a mig i llarg termini per adaptar tot el parc d'habitatge públic i també l'urbanisme per poder afrontar aquesta situació que serà normalitat. És a dir, tots els meteoròlegs ens ho diuen, tots els científics ens ho diuen, que els estius a Catalunya, però també a la Conca de la Mediterrània seran especialment calorosos, que hi haurà més onades de calor, que hi haurà més nits tòrrides, roents, tot

0: aquestes nits en què no es pot dormir. Per tant, més enllà de dir-ho i d'alertar-ho, cal actuar, cal regular en quines condicions doncs, potser no es pot sortir de casa o no es pot anar a treballar. Tot això s'ha de planificar perquè serà la nostra normalitat al país. Per tant, no es pot deixar per més endavant perquè és que ja estem aquí.
1: I per nosaltres parlem de persones perquè és el que som, no? Que és el que més ens impacta, diguem-ne, però l'impacte que té tot això amb el que és el conreu, el tipus de cultiu que hi ha, o el tipus de fauna que tenim, i com ens impactarà...
2: I de vegetació.
1: De vegetació, no? La flora, la fauna, el conreu, tot això tindrà un canvi. Deien que aviat es plantarien vinyes al Pirineu, no? Això, tot, però clar, si vas reculant, que vas desertitzant, no sé...
0: Al final, jo suposo que com fan els països nòrdics, que ara també estan en unes onades de calor que no se'n saben a venir, però els països més freds, que també estan preparats per aquesta situació, doncs nosaltres com a país càlid i que anirà a més, doncs també hem d'adaptar la nostra economia, hem d'adaptar la nostra agricultura, ens hem d'adaptar als nostres habitatges per poder fer-hi front.
2: Bé, senyals horaris de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia... Efectivament fa calor, des de la ràdio no us podem refrescar, però en tot cas, com a mínim ho comentem, i heu tingut les dades amb la Gemma Puig, mentalitzeu-vos que fins a finals de la setmana que ve doncs farà molta calor. Demà i demà passat potser una mica menys, per tant aprofiteu-ho, però ja dic, estem celebrant 42 graus com si fos una bona notícia. Com dèiem, eren 3:45, són 3:45, hem sentit els senyals horaris, fem una pausa i de seguida anem amb una altra notícia. Avui hem conegut una enquesta del CEO, Centre d'Estudis d'Opinió, i hi ha canvis importants a la política catalana.
3: Catalunya migdia.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Que estrena un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Catalunya migdia.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Passant pràcticament 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Bernat Surroca, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, avui s'ha fet públic un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què podem veure la intenció de vot dels catalans si ara es fessin unes hipotètiques eleccions al Parlament. No se'n veuen d'eleccions a la curta, per tant, ara mateix és una fotografia que només té el valor de veure cap on van les tendències més que no pas els resultats, perquè insisteixo que queda encara molt per les eleccions al Parlament. Si es fessin ara, el PSC les tornaria a guanyar, tot i que perdria entre 4 i 6 escons, els mateixos que pujaria Esquerra Republicana, que seria la segona força parlamentària. Ara bé, Aliança Catalana obtindria un ascens meteòric, passaria dels 2 escons que té ara mateix a una forquilla d'entre 23 i 25. Per tant, li trepitjaria els talons a Esquerra i escombraria de molt Junts per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont perdria gairebé la meitat dels escons que té ara. Es quedaria amb 16 o 18 diputats. El Partit Popular i Vox quedarien més o menys igual, entre 12 i 13 diputats, per tant, si fa no fa, el mateix que tenen ara. Els populars en tenen 15, per tant, en prendrien algun. L'extrema dreta de Vox en té 11, per tant, en podria guanyar algun. I finalment, els

0: Comuns i la CUP, segons el baròmetre fet públic avui, tampoc no es bellugarien gaire. Els comuns perdrien entre un i dos diputats i la CUP en podria guanyar un. Es quedarien tots dos entre quatre i cinc diputats cadascun. Amb aquest panorama electoral que dibuixa el Centre d'Estudis d'Opinió, les alternatives de govern es fan molt petites. El tripartit, és a dir, el que ara hi ha, no el govern, però sí la majoria que dona suport, per exemple, als comptes, amb el PSC, amb Esquerra Republicana i els comuns, aquest tripartit sumaria una majoria molt justeta sempre que agafem els resultats de la part alta de les forquilles. Si ens quedem a la part baixa, no sumarien. Arribarien justet al 68 en aquesta part alta, que és la majoria parlamentària, però seria pràcticament l'única majoria que es veu amb aquests resultats. No sé com ho veieu, si li doneu molta credibilitat, poca, en tot cas, no tan numèrica, perquè ja sabem que els números poden canviar, però sí de tendències, i això sí que més o menys les enquestes ja van insistint en les línies semblants.
1: Jo crec que al CEO se li ha de donar la importància que té, ni més ni menys, i el que fa és dibuixar-nos un escenari d'ara. Què passaria si ara hi haguessin eleccions? I això, evidentment, el que també, per interpretar-ho, mostra unes tendències que jo sí que n'identifico almenys tres, que sí que hi ha una certa confirmació veient les últimes enquestes que han publicat als mitjans i l'últim CEO de novembre. Feia temps que l'esperàvem, aquest. La primera, jo crec que és el gran titular del dia, que és aquest creixement d'Aliança Catalana, aquest sorpasso a Junts per Catalunya. Aliança creixeria molt i va en la línia del que ja deia l'últim CEO del novembre. I si mirem d'on ve aquest vot, majoritàriament ve de Junts, un 28% dels vots de la gent que va votar Junts a les últimes eleccions ara ho faria per Aliança Catalana, però a mi em sembla significatiu també que un 23% vindria de Vox. És a dir, que Aliança Catalana, que es presenta com un partit molt independentista, a ulls de l'extrema dreta espanyolista, en aquest cas Vox, no es deu percebre com un partit tan independentista o no prou com per deixar de votar-los. Aquesta és una tendència. Per mi, l'altra és el repunt, segurament, d'Esquerra Republicana, que és veritat que es va una patacada descomunal el 2024, però sembla que hauria tocat fons i les últimes enquestes ja ens diuen també que hi hauria un cert repunt de pujar una miqueta més, i això es pot atribuir a doncs, una consolidació d'aquesta estratègia de diàleg amb l'Estat, que comença a donar alguna mena de resultat, o de donar suport a Salvador Illa en aquesta estratègia complicada de sostenir, de t'apreto però no acabo de trencar del tot perquè tampoc tinc una alternativa gaire clara en la convocatòria d'eleccions. I per últim, jo crec que és el PSC. El PSC no està podent capitalitzar el govern, ni el govern de la Generalitat, ni el fet de governar també a la Moncloa i les principals ciutats del país. A mi això em sembla significatiu, i que el fet de que el PSC, els escons que perdis anessin cap a Esquerra, també pot ser rellevant.
2: Sí, és un CEO que, com tu bé dius, estàvem esperant per saber a veure com teníem el pols, el trem del sentiment, no?, de la ciutadania, i relativitzes les coses, i després també, ja saps que són tendències, no? Això s'ha dit sempre i sempre es diu el mateix. A mi, del que m'ha cridat l'atenció de tots de les diferents caselles del CEO, o una és, per exemple, que Junts és l'únic dels partits que no té un lideratge. És a dir, la ciutadania no sap si la persona que li dona la rèplica al Parlament de Catalunya serà o no serà candidata, i per tant serà la que marcarà on pivotaran les polítiques, no? Per tant, aquesta manca de definició, jo crec que Junts li convé resoldre l'equació. És a dir, a veure què passa amb l'amnistia, a veure què és el que presenta, el que pretén fer, i qui serà la persona candidata a les eleccions que són més importants en aquest cas per Junts, que són les eleccions nacionals, les de Catalunya. Però aquest per mi és un punt. I que, conseqüència d'aquest punt, crec que es deriva una segona lectura, que és que també és l'únic partit de tots els que hi ha a la graella del CEO que té més polifonia de temes d'interès. És a dir, el PSC té tres temes d'interès principals pels seus votants. Els votants de Junts en tenen nou, i és el que més en té. Per tant, jo crec que aquesta manca de lideratge també es tradueix amb una manca de definició de quines són les polítiques a les quals s'hi posa l'accent. I això fa que sigui un partit que ara per ara és poc previsible, perquè saps que li interessen nou temes i a lo millor defensar una cosa que tu dius, ostres, això no era el que jo pensava que... Per tant, penso que la vinculació lideratge-ideologia del partit és una vas comunicant molt, molt, molt evident. I l'altra cosa que m'ha fet molta gràcia, i per deixar de parlar de Junts en aquest cas, és dels comuns. Els comuns, la seva principal política, amb diferència, és l'habitatge. Doncs va i perden dos diputats. O sigui, no agrada ni als seus les polítiques d'habitatge que s'ha plantejat els comuns. També és un element que m'ha cridat l'atenció.
0: Marc?
3: Jo, d'entrada, seria prudent, com ho soc sempre amb qualsevol enquesta, i sobretot tenint en compte que aquestes enquestes, les del CEO que acabem de veure, es realitzen en un moment molt peculiar, quan hi ha vagues importants al carrer, al professorat, i quan s'estan destapant els problemes de corrupció de Zapatero, de Rodríguez Zapatero. Per tant, és com explicaves, Bernat, és la pulsió concreta en un moment molt determinat. Dit això, és evident que es marquen unes tendències. Jo què destacaria? Jo faig dues lectures molt instintives. En primer lloc, la que afecta el PSC, i en segon lloc, la que afecta l'extrema dreta. A mi, la factura que a priori sembla que li passa al CEO al PSC, penso que pot ser la conseqüència d'aquesta conjuntura tan puntual, perquè quan després es miren els lideratges i la valoració dels lideratges, Salvador Illa apareix com el líder polític més ben valorat i com el principal desig dintre dels encastats per ocupar la presidència de la Generalitat, no? Per tant, és evident que hi ha una certa dissociació, perquè el lideratge personal de Salvador Illa, del president, continua estant extremadament ben valorat, i en canvi el partit sembla que acusa rebut, doncs, probablement d'una circumstància molt puntual com és el carrer en aquell moment. Per tant, jo sóc crític, sóc reticent amb aquest aparent desgast que li dona el CEO al PSC. Però amb molta diferència. El que em preocupa moltíssim és aquest creixement d'Aliança Catalana, perquè en definitiva em dona la sensació que el que demostra aquest CEO és que s'està assentant una anomalia, un fet inèdit a nivell del parlamentarisme europeu, i és que en un mateix Parlament hi ha dues forces d'extrema dreta a priori excloents entre si, no? Amb missatges a priori diferents. És a dir, tenim per un cantó Vox, que és el nacional catolicisme d'arrels franquistes amb un vot majoritari en zones obreres, que té un estat propi, en aquest cas l'estat espanyol, i llavors tenim una altra extrema dreta, que és l'Aliança Catalana, que representa, doncs, la tradició dels feixismes catalans dels anys 30, no? En aquest cas, més pròpia o més amb més arrelament polític a les zones més rurals o a determinats feus molt pujolistes, no? Però, en definitiva, hi ha una gran diferència, perquè mentre que Vox té un estat propi, que és l'estat espanyol, que predica un element unitari centralista, Aliança Catalana no té estat, no té nació, no? Perquè anhela aquesta independència per la que a priori sembla que lluita. I això ens hauria de portar a pensar que són excloents entre si, però com explicava el Bernat, hi ha traspàs de vots, no? I és a mi em genera una sorpresa majúscula. Però més enllà de la sorpresa, el que aquest CEO em genera és preocupació. Insisteixo i acabo, perquè veig com en el Parlament de Catalunya s'assenten i s'arrelen dues forces d'extrema dreta.
0: Només sobre això, i ara deixo-ho parlar al Bernat, però sobre això que dius de dues forces que són contradictòries entre si, quan demanen als diferents votants quina és la principal preocupació, en la immensa majoria és l'habitatge, en el cas del Partit Popular la seguretat, i en el cas d'Aliança Catalana i de Vox la immigració. I aquí coincideixen.
3: Aquest és el punt.
0: I aquest és el punt el que ha, on es toquen. Òbviament són dos partits que no tenen res a veure en quant a ideologia, però amb això, sí, pels votants que, o per aquells que es decanten per Aliança Catalana o per Vox, el que més els amoïna en el seu dia a dia és la immigració. I aquí és on hi ha el nexe, i d'aquí aquest trasbassament de vots entre Vox i Aliança, que a priori podria semblar contradictori, però que quan veus les seves preocupacions veus que si volen lluitar contra la immigració, diguem-ne, és on veuen el...
2: Immigració i, en segon punt, inseguretat ciutadana. Els dos coincideixen dos.
1: Però també només cal seguir una mica els discursos de Sílvia Orriols al Parlament, a les sessions de control, que normalment és el moment en què tens més visibilitat en les intervencions parlamentàries, no sé que sigui un debat important. No parla d'independència Sílvia Orriols. Sílvia Orriols parla d'immigració, d'inseguretat, vincula sempre els migrants amb comportaments delinqüencials. I això pot agafar votant de Vox, que potser és molt d'extrema dreta, però no és especialment espanyolista, i pot veure, doncs, escolta'm, aquesta és més catalana, doncs voto cap aquí, torno cap aquí. Per tant, en aquest sentit, en el moment en què no es parla i que el debat de la independència ha deixat de ser al centre, a mi em sembla que no és descabellat que les dues formacions puguin compartir un determinat votant. I d'altra banda, el que comentaves del PSC, que ho comparteixo força, vull dir, és evident que també hi ha un moment social que és quan es fa l'enquesta, que pot tenir conseqüències. Jo també crec que hi ha un altre element, que és el fet que l'independentisme, malgrat aquest repunt d'Esquerra Republicana i un repunt també en el sentiment

0: independentista que detecta el CEO no està en condicions de governar o de ser una alternativa de govern a curt termini. Jo crec que el votant del PSC també el mobilitza el fet de tenir una amenaça, entre cometes, d'un govern independentista. En el moment en què aquesta amenaça s'ha desactivat, és un votant que es pot quedar a casa, també. És un votant que s'activa per alguns motius, però que potser no té tendència a votar en eleccions catalanes i vota més a les espanyoles, també pensant en clau estatal. I això ho lligo amb un segon element, és el fet de... Pedro Sánchez passa per un mal moment a l'Estat, amb molts casos de corrupció que afecten el seu entorn i el seu partit, i això també és un element que desmobilitza l'esquerra i pot tenir aquesta traducció a Catalunya a desmobilitzar votant del PSC.
1: Jo continuo pensant que Junts té una, pot tenir una importància sistèmica en la política d'aquest país, no? És a dir, necessitarà resoldre alguns dels conflictes i de les qüestions que plantejaves Lourdes, però ahir mateix veiem Alicia Romero com extenia la mà, no? I li deia a Junts, ostres, per què no pugem aquest carro del finançament, de les propostes, de les noves propostes, per què no tornem a fer aquella política sistèmica que ens tiri endavant com a país i en fi... Per què no, no? I em va cridar molt l'atenció que precisament era una apel·lació a Junts de forma singular.
2: I pot tenir... Perdó, no sé què dius tu, i en relació del que d'aquesta eventual... això, aquesta mà estesa, si això fossin les eleccions demà, potser seria Junts el que podria conformar el govern.
1: Clar.
2: Per tant, i Junts necessita també tenir capacitat d'aliances, de capacitat de pactes amb alguna força política per poder governar.
1: Però per contra, fixa't, perquè jo em fixo, no sé, per alguna raó tendeixo molt a fixar-me en els lideratges, no? Perquè mesuren un paràmetre que és l'element carismàtic, no? I el lideratge de Carles Puigdemont, que també està valorat en aquest CEO, a diferència del que passa amb Salvador Illa, el lideratge de Carles Puigdemont està profundament polaritzat. És a dir, Salvador Illa té una molt bona valoració personal i no té detractors. En canvi, Carles Puigdemont, dintre i fora del seu partit, genera una escassa adhesió i, en canvi, una enorme controvèrsia, inclús rebuig, no? Per tant, hi han qüestions que Junts ha de posar sobre la taula i que han de decidir pel benestar col·lectiu d'aquest país, perquè Junts té una naturalesa, al meu entendre, sistèmica en la política i no podem prescindir d'un partit com aquest.
2: Passa que suposo que quan es resolgui el tema de l'amnistia, això hi ajudarà, perquè tenim una llei aprovada al Parlament espanyol per donar solució a una qüestió d'exili, a una qüestió doncs, poc natural, una qüestió doncs, que distorsiona, i distorsiona a un propi partit que ha de ser, doncs, el que tu deies, no? Dintre del panorama polític català, un dels pals de paller o un pal de paller. Uh-huh. Per tant, això necessitem factor, hi ha factors exògens a la pròpia política que estan al terreny de la justícia, al terreny dels jutjats, que distorsionen i de quina manera. Per tant, són uns teus també macats amb unes conjuntures especials. I en aquest sentit també esmentar que hi ha trasbàs de vot de Comuns a Esquerra Republicana, no? Uh-huh. Això també deu ser un punt d'efecte rufián, no?
0: Segurament, és que ara que parlàvem de lideratges, jo crec que una de les claus del CEO és el lideratge de Gabriel Rufián, que no només apareix com a segon candidat preferit a la presidència d'Espanya, que això a mi em sembla sorprenent, en certa manera. Que Gabriel Rufián és molt conegut, ho sabem, pels vídeos, per les intervencions al Congrés.
2: Inquietant, em sembla.
0: Jo aquí no m'hi fico, però em sembla sorprenent que a resposta lliure, és a dir, a l'enquesta et pregunten per tu qui podria ser el president del govern espanyol, es digui Gabriel Rufián, a mi em sorprèn, sincerament. Però és que en el cas de Catalunya, que Gabriel Rufián no té previst, en principi, presentar-se a la Generalitat de Catalunya.
3: En principi i en final.
0: En principi i en final.
3: En principi, com volem dir, no hi ha alguna opció.
0: En principi i en final. Està per sobre d'Oriol Junqueras, també, com a possible candidat o preferit a la presidència de la Generalitat. Però és que si mirem a les dades per partit, crec que és el 20% del votant d'Esquerra prefereix Gabriel Rufián i el 19% a Oriol Junqueras. És molt ajustat, no és significatiu, jo crec, però sí que indica doncs, que a Gabriel Rufián aquesta enquesta li haurà agradat.
1: El que és evident és que comença, crec que hi ha una certa sensació d'inflexió, no? És a dir, Salvador Illa ha aconseguit aprovar pressupostos, el dia 16, el dijous vinent, si Déu vol, o més que res, si el TJUE vol, s'aprovarà la llei de l'amnistia i, per tant, s'esclareix aquest nus, no? que continua lligant una mica el concepte i l'essència de Junts. És a dir, han de passar coses, i venen dos anys de, jo crec que d'alta intensitat, del voltatge polític que a més el país necessita.
0: I

0: de passar coses i Junts jo crec que ha de prendre decisions. És a dir, el lideratge de Carles Puigdemont jo crec que també dona pel que dona, és a dir, els ha aguantat fins ara, perquè Junts s'explica amb molta part pel lideratge de Carles Puigdemont, però el moment del país, el seu moment personal, el desgast, jo crec que implica unes decisions dures que evidentment s'ha d'aplicar a l'amnistia de Puigdemont de poder tornar en llibertat a Catalunya, però a partir d'aquí decidir quin és... Què vol ser Junts, també? Si vol ser, com deies, totalment un partit sistèmic, com havia sigut potser Convergència, o vol ser aquest partit que es veu molt al Congrés, inestable, que no se sap ben bé
1: erràtic,
0: què farà,
1: sí, sí.
0: Que sí, erràtic, o que no saps què votarà fins al moment en què ho vota. En una banda o una altra, no dic que hagin de donar suport per sempre a Pedro Sánchez, no estic dient això, però sí que depèn d'una decisió de què vol ser i cap on vol anar.
2: Una cosa més sobre el seu, demana per el suport a la independència, és una pregunta que es fa també periòdicament, continua guanyant en contra amb un 51%, però a favor un 45%. Es recuperen 6 punts respecte a l'últim baròmetre, perquè estaven al 39 i ara puja fins al 45, mentre que el no a la independència baixa del 53 al 51. Vull dir que aquí l'independentisme, diguem-ne, que té un repunt.
1: Lligat probablement al repunt també d'Aliança Catalana, no? Perquè al final va bastant en el mateix.
2: Això, hi ha un 50% dels votants d'Aliança Catalana que diuen que no són independentistes. 50%,
3: sí, sí. És que el fet hi és, perquè això és, o sigui, els independentistes no desapareixen. Potser es queden a casa, però una persona que és independentista ho som i ho sé, i ja està. El que passa que no hi ha la canalització, no hi ha la fórmula, no hi ha la manera, i aquest punt continuarà sent-hi, i aquest malestar continuarà sent-hi, mentrestant no s'entengui des de l'estat espanyol que necessitem una sèrie d'actuacions a Catalunya perquè això es pugui comportar, si és que volen comportar-nos. Però, per exemple, ara ens trobem una cosa molt així, que és la selecció espanyola. Uns quants que volen que, per exemple, jo, que ja pleguin perquè no es lesionin i tornin cap a casa els nostres.
0: I descansin per la Lliga.
3: I descansin per la Lliga i guanyar la Copa d'Europa. I n'hi ha una altra gent que no va amb la selecció espanyola perquè està carregada de barcelonistes. Per tant, aquí hi ha una cosa que aquest país és raro, l'estat, no? Per tant, aquí hi ha un fet que s'ha de solucionar i l'independentisme no s'acaba, ni s'apaivaga, això hi és, sempre hi serà, fins que no se solucioni. I l'última cosa que volia dir... ja l'he dit, el del trasbàs de vot, ja està.
2: L'última cosa ja l'havies dit. Bé,
0: sobre l'independentisme, a mi em sembla rellevant la tendència que hi pugui haver, que hi hagi aquest repunt, però ho contrasto amb una altra dada, que és quan preguntes pels problemes dels ciutadans, les relacions entre Catalunya i Espanya estan a l'últim lloc. És a dir, que els independentistes no desapareixen, però el debat públic, el problema en el debat públic sí que està ara mateix
3: perquè no hi és,
0: exacte.
2: Sí, els principals apareix l'habitatge, la seguretat,
3: etcètera. Els principals partits independentistes sembla que no puguin anar a fer ni un cafè amb llet.
1: I jo em pregunto fins a quin punt aquesta pregunta sobre l'independentisme en realitat actua com a, no la pregunta, però la resposta com a catalitzador del malestar, no? És a dir, en quantes ocasions el malestar que et pugui provocar un eventual problema de corrupció, un eventual problema, acabes traduint... És a dir, jo no tinc tan clar aquest plantejament de la Lourdes de que l'independentista ha nascut i mor independentista. Segur que hi ha una base molt potent amb aquest perfil, però crec que en alguna mesura determinats extrems, i penso també en l'extrema dreta, el que fan és respondre a un malestar personal, i aquest malestar personal s'ha de respondre no tant des de l'extrem sinó precisament des del centre, no? Des de la política sistèmica.
3: Jo no dic tant que neixi, jo dic que es fa.
1: És a dir, o es manifesta, no?
3: Jo crec que independentista en pots fer, no és de naixement. O sigui, és el desencís, és el veure que això no hi ha solució. Per això no em refereixo a independentistes de pebre. Jo no dono carnets d'això, no se n'haurien de donar, no?
2: Sobre la relació sobre la pregunta, quina relació es vol amb Espanya, un 36% vol dir un estat independent, un 30% una comunitat autònoma dins d'Espanya, un 22% un estat dins d'una Espanya federal i un 7% ser una regió dins d'Espanya. Aquests són els percentatges d'aquesta pregunta del CEO. Bé, en tot cas, insistim, és una fotografia d'ara, del moment, com que no hi ha eleccions catalanes en l'horitzó, veurem com evoluciona tot aquest sentiment i aquestes tendències des d'ara i fins que hi hagi eleccions. Una última cosa, abans de les 4... Podria dir que és la cançó de l'enfadós, perquè la conclusió seria que el català, la llengua, segueix en estat d'emergència, però té futur. La Plataforma per la Llengua ha fet un informe en què s'evidencia que l'ús del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels catalanoparlants manté la llengua quan el seu interlocutor és castellanoparlant o parla qualsevol altra llengua. I, a més, aquesta tendència s'accentua entre la gent més jove. Per tot això, la Plataforma per la Llengua demana a les administracions un pla de xoc que inclogui un requisit lingüístic estricte per accedir a la funció pública, especialment a la sanitat o la judicatura, i que s'apliquin sancions als comerços que incompleixen els drets lingüístics dels consumidors, per exemple, que no t'atenguin en català. I, sobretot, demana als catalanoparlants que no renunciïn a la llengua. Òscar Escudé és el president de la Plataforma per la Llengua.
4: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: Doncs no sé si hi ha un intent de Plataforma per la Llengua de ser menys catastrofista, podríem dir, però és veritat que tots els informes van dient que la situació és molt delicada. Aquest també, que la situació és d'emergència, tot i que insisteixen que encara hi ha futur, que no hi ha un punt de no retorn i que, per tant, una part de la responsabilitat és pels parlants. Però sempre insisteixen una part, perquè posar tota la responsabilitat en el parlant també em sembla un punt injust.
0: Són els dos elements combinats. Jo crec que al final l'administració ha de fer la seva feina, que és garantir que la llei s'aplica i que els drets lingüístics es respecten, i si per això cal doncs, aplicar sancions, s'han d'aplicar i s'han d'executar, diguéssim. D'altra banda, també posar requisits lingüístics per accedir a la funció pública em sembla una bona decisió. Aquests dies veiem que s'havia ajornat una vegada més el requisit del C2 de català entre els docents. Bé, quan et diuen no, és que llavors no hi hauran mestres per substituir les baixes, doncs bueno, contra aquest argument poca cosa es pot dir, però vaja, és que s'ha de fer, és a dir, hi ha dades de l'última enquesta d'usos lingüístics, no aquesta, l'anterior, que apuntaven que la llengua habitual a les classes no és en general el català, o sigui que la immersió no s'aplica del tot i sobretot en determinades zones del país. D'una banda, això, l'administració ha de fer la seva feina i ha de fer complir la llei, però de l'altra també, els catalanoparlants sobretot, han de mantenir la llengua, perquè hi ha dades que ha fet públiques Plataforma per la Llengua, no sé si en aquest informe d'avui, però sí en altres ocasions, que la immensa majoria de gent que viu a Catalunya com a mínim entén el català. Per tant, si tu d'entrada li parles en català, és molt probable que t'entengui. I si hi ha una minoria que no t'entén, doncs evidentment aquí som bilingües, per tant pots canviar al castellà i no hi ha cap problema. Però d'entrada jo crec que s'ha de donar l'oportunitat que aquesta persona t'entengui en català, perquè a més moltes vegades hi ha un component fins i tot racista de dir que aquesta persona em sembla que podria ser que no fos allò català de socarrel, li parlo en castellà. Sí. Home, no, parla-li en català, sí, perquè és molt probablement que hagi nascut aquí.
3: I el tema del missatge dels mestres va ser una notícia molt mal rebuda, o molt mal emesa, o molt mal comunicada, deixa'm-ho dir així, perquè, clar, el que vam arribar quan escoltes la ràdio és es dispensa el requisit del C2 del català pels mestres. Ostres, si l'escola, que és un baluar, un reducte, on en principi s'hauria d'aplicar la immersió lingüística, si els mestres no tenen el C2, malament anem. Després sí que es va dir que es faria que l'assolissin en un període determinat de temps, però s'hagués hagut d'explicar la notícia tota seguida, no? Perquè i entenc que els mestres que surten de magisteri i altres formacions que acaben a la docència haurien d'acabar amb un C2 de català d'entrada, vull dir, justificat, no? I pel tema dels parlants, els parlants són els primers actors, sens dubte. Una llengua no es mora si la parles i la vius i l'escrius i la sents i l'evidencies, no? Ara bé, l'administració també té el seu paper i, per exemple, en l'àmbit que és el que ens afecta el Marc i a mi més directament, no és de rebut que no hi hagi ni tan sols bons traductors de català als jutjats. És a dir, per mi és una barbaritat que no s'exigeixi el requisit de saber català, perquè jo sóc de les que pensa que quan on va el metge ha de poder explicar què li passa amb la seva llengua, perquè és la seva llengua, i quan un va defensar-se d'un greuge, ha de poder-ho fer amb la seva llengua, perquè transmet molt millor. Però si això encara no pot ser, almenys que els traductors siguin persones que tradueixin com Déu mana.
2: Un minut, Marc.
1: No, jo comparteixo, evidentment, el diagnòstic i parteixo de la premissa de que la llengua és patrimoni cultural i que el patrimoni s'ha de cuidar, no? Perquè si no es malmet, és a dir, no podem confiar en la bonomia, ni podem pensar que això funcionarà, no? Que el català s'imposarà. És evident que hi ha processos de dividatge en el llenguatge, en llengua anglesa, en llengua castellana, en llengua, i que és fonamental mantenir una actitud activa i reflexiva per tal de que aquest patrimoni no es malmeti.
2: Bé, doncs, en tot cas, aquest informe que ha fet la Plataforma per la Llengua, que diu que la situació és delicada, és extrema, però que no està tot perdut i que encara hi ha esperança. Ara,

0: posa una responsabilitat en les administracions, exigeixen un pla de xoc, i a més de manera urgent, i també una part de responsabilitat en aquest gairebé el 80% de catalanoparlants que quan veuen o inicien una conversa canvien al castellà. És a dir, pràcticament el 80%. Per tant, són 20% els que mantenen el català. Bernat Surroca, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: A reveure.
0: Queden, 45 segons per arribar a les 4, 45 segons per sentir el butlletí horari amb les notícies més destacades a aquesta hora, i després la tarda de Catalunya Ràdio amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell, o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
2: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, en punt, les 4. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. Els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen a l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i una quinzena en el foc de Navarcles, al Bages. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. Un home ha mort de manera violenta en un assentament de persones sense llar de Cubelles. Els Mossos han detingut un altre home i investiguen les circumstàncies dels fets. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per segon dia consecutiu. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. L'Iran ha disparat míssils contra Jordània i també contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui, per cert, el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. I el Partit Laborista Britànic canceta avui el procés de primàries que ha de desembocar en l'elecció d'Andy Burnham com a nou líder de la formació. No s'espera cap més candidat, cosa que portaria l'exalcalde de Manchester a rellevar Keir Starmer al capdavant del govern d'aquí 11 dies. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'IRPF. El govern treballa amb l'executiu espanyol per fer aquests primers passos cap a la futura gestió integral de l'impost.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. El Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit, la primera eliminatòria, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. I tenim en marxa la sisena etapa del Tour de França amb els 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre i l'ascensió al Tourmalet, on els ciclistes ara mateix es troben ficats en l'ascensió aquest mític cim. Un grup de 17 ciclistes, entre ells els favorits a la victòria final, com Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i Isai del Toro, ara mateix encapçalen l'escapada amb 1 minut 17 segons sobre el gran grup on hi figura el líder de la general, el noruec Thorsten Traen.
1: I el temps, una altra tarda amb calor intensa. Els valors més alts tornen a arribar als 40 graus o una mica per sobre, només una mica més baixes que ahir a la costa i al prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades

0: El Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, són les 4 i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5 de la tarda. Comencem parlant del Meteocat, que ha avisat que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge, després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendi simultàni que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques que estan en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Departament d'Interior, Cristian Roldán.
2: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxaran lleument. Però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
3: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies.
2: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
4: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
2: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus, publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai, concretament 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny. Una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen entre moltes conseqüències que fenòmens meteorològics extrems, com El Niño, siguin més virulents. I a aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu que greuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França. Doncs bé, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. De fet, fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats com campus de treball, rutes i acampades, segons les notificacions que ha rebut la Direcció General de Joventut. D'aquestes, només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. Des de l'Associació d'Esplais Catalana, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
5: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats a només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
6: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: Des de Fundesplai tenen quatre activitats afectades.

0: un esplai en ruta per la zona d'Àger que s'ha traslladat al municipi i tres campaments. Uns acaben avui, un dia abans, i els altres dos es traslladen a instal·lacions de l'entitat. I bé, a aquesta hora, els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. Són dies de molta feina, com veieu, hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
1: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Anem fins a Artés, on hi ha el José Antonio Rodríguez i la Montse Poblet. Endavant.
2: Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartó i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
3: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aeris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
2: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
4: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
2: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
5: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitja rescatar, a buscar cotxes de policia.
2: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
0: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendi tensiona encara més la plantilla de bombers de la Generalitat. Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir amb múltiples focs actius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no està preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren que també estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles de l'any 2004. I Ramon Torrents, president del secretariat d'ADFs, lamenta la manca de finançament.
8: No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'n reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
9: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
0: Les ADFs compten amb més de 7.800 voluntaris arreu del país. L'onada de calor castiga amb força també alguns treballadors com els missatgers a domicili. A França, Uber Eats i Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir-los. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals d'onada de calor i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
10: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix
0: Un altre sector afectat per l'onada de calor és la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio, propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
11: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt, i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
0: L'estrès tèrmic pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga. Segons la normativa, les cuines haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus. El seu incompliment pot comportar sancions de fins a 900.000 euros. Passem ara pel Garraf, perquè un home ha mort de manera violenta aquest matí a Cubelles. Els Mossos d'Esquadra han detingut un sospitós i investiguen les circumstàncies dels fets. Corresponsal Montse Gené Riba.
12: Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
0: I al Baix Empordà han detingut a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classes a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
13: L'home l'han detingut i està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà les pròximes hores, segons ha avançat la CNN i ha pogut confirmar aquesta emissora. Segons fonts properes al cas, l'home es dedicava a preparar el batxillerat a adolescents, nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan haurien passat els fets. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol, després que presumptament a un alumne, a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques, li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i 5 d'aquestes també han denunciat. Ara la policia investiga si pot haver-hi més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
14: El temps.
0: Crònica actualitzada de la Gemma Puig.
15: Una tarda amb calor intensa, amb aquests valors que altre cop s'han tornat a enfilar i ara mateix ja superen en alguns casos, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a les comarques de Girona, els 40 graus. 42 a Cabanes, 42 al Carràs, 41 a Vilanova de Segrià, 40 a Espolla o també els 40 de Lleida. Temperatures que respecte ahir han baixat una miqueta entre la costa i el prelitoral. Continua fent calor, però sí que hem reculat 1 o 2 graus. Una tarda de sol amb algunes nuvolades que aniran creixent de cara a aquestes properes hores i altre cop tornarem a tenir algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, Prepirineu, més probables cap al sector occidental. Tot i que estem immersos en aquesta segona onada de calor, entre divendres i dissabte la calor afluixa una mica, es notarà, recularà una mica la temperatura. Els valors més alts encara es podran situar doncs prop d'aquests 38-39 graus cap a Ponent, però baixarà una mica més la temperatura cap al sector del Pirineu i Prepirineu. Encara amb avisos de calor demà, però ja d'aquest nivell més moderat, i de cara a dissabte doncs, mantindríem aquesta mateixa situació de temperatures un pèl més normalitzades per l'època.
0: Per cert, hi ha hagut canvi a l'oficina tècnica de Rodalies. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui la comandava, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. I aquest organisme, pactat al setembre, si recordeu, entre la Generalitat, Renfe i Adif, és l'encarregat de coordinar les obres que es fan a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir-ne les afectacions.
16: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. És un quart i 3 minuts de 5 de la tarda. L'últim baròmetre del CEU, com us avançàvem, pronostica que el PSC guanyaria ara les eleccions, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una esquerra republicana a l'alça. Barcelona, Pilar García.
17: El PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats. En perdria entre 4 i 6. Els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
18: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
17: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 d'ara a 16-18, una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels 2 d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
18: no ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
17: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades del CEO, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras. I en últim lloc, Carles Puigdemont.
0: Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, l'habitatge és el que més preocupa els ciutadans, concretament a un de cada tres encastats. Però si ho mirem per la simpatia cap als partits, pels votants de Vox i Aliança, el que més amoïna és la immigració. Pels que voten el PP és la inseguretat. Pel que fa a la independència, el no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. El sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans. Marxem ara cap a l'exterior perquè els Estats Units i l'Iran s'estan intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per un acord definitiu que posa fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana en funcionament. L'Iran, per la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània, i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui, per cert, el líder suprem assassinat Ali Khamenei, i Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra.
14: Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
19: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
14: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
0: I marxem ara cap a Londres perquè Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester representarà la candidatura en aquest procés de primàries internes que comença avui i d'aquí menys de 2 setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Convocades les eleccions legislatives palestines per al 28 de novembre, el president Mahmoud Abbas ha firmat un decret que posa data als primers comicis en 2 dècades. Segons explica l'agència oficial palestina, Abbas insta els palestins de Jerusalem, Cisjordània i Gaza a anar a les urnes per escollir el Consell Legislatiu Palestí. La convocatòria s'emmarca en les reformes que reclama la comunitat internacional a l'autoritat palestina. Els últims comicis, el 2006, els va guanyar Hamas al davant de Fatah, però des del 2007, el Parlament palestí no s'ha tornat a reunir. Abbas, de 90 anys, ha prorrogat de manera indefinida el seu mandat des del 2009 i això ha originat crítiques per la falta de legitimitat, paràlisi de les institucions i corrupció.
20: 3CAT Info.
0: Tornem a casa. El govern vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions vinculades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
21: Un camí complex aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
22: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
21: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
0: I acabem de saber que el jutge de l'Audiència Nacional...

0: 35 que s'asseu al banc dels acusats per delictes de suborn i revelació de secrets, tot i que n'hi ha hagut d'altres que també havien treballat amb Villarejo. El BBVA assegura que l'entitat no té responsabilitat penal pels fets investigats. El magistrat ha imposat una fiança d'1,17 milions d'euros. Ara els advocats dels processats tenen 10 dies per presentar els seus escrits de defensa. Dir-vos abans dels esports, ràpidament, que dues setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. El Tour de França en marxa a la sisena etapa i a punt de coronar un cim mític, el del Tourmalet.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Bona tarda. Últims 250 metres abans de coronar el Tourmalet per un Tadej Pogacar que avui vol donar un cop sobre la taula important. L'eslové ha atacat a 5 quilòmetres de la meta. Se n'ha anat primer amb el seu company Isaac del Toro, després ja ràpidament en solitari i està obrint forat. Insistim, a punt de coronar 150 metres. La diferència de Pogacar respecte de Vingegaard és de 30 segons. A 1.22, un grupet amb Pol Sexas, Florian Lipovic i Isaac del Toro. Una mica més enrere, a 1.41, un altre grupet amb Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Matías Esquilmose i Sepp Kuss. El mallot groc fins avui, Torsten Train, està perdent gairebé 6 minuts, de manera que és molt probable que avui Pogacar es situï líder. Ara mateix, últims metres abans de coronar el Tourmalet, Tadej Pogacar, cap de cursa en solitari. A partir d'aquí els quedarà tot el descens d'aquesta muntanya mítica, d'aquest port mític, i l'ascensió final a Gavarní, un port de segona categoria, un port que no és molt exigent, però sí que és llarg, gairebé 20 quilòmetres, i veurem aquí, en aquest port de segona categoria, si Pogacar fa forat, si obre distància respecte de Vingegaard, que ara mateix està a punt de coronar el Tourmalet a mig minut de l'eslové, i també sobre la resta. Últims, 38 quilòmetres de l'etapa.
1: Moltes gràcies, Isaac.
4: 3CAT Info.
1: A banda del ciclisme i del Tour de França, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador, de 24 anys, ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. També en futbol, a les 10 del vespre, comencen els quarts de final del Mundial amb la primera eliminatòria. S'enfronten les seleccions de França i el Marroc. Didier Deschamps, el seleccionador francès, parla de l'estat físic de Kylian Mbappé.
5: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: Per la seva banda, el marroquí Brahim Díaz parla d'il·lusió.
6: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen. Que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
1: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Les autoritats franceses, per cert, han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Demà serà el torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica. El jugador del Barça, Dani Olmo, alerta del perill del joc belga.
7: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
1: També en futbol, l'Espanyol ha presentat avui el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba a cedir pel Paris Saint-Germain.
8: Bueno, al final yo creo que me defino como un jugador con muchas calidades técnicas, la voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos y pelear por todos los minutos y hacer de todo.

0: per l'equip i dar la victòria.
1: Moscardo s'ha entrenat ja aquest matí amb l'equip blanquiblau, que després de dos dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament a la pretemporada.
2: 3Cat Info.
1: Encara en futbol, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028. També afegir que el torneig de tennis de Wimbledon ja s'està jugant a la primera semifinal femenina, la juguen Carolina Mukova i Coco Gauff amb un empat a un set. En aquest partit, més tard, Kostyuk-Noskova.

0: Són 4:45 de la tarda. La calor com a protagonista ara mateix, el Meteocat, que avisa que l'onada s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve. Protecció Civil manté les restriccions. 223 municipis de 24 comarques que es mantenen en risc extrem d'incendis i 9 espais naturals tenen límits d'accés. De seguida ho ampliem. I, evidentment, estem molt pendents de com evolucionen els incendis que encara estan actius al país. Els bombers treballen per controlar-ne 6 d'incendis forestals que, des d'ahir, ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs ha obligat a prioritzar recursos. Sobre el terreny, parlem d'una trentena de dotacions dels bombers que treballen, per exemple, a l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i una quinzena també en el foc de Navarcles, al Bages. Des d'ara i fins a les 5 de la tarda també posarem el focus en la llengua, perquè el català continua en estat d'emergència, però Plataforma per la Llengua assegura que té futur. L'entitat demana als parlants que no canviïn d'idioma i a les administracions que es compleixin les normes que el protegeixin. Ho explicarem. I 2 setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units a les feines de rescat ha estat més aviat discreta. I Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president Maduro, ha renunciat al protagonisme a la gestió d'aquesta tragèdia. I a la vessant esportiva, que és el més destacat?
1: Al principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs hauran de posar-se d'acord per un traspàs. I també en futbol, aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial amb el primer partit, la primera eliminatòria que enfrontaran les seleccions de França i el Marroc.
0: I el temps, una altra tarda amb calor intensa. Els valors més alts tornen a arribar als 40 graus o una mica per sobre, només una mica més baixes que ahir les temperatures a la costa i al prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Com us dèiem, el Meteocat ha avisat que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques en perill extrem per focs i no 9 espais naturals amb restricció d'accés. Departament d'Interior, Cristian Roldán.
2: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxaran lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
3: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
2: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
4: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
2: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, el Priorat.
0: I a aquesta hora els bombers que continuen treballant per mirar de controlar 6 incendis forestals que tenim actius i que des d'ahir estan, això sí, estabilitzats. Són dies de moltíssima feina i hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs ha obligat a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho explicava Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: I sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, al camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Anem a Artés. José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
6: Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
7: Al cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
6: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
8: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
6: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
9: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitjà rescatar, a buscar cotxes de policia.
6: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
0: 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que identifica la renda i el lloc on es viu com els principals factors que expliquen les desigualtats davant la calor. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions que es poden aplicar de manera immediata de les que requereixen més temps. A curt termini planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració a totes les llars. A més, a llarg termini proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial que concentri les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'ITRA.
10: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: El perfil de més risc es repeteix a totes les onades de calor. Dones grans que viuen soles, amb rendes baixes i en habitatges que no les protegeixen de les altes temperatures. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'ITRA, recorda que l'aire condicionat és una part de la solució, però no n'hi ha prou.
11: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, es tracta de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible.

0: sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
1: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. Entre les mesures que plantegen també hi ha reduir el cost de l'electricitat durant les onades de calor i garantir que l'adaptació de les ciutats es converteixi en una política pública estable.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: 28 morts en un incendi de gran magnitud declarat en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Jingjiang, segons un primer balanç oficial. Es desconeixen per ara les causes del foc, mentre que el president del país alerta que el nombre de víctimes pot ser més elevat. Els bombers segueixen treballant per arribar a les persones atrapades a la teulada de l'immoble que busquen el raig d'aigua de les mànegues dels bombers, mentre algunes, desesperades, es llencen al buit davant la voracitat de les flames. Les informacions preliminars indiquen que l'incendi ha començat a la planta baixa de la fàbrica, on s'emmagatzemen materials de fabricació de calçat que són altament inflamables. A la província costanera de Fujian és un important centre de fabricació de calçat, aquesta zona, i també de roba, i sovint es coneix com la capital del calçat de la Xina. Segons dades oficials, els milers d'empreses d'aquesta ciutat van fabricar més de 1.200 milions de parells de sabates el 2024, cosa que representa el 20% de la producció mundial.
3: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
4: Vols saber què passa al Parlament?
5: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
6: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
4: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
7: Podem dir que està en temps de descompte.
8: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
9: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
10: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
11: La prohibició de les compres especulatives
12: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
4: Escolta l'Hemicicle.
13: S'aixeca la sessió.
4: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
1: Parlem ara de llengua. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Almenys així ho assegura la Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat avui. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
14: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming. Amnistia Internacional ha alertat que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. El juliol del 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus. I 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
15: Su actuació s'està caracteritzant per la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa d'Israel que ven el programari en aquest espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista. I a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, el PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser claus per contractar Leire Díaz de Correus i també sospiten que estaria el nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia.
13: En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I

0: i el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
1: Que és el auténtico capo de toda esta corrupción. Todo es culpa de Sánchez, nada sería posible sin Pedro Sánchez.
0: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de l'UCO, també suposadament implicats a la trama.
2: Un jutjat de València ha citat a declarar el policia antidisturbis que va agredir un manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació a València. Alba Barbosa.
3: La víctima, una mestra jubilada, va denunciar l'agressió i la justícia l'ha admès a tràmit. El Tribunal d'Instància de València ha pogut identificar l'agent de la policia espanyola i l'ha citat a declarar com a investigat. La instrucció està en marxa, segons confirmen fonts de la Fiscalia, que considera que l'antidisturbis podria haver comès un delicte de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals. El policia va empènyer la dona que s'estava manifestant prop de la Conselleria d'Educació a finals de maig durant la vaga educativa. Va caure a terra i va haver de rebre punts de sutura a la barbeta.
4: El temps.
2: Amb Gemma Puig.
5: Calor intensa avui i altre cop amb aquestes temperatures altes. Els termòmetres s'han tornat a enfilar i ara mateix ja hi ha moltes màximes que superen els 40 graus. Avui cap a aquests punts més càlids de Ponent, d'interior de les Terres de l'Ebre o cap a les comarques gironines. 42 a Cabanes, 42 al Carràs, 41 a Vinebre, Lleida 40, Seròs també 40. Respecte ahir, ha baixat una mica la temperatura entre la costa i el prelitoral, ni que sigui 1 o 2 graus. Fa calor, fa xafogor, però no tenim aquests valors tan disparats que vam tenir aquest dimecres. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, repetirem ruixats, tronades cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al sector més occidental, i de cara a demà, doncs, tornarem a tenir calor, però afluixa una miqueta, serà intensa, però afluixa transitòriament. Demà els valors més alts podran tornar a arribar als 40 graus cap a Ponent, però recularan una miqueta més cap a comarques interiors i cap a punts del prelitoral. Es notarà una miqueta menys aquest petit descens a la façana litoral. I un altre cop, a la tarda, tant de divendres com de dissabte, repetirem ruixats cap al Pirineu.
6: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
7: 3CAT Info.
2: Discrepàncies d'emocions i sentiments entre els veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 després de reunir-se aquest migdia amb els tècnics que s'encarreguen de les tasques d'inspecció i de monitoratge del terreny. Ara per ara es manté dissabte com la data en què es decidirà si els veïns poden començar a tornar a casa. Barcelona, Anna Escura.
8: Acabada la reunió aquest migdia, alguns veïns com en Josep han sortit més tranquils de com hi han entrat.
9: La sensació és que estan treballant-hi molt a prop. Jo he fet un petit comentari sobre un tema puntual que he vist, n'han pres molta nota i la pròpia gerent d'obres de la Generalitat, doncs, ha sortit i m'ha donat aclariments, i des d'aquest punt de vista surto més tranquil que abans. No poden garantir que el dissabte tothom pugui tornar, però sí que el dissabte informaran de si es pot tornar o no.
8: D'altres, com la miren, no tant. I no és que posi en dubte la feina dels tècnics. La seva queixa va per una altra banda.
10: Jo no sé si he de fa tots els tiquets del món i després m'ho pagaran. Però és la Generalitat o no sé qui que ha de venir a dir-me: tu tranquil·la que sí que ho pagarem. Els diners de les vacances ja no seran per les vacances, seran per pagar aquest hotelet que m'abarallaré no sé quants anys per retornar-lo. És aquí on hem perdut una miqueta l'humanitat. És aquest punt que crec que en totes aquestes reunions informatives tan fantàstiques i de tants experts falta.
8: Fins a mig matí, els bombers havien acompanyat 66 persones a casa per recollir pertinences. Els serveis d'emergències municipals han donat suport psicològic a 17 persones i l'Ajuntament ha activat els serveis de Barcelona Activa per ajudar els comerços afectats. Recordem que el centre cívic Vila Florida està obert de 10 del matí a 9 del vespre cada dia per donar suport als veïns.
4: Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic influeix en els incendis forestals i de què es pot fer per reduir-ne la intensitat. Xerrarem amb Edgar Nebot, tècnic del Graf dels Bombers, i després us ensenyarem un projecte de la Fundació Pau Costa per augmentar la resiliència dels boscos davant dels incendis.
7: L'estiu del 2025 a Espanya s'han cremat més de 380.000 hectàrees. A tota Europa el balanç és d'un milió d'hectàrees calcinades, la xifra més alta dels últims 20 anys.
11: És la lluita contra els incendis que afecten fins a 6 comunitats autònomes. Hi ha un miler de desallotjats, un mort...
12: Sí, tant, si està aquí. Fatal. Podia haver cremat tranquil·lament, perquè va sortir foc per tot arreu.
13: Estamos rodeados de lume por todos los sitios.
14: Es que esto no lo esperaba nadie. Encima, como había tanto monte...
15: El que tenim és uns ecosistemes forestals, uns boscos estressats. És a dir, que estan començant, en una part, a entrar fora de rang.
2: Entrar fora de rang implica situar-se en un terreny desconegut a causa d'unes temperatures que pugen a una velocitat inèdita i unes sequeres molt intenses per les quals no estan preparats, els debiliten i els fan més vulnerables als focs.
15: Llavors, aquest còctel el que fa és que cremin més fàcilment, perquè com que el contingut d'humitat és menor i, diguem-ne, hi ha més branques i fulles mortes i, per tant, crema més fàcilment, els incendis són més intensos. I al ser més intensos, més fàcilment se'ns escapen de la capacitat d'extinció.
2: La recepta, almenys mentre no aconseguim frenar els efectes del canvi climàtic, passa per una gestió diferent dels boscos.
15: Hem de recuperar espais oberts. Això vol dir que hem de recuperar l'activitat agrícola i ramadera que havia hagut en aquest país, perquè farà que el paisatge sigui més segur.
2: Deixem el parc de bombers i ens traslladem a l'espai natural de l'Alta Garrotxa, on acompanyem l'Ona Lai, geògrafa de la Fundació Pau Costa, en una visita tècnica al bosc.
16: Ara mateix té una superfície forestal que ocupa gran part del territori, cap al 90% del territori, i en la majoria d'espais es tracta de boscos molt densos i parlem de superfície forestal contínua, densa i sense, majoritàriament sense gestió.
2: Avui l'Ona ha d'anar a un dels punts estratègics de gestió que, seguint les instruccions dels bombers, s'han de crear en aquesta zona. Són espais oberts dins del bosc per facilitar les operacions d'extinció, però també per evitar que els focs es propaguin i s'acabin convertint en grans incendis.
16: És una mica més endavant i aleshores em volia mirar una mica, doncs això, límits de l'actuació...
2: L'Ona es mira el terreny i ja ens pot dir en què consisteix tirar la feina, que aquest cop inclourà unes 4 hectàrees.
16: Tallar arbustos, tallar arbres i eliminar o reduir el combustible doncs que hi havia. Per tant, passem d'una densitat molt alta de combustible a un espai on tenim 10 arbres.
2: Però no sempre les màquines són la solució. El foc també es fa servir per crear aquests espais. És el que es coneix com a cremes prescrites que executen els bombers i aquí ja se n'han fet.
16: Un exemple de l'ús del foc tècnic i d'una crema prescrita és una crema que es va fer a la finca de Monars, al Coma Negra, i llavors en aquesta finca pública hi ha uns lots de pastura que es distribueixen per diferents pastors, i un dels pastors que hi pastura, i específicament el que ara mateix està mantinguent l'estructura que va generar aquest foc tècnic, és el Víctor Rojas, de l'explotació Arcàdia.
17: Jo em concentro en zones, prefereixo fer una franja de 25 o 30 metres ben gestionada, no et dic que quedi com l'asfalt, però molt pelat. No, és que aquí està sobrepasturat, sí, però si mantenc un tallafocs ample, puc salvar desenes de milers d'hectàrees de l'altre costat.
2: El que fan el Víctor i les seves ovelles és el que es coneix com a pastura dirigida. L'objectiu no només és alimentar els animals, també ha de canviar el paisatge i augmentar la seva resiliència davant dels focs. I això requereix tècnica.
17: Nosaltres posem unes pletes elèctriques, on tu estàbules al bestiar és quan realment arrana. Perquè si no l'animal només fa que florejar. Si jo entro en un bufet lliure, menjaré, si m'agrada molt la carn, menjaré el bacon, em menjaré la cansalada, però si no menjaré l'amanida. El bestiar igual. Per tant, quan les tanco, no tenen possibilitat. Antigament estic dient, te menjaràs les puntes més dolces de l'herba, però et menjaràs també la zona més fibrosa de la planta, mal arrenada fins a baix.
2: Sense el Víctor i el seu ramat, o la Laura i les seves vaques, els espais oberts es tornarien a tancar ràpidament i no veuríem el que l'Ona ens ensenya abans de marxar. Les diferències que hi ha al bosc on han actuat i el que no s'ha tocat.
16: Aquí, per exemple, és un lloc que es veu molt bé, allà on està pasturat, i comença allà on no està pasturat. És a dir, hi ha una densitat d'arbustos molt i molt i molt elevada. A més, com pots veure, per exemple, aquí tenim aquest pi que està mort, és a dir, que hi ha molta competència pel recurs de l'aigua, que ara mateix és escàs. En canvi, si veiem a l'altre costat, doncs veiem un bosc molt més obert, no hi ha estrat arbustiu, o n'hi ha, però molt reduït, i això és gràcies a que hi ha un ramat de vaques que està pasturant aquí i, per tant, està mantinguent el sotabosc.
18: I això què suposa quan hi ha un incendi?
16: Que no hi ha combustible d'escala. Per tant, un foc de superfície li costa molt més pujar les capçades dels arbres. I la intensitat d'un incendi que es pugui produir aquí és molt menor de la que es pugui produir en aquest altre costat, on, com veiem, hi ha una densitat de combustible molt i molt i molt elevada.
4: Insostenibles. Esports.
2: Amb el Ricard Isidro, bona tarda, fins a les 5.
19: Bona tarda, Nati, gràcies. Tornem a començar amb el Tour de França. Tenim en marxa la sisena etapa, ja ha finalitzat l'ascensió al Tourmalet, falten 10 quilòmetres per arribar a aquesta línia de meta, en la qual Pogacar sembla que està donant una nova exhibició. És així, Isaac Vilalta, bona tarda.
20: Què tal, Ricard? Bona tarda. Sí, 11 quilòmetres per al final d'aquesta etapa. Tadej Pogacar rodant en solitari com a cap de curs. Ha atacat a 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet. Se n'ha anat en solitari. El descens ha ampliat l'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, el seu principal perseguidor. I ara mateix, la situació de cursa a 10 quilòmetres, 700 metres per al final, és a dir, a 10 quilòmetres, 700 per coronar Gavarni, és amb Tadej Pogacar com a cap de cursa en solitari a 1.31 amb Jonas Vingegaard i darrere a 2.23 un grup amb Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Pol Sexas, Florian Lipovic, Lenny Martínez, Matías Esquiamose i Sepp Kuss. Aquesta és, per tant, la situació de cursa amb Tadej Pogacar pràcticament sentenciant avui mateix, tot just a la sisena etapa, tot just a la primera jornada de muntanya, aquest Tour de França. I és que amb el que queda d'etapa i amb la situació i amb les sensacions que estem vivint fins ara, l'avantatge entre Pogacar i Vingegaard, que és qui estarà més a prop d'ell, podria fregar o fins i tot superar els 2 minuts al final del dia. Apuntar també que Tor Stenstrein, el fins avui mallot groc, ja estava de manera virtual perdent aquest privilegi respecte de Pogacar, però és que a més ha patit una caiguda al descens del Tourmalet quan s'ha enganxat amb un company que l'estava guiant. És a dir, que ara Train està perdent gairebé 14 minuts, s'acomiada del mallot groc, que passarà a partir d'avui i tot just a la sisena etapa a mans de nou de Tadej Pogacar.
19: Moltes gràcies, Isaac.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
19: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador, de 24 anys, ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs.
4: 3CAT Info.
19: I a les 10 del vespre comencen els quarts de final del Mundial amb la primera eliminatòria. S'enfronten les seleccions de França i el Marroc. Didier Deschamps, el seleccionador francès, parla de l'estat físic de Kylian Mbappé.
21: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
19: Per la seva banda, el marroquí Ibrahim Díaz parla d'il·lusió.
22: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, el dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
19: Demà serà el torn per les seleccions d'Espanya i de Bèlgica. També en futbol, l'Espanyol ha presentat aquest migdia el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos, té 25 anys i firma per al club gironí per les 3 pròximes temporades. Afegir que Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028. També us expliquem que el torneig de tennis de Wimbledon ja encara s'està jugant la primera semifinal femenina. Es decidirà el tie-break. S'estan enfrontant Carolina Mukova i Coco Gauff amb un empat a un set al marcador. Qui guanyi s'enfrontarà a l'avançadora de l'eliminatòria Kostyuk-Noskova a la final. Demà jugaran les semifinals masculines, que disputaran Jannik Sinner i Novak Djokovic.

0: Djokovic d'una banda i de l'altra Alexander Zverev i Arthur Ferri, el número 114 del món. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Barça de bàsquet treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que amb una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros té l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. I tal com han explicat al Catalunya Migdia, també de Catalunya Ràdio, el club blaugrana treballa amb la incorporació d'Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica.
1: 3CAT Info.
2: Són les 5.

0: El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions a 223 municipis de 24 comarques que es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen limitat els accessos. Els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp i una quinzena en el foc de Navarcles al Bages. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'IRPF. El govern treballa amb l'executiu espanyol per fer aquests primers passos cap a la futura gestió integral de l'impost. El Partit Laborista Britànic enceta avui el procés de primàries que ha de desembocar en l'elecció d'Andy Burnham com a nou líder de la formació. No s'espera cap més candidat, que portaria l'exalcalde de Manchester a reballar Keir Starmer al capdavant del govern d'aquí a 11 dies. Un home ha mort de manera violenta en un assentament de persones sense llar de Cubelles. Els Mossos han detingut un altre home i investiguen les circumstàncies dels fets. El català continua en estat d'emergència, però Plataforma per la Llengua assegura que té futur. L'entitat demana als parlants que no canviïn d'idioma i a les administracions que es compleixin les normes que el protegeixen.
1: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. El Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. També en futbol, aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. I en ciclisme al Tour de França, Tadej Pogacar és a punt de guanyar la sisena etapa de la ronda francesa, marxa en solitari cap a la línia de meta situada a Gavarnier, amb 1 minut 54 segons sobre Jonas Vingegaard. Pogacar seria nou mallot groc de líder.
0: Una altra tarda de calor intensa, els valors més alts tornaran a arribar als 40 graus o una mica per sobre. Només una mica més baixes que ahir a la costa i al prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, sóc el Marc Teixidor-Vall i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info.
0: El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques amb perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Departament d'Interior, Cristian Roldán.
3: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxaran lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
4: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana

0: vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies.
1: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
2: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
1: També s'ha tancat l'accés a nou parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
3: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus publicat avui indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai, concretament 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny, una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa el mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen, entre moltes altres conseqüències, que els fenòmens meteorològics extrems com el Niño siguin més virulents. I a aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada del continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França. Precisament d'incendis ens centrem ara perquè a aquesta hora els bombers continuen treballant per controlar els 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. Són dies de molta feina i hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
3: Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
5: Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
6: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aeris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
5: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
7: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí, i bueno, llavors ens a córrer.
5: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
8: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitjà rescatar, a buscar cotxes de policia.
5: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
3: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendi tensiona encara més la plantilla de bombers de la Generalitat. Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir amb múltiples focs actius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
9: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
10: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola

0: no està preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren que també estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles del 2004 i Ramon Torrents, president de Secretaris d'ADFs, lamenta la manca de finançament.
2: No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
3: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
1: Les ADFs compten amb més de 7.800 voluntaris arreu del país.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més qüestions. L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC guanyaria ara les eleccions, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Barcelona, Pilar García.
5: El PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats. En perdria entre 4 i 6. Els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
6: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
5: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 d'ara a 16-18. Una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels 2 d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
6: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
5: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades del CEO, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras. I en últim lloc, Carles Puigdemont.
1: Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, l'habitatge és el que més preocupa els ciutadans, concretament a una de cada quatre persones encastades. Però, si ho mirem per la simpatia cap als partits, pels votants de Vox i Aliança, el que més els amoïna és la immigració. Pel que voten el Partit Popular és la inseguretat. Pel que fa a la independència, el no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts, i ara el voldrien el 45% dels ciutadans. El govern vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
7: Un camí complex aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual. I Calicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
8: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
7: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. El juliol del 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus, i 6 anys després Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
9: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa d'Israel, que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista. I a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap del gabinet de Pedro Sánchez, del PSOE, i expresident de Correus, José Manuel Serrano. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus, i també sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tania Tàpia.
10: En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el

0: situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
1: Que és el auténtico capo de toda esta corrupción. Todo es culpa de Sánchez, nada sería posible sin Pedro Sánchez.
0: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de l'UCO, també suposadament implicats a la trama.
2: Hem arribat a un quart de sis de la tarda.
3: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Una altra tarda amb calor intensa, amb aquests valors que altre cop s'han tornat a enfilar i ara mateix ja superen en alguns casos, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a les comarques de Girona, els 40 graus. 42 a Cabanes, 42 al Carràs, 41 a Vilanova de Segrià, 40 a Espolla o també els 40 de Lleida. Temperatures que respecte ahir han baixat una miqueta entre la costa i el prelitoral. Continua fent calor, però sí que hem reculat un o dos graus. Una tarda de sol amb algunes nuvolades que aniran creixent de cara a aquestes properes hores i altre cop tornarem a tenir algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, Prepirineu, més probables cap al sector occidental. Tot i que estem immersos en aquesta segona onada de calor, entre divendres i dissabte la calor afluixa una mica, es notarà, recularà una mica la temperatura. Els valors més alts encara es podran situar doncs, prop d'aquests 38-39 graus cap a Ponent, però baixarà una mica més la temperatura cap al sector del Pirineu i Prepirineu. Encara amb avisos de calor demà, però ja d'aquest nivell més moderat, i de cara a dissabte doncs, mantindríem aquesta mateixa situació de temperatures un pèl més normalitzades per l'època.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Plana internacional, als Estats Units i l'Iran s'estan intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per a un acord definitiu que posi fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana en funcionament. L'Iran, per la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrein, Qatar i Kuwait, on han fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem assassinat Ali Khamenei i Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra.
5: Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
6: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
5: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
2: Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i també del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de dues setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares.
7: Andy Burnham, exalcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 80 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
8: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.

0: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
1: I a Veneçuela, dues setmanes després dels devastadors terratrèmols que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fregates davant el port de La Guaira, però el paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
3: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
2: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
1: Són les 5:22.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un home ha mort de manera violenta aquest matí a Cubelles. Els Mossos d'Esquadra han detingut un sospitós i investiguen les circumstàncies dels fets. Ens ho explica la corresponsal a la zona, la Montse Gené Riba.
5: Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys, que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
1: I detenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
6: L'home l'han detingut i està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà les pròximes hores, segons ha avançat la CN i ha pogut confirmar aquesta emissora. Segons fonts properes al cas, l'home es dedicava a preparar el batxillerat a adolescents, nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Com a mínim 3 de les víctimes eren menors d'edat quan haurien passat els fets. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol, després que presumptament un alumne, a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques, li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i 5 d'aquestes també han denunciat. Ara la policia investiga si pot haver-hi més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: I els Mossos demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre. A Lleida, per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. Encara no se sap com va morir, Noelia Caselles.
7: Difondre una imatge a partir d'un cadàver és una iniciativa poc habitual en la policia, però en aquest cas s'ha considerat necessari per poder saber què ha passat, perquè s'ha esgotat la via policial habitual per identificar-la, tant nacional com internacional. Ho ha explicat l'inspector Sergi Messalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
8: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, d'acord? I és un pas doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho, i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
7: A la imatge difosa, que és molt fidel, segons ens ha dit la policia, hi veiem una noia morena d'uns 30 anys, vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. En un primer moment no es van veure signes de criminalitat al cos, però el resultat de l'autòpsia no és determinant.
8: Presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents doncs, tenen un rerefons o una etiologia criminal.
7: El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre a Lleida. No se sap com hi va arribar, la gent que freqüenta la zona no n'ha pogut donar informació i no es descarta cap hipòtesi. Identificar-la, doncs, seria clau per avançar en la investigació.
1: I abans dels esports, us expliquem que el català segueix en estat d'emergència, però té futur, així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat avui. L'entitat fa una crida als parlants de no canviar idioma i reclamar a les administracions un

0: Iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte en funció a la funció pública, en la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming.
2: Esports.
1: Fins a 6:15, Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. El Tour de França acaba de finalitzar la 6ª etapa i potser amb un cop definitiu de Tadej Pogacar. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Bona tarda, victòria en solitari d'un Tadej Pogacar que pràcticament ha sentenciat el Tour de França. Tot just a la 6ª etapa, ataca a 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se n'ha anat en solitari i al final, a l'arribada a la meta de Gavarnie, li ha tret 2:40. 2:40 a Jonas Vingegaard, que ha estat el segon a la general. Això, sumat a les bonificacions del final de l'etapa, fan que ara mateix Tadej Pogacar sigui el nou líder, recuperi el mallot groc amb 2:44 respecte de Jonas Vingegaard. Avui a l'etapa, a 3 minuts, ha arribat un grupet amb la resta d'homes importants, amb Isaac del Toro a la tercera posició, també amb Paul Sexas, amb Remco Evenepoel, amb Florian Lipovic, amb Sepp Kuss, amb Lenny Martínez, en fi, la resta d'homes importants, però a 3 minuts de Tadej Pogacar, que guanya a Gavarnie i que situa de nou líder de la general Thorsten Train, fins avui mallot groc, ja perdia aquesta condició de manera virtual, però a més ha patit una caiguda en el descens del Tourmalet i ha arribat molt, molt lluny de Tadej Pogacar. Etapa i lideratge, mallot groc per Tadej Pogacar, ara líder amb 2:44 respecte de Jonas Vingegaard.
3: Moltes gràcies, Isaac.
5: Kilian està bé.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i d'altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre.
2: 3CAT Info.
3: A les 10 del vespre comencen els quarts de final del Mundial amb la primera eliminatòria. S'enfronten les seleccions de França i el Marroc. Didier Deschamps, el seleccionador francès, parla de l'estat físic de Kylian Mbappé.
5: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
3: Per la seva banda, el marroquí Ibrahim Díaz parla d'il·lusió.
6: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen. Que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
3: Demà serà el torn per les seleccions d'Espanya i Bèlgica. El jugador del Barça, Dani Olmo, parla del perill del joc belga.
7: Sí, es una selección muy completa. Ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria. Y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
3: També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit del Paris Saint-Germain. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial fitxatge al migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos, i el Barça i Pere Romeu han confirmat un contracte per dues temporades més fins al juny del 2028. L'entrenador blaugrana reconeix que el club ha de reforçar l'equip davant les sortides d'Alexia, Ona, Mapi i Salma. El torneig de tenis de Wimbledon, Carolina Muchova jugarà la final del torneig després d'eliminar la nord-americana Coco Gauff per 2-16-1, l'últim al tie break. Ara es jugarà la segona semifinal entre Marta Kostiuk i Linda Noskova. Demà jugaran les semifinals masculines, que disputaran d'una banda Jannik Sinner i Novak Djokovic i de l'altra Alexander Zverev i Artur Ferri, el número 114 del món.

0: Són 6:15 de la tarda, sou a 3Cat Info, moment de recapitular els temes més destacats a aquesta hora. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. Tot amb tot, els bombers continuen treballant per controlar els 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos sobre el terreny. Una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, i una quinzena en el foc de Navarcles, al Bages. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat a les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Ho explicarem. També parlarem d'altres qüestions, com per exemple de l'esvoranc de la línia 9 del metro que es va fer fa 2 dies, perquè hi ha discrepàncies d'emocions i sentiments entre els veïns afectats. De seguida ho ampliem, però de moment la data segueix sent dissabte per avaluar si poden tornar a casa o no.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, de què estem pendents?
2: Mira, d'una banda, del principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. També en futbol, avui arrenquen els quarts de final del Mundial amb el primer partit entre les seleccions de França i el Marroc. I triomf en solitari de Tadej Pogacar a la 6a etapa del Tour de França. A la general, l'eslové té 2 minuts 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
0: Una altra tarda amb calor intensa, els valors més alts tornaran a ser i arribar als 40 graus amb una mica per sobre, fins i tot només amb una mica més baixes que ahir, seran a la costa i al prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot l'occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Ara passen 6:45 de la tarda, el Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques amb perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Departament d'Interior, Cristian Roldán.
3: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxaran lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
4: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
3: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
5: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
3: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: Amb tot, els bombers continuen treballant per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. Són dies de molta feina i hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'ha activat a tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
6: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia. I el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi,

0: Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballant en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees, i una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que identifica la renda i el lloc on es viu com els principals factors que expliquen les desigualtats davant la calor. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions que es poden aplicar de manera immediata de les que requereixen més temps. A curt termini planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració de totes les llars. A més, a llarg termini proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial que concreti i que concentri les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
1: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: El perfil de més risc es repeteix a totes les onades de calor. Dones grans que viuen soles amb rendes baixes i en habitatges que no les protegeixen de les altes temperatures. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és una part de la solució, però no n'hi ha prou.
2: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació. No es tracta de posar els éssers humans davant del planeta. El que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi conclou que protegir-se de calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. Entre les mesures que plantegen també hi ha reduir el cost de l'electricitat durant les onades de calor i garantir que l'adaptació de les ciutats es converteixi en una política pública estable. No deixem de parlar d'aquesta onada de calor perquè el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat a les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. De fet, fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats, com camps de treball, rutes i acampades, segons les notificacions que ha rebut la Direcció General de Joventut. D'aquestes, només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats o sortir dels entorns naturals, i els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. Des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
3: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
4: Ens limitarà el fet de que si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: Des de la Font d'Esplai tenen 4 activitats afectades, un esplai en ruta per la zona d'Àger, que s'ha traslladat al municipi, i 3 campaments. Uns acaben avui, un dia abans, i els altres 2 es traslladaran a instal·lacions de l'entitat. I l'onada de calor castiga amb força alguns treballadors, com els missatgers a domicili. A França, Uber Eats i Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir-los. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals de l'onada de calor i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
0: Un altre sector afectat per l'onada de calor és la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio, propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
6: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
0: L'estrès tèrmic pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga. Segons la normativa, les cuines haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus. El seu incompliment pot comportar sancions de fins a 9.

0: 200.000 euros.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 6. Discrepàncies d'emocions i sentiments entre els veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 després de reunir-se aquest migdia amb els tècnics que s'encarreguen de les tasques d'inspecció i monitoratge del terreny. Ara per ara es manté dissabte com la data en què es decidirà si els veïns poden començar a tornar a casa. Barcelona Nascura.
2: Acabada la reunió aquest migdia, alguns veïns com en Josep han sortit més tranquils de com hi han entrat.
3: La sensació és que estan treballant-hi molt a prop. Jo he fet un petit comentari sobre un tema puntual que he vist, n'han pres molta nota i la pròpia gerent d'obres de la Generalitat doncs, ha sortit i m'ha donat aclariments i des d'aquest punt de vista surto més tranquil que abans. No poden garantir que el dissabte tothom pugui tornar, però sí que el dissabte informaran de si es pot tornar o no.
2: D'altres, com la Miren, no tant. I no és que posi en dubte la feina dels tècnics. La seva queixa va per una altra banda.
4: Jo no sé si he d'agafar tots els tíquets del món i després m'ho pagaran, però és la Generalitat o no sé qui que ha de venir a dir-me tu tranquil·la que sí que ho pagarem. Els diners de les vacances ja no seran per les vacances, seran per pagar aquest hotelet que m'abarallaré no sé quants anys per retornar-lo. És aquí on hem perdut una miqueta l'humanitat. És aquest punt que crec que en totes aquestes reunions informatives tan fantàstiques i de tants experts falta.
2: Fins a mig matí, els bombers havien acompanyat 66 persones a casa per recollir pertinences. Els serveis d'emergències municipals han donat suport psicològic a 17 persones i l'Ajuntament ha activat els serveis de Barcelona Activa per ajudar els comerços afectats. Recordem que el centre cívic Vila Florida està obert de 10 del matí a 9 del vespre cada dia per donar suport als veïns.
0: La Guàrdia Civil ha detingut avui la parella de la dona que va morir juntament amb la seva filla ahir a casa seva a Mijas, a Màlaga. Les dues víctimes, de 68 i 31 anys, les van trobar després que els bombers apaguessin un incendi que havia cremat la casa on vivien. Des del primer moment, la investigació va apuntar que les dones havien tingut una mort violenta abans de l'incendi i es treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un nou crim masclista.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De les notícies del món ens arriba que han convocat les eleccions legislatives palestines per al 28 de novembre. El president Mahmoud Abbas ha firmat el decret que posa data als primers comicis en dues dècades. Segons explica l'agència oficial palestina, Abbas insta els palestins de Jerusalem, Cisjordània i Gaza a anar a les urnes per escollir el Consell Legislatiu Palestí. La convocatòria s'emmarca en les reformes que reclama la comunitat internacional a l'autoritat palestina. Els últims comicis, el 2006, els va guanyar Hamas al davant de Fatah. Però, des del 2007, el Parlament palestí no s'ha tornat a reunir. Abbas, de 90 anys, ha prorrogat indefinidament el seu mandat des del 2009 i això ha originat crítiques per la falta de legitimitat, paràlisi de les institucions i també corrupció.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions. D'aquí a dos minuts repassarem la previsió meteorològica en plena onada de calor. Abans, però, us expliquem que els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació en matèria d'habitatge els últims anys, que, segons diuen, no porten lloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament. Segons el president de l'Associació de Promotors APCE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
0: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous a les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona. I ha pronosticat que l'envelliment del parc, que això provoca, convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana. I un darrer punt, abans de la previsió meteorològica, canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que va acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Ana Sánchez, l'actual coordinadora del pla de Rodalies. Ara sí, mig minut i arribarem a 6:15 de la tarda, temps que a 3Cat Info ens centrem en la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Que signa la Gemma Puig.
6: Calor intensa avui i altre cop amb aquestes temperatures altes. Els termòmetres s'han tornat a enfilar i ara mateix ja hi ha moltes màximes que superen els 40 graus. Avui cap a aquests punts més càlids de ponent, d'interior de les Terres de l'Ebre o cap a les comarques gironines. 42 a Cabanes, 42 al

0: Alcarràs, 40 a Vinebre, Lleida 40, Seròs també 40. Respecte a ahir, ha baixat una mica la temperatura entre la costa i el prelitoral, ni que sigui 1 o 2 graus. Fa calor, fa xafogor, però no tenim aquests valors tan disparats que vam tenir aquest dimecres. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, repetirem ruixats, tronades cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al sector més occidental, i de cara a demà doncs, tornarem a tenir calor, però afluixa una miqueta, serà intensa, però afluixa transitòriament. Demà els valors més alts podran tornar a arribar als 40 graus cap a ponent, però recularan una miqueta més cap a comarques interiors i cap a punts del prelitoral. Es notarà una miqueta menys aquest petit descens a la façana litoral. I un altre cop, a la tarda, tant de divendres com de dissabte, repetirem ruixats cap al Pirineu. 3CatInfo.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Abraham Orriols.
2: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
1: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.

0: Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal on estava ingressada. La cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu, després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar el 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estat que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes s'han omplert de missatges d'agraïment i record a la seva carrera de més de 5 dècades marcada per una veu tan única com icònica arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Kearns. Canviem de qüestió. La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics el 1976-2026. En el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, la mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres, uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nou espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
1: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paraninf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
0: I la comissària afegeix quin és l'objectiu de l'exposició.
1: Revisar com les demandes, les actituds, les reivindicacions dels moviments feministes han tingut una incidència i han deixat un rastre en la pràctica cinematogràfica i en la pràctica de realització audiovisuals, principalment feta per dones.
0: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica. Un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions com Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
2: 3CAT Info.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar de comprensió lectora. Aquest curs, més de 500 centres participen a la xarxa de competència lectora, un espai de trobada on representants de diferents centres comparteixen coneixements i bones pràctiques, busquen estratègies, activitats i materials per millorar una habilitat que és clau en l'èxit educatiu. Visitem l'Institut Damià Campeny de Mataró, al Maresme, un dels centres que hi participa. L'Institut Damià Campeny de Mataró serveix d'exemple dels problemes de comprensió lectora que els professors detecten entre els alumnes.
5: Detecten

0: Excepte que ells llegeixen, fan una lectura superficial i de seguida es frustren, troben que no ho entenen, perquè no s'aturen, no fan una relectura.
1: Amb les proves externes, avui en dia, no, que són molt contextualitzades, hi ha molt de text, i moltes vegades les troben molt complicades i realment el que t'estan preguntant és ben senzill.
2: I clar, quan els hi preguntes molt simples, no? Com es deia el protagonista o on era, doncs veies, clar, que això ho entenien. Però quan ja feies una pregunta més complicada, llavors ja veies que es perdien.
3: Conscients d'aquesta realitat, el curs passat es van apuntar a la xarxa de competència lectora. Elena Romero és la cap d'estudis de l'Institut i professora de català.
4: Habilitar és assegurar que aquest procés sí que s'ha fent de forma conscient, perquè l'automatisme de la comprensió lectora és una cosa inconscient. Llavors, hi ha alumnes que tenen comprensió lectora de nivells diferents i quan estem a l'àmbit educatiu, la comprensió lectora és l'eina principal d'aprenentatge. Si no hi ha comprensió lectora, no pots aprendre, no?
3: El centre té dos representants que van a les trobades de la xarxa i que després traslladen els materials al centre on organitzen sessions de treball en bona part del claustre. Es treballen aspectes com la fluïdesa, l'adquisició de vocabulari o les estratègies de comprensió lectora.
4: Totes aquestes estratègies de comprensió lectora també estan treballades d'una en una, de manera que entenguem a nivell mental, racional, com funcionem, mostrar-ho als alumnes, fer un treball conjunt i després que els alumnes puguin desgranar aquella habilitat solets.
3: És precisament una d'aquestes estratègies, el resum, una de les que més costa als alumnes. En Lluc, l'Utger i la Bea són alumnes a secundària.
5: Quan ho explico i em demanen que ho resumeixi, no sé amb quines paraules resumir-ho, perquè no tinc aquesta capacitat.
6: M'agrada molt ficar detalls i explicar les coses ben explicades perquè s'entenguin, i llavors fico més coses de les que hauria de ficar. El que a vegades em passa igual que ells, i bueno, vull ficar més del que haig de ficar, però al final m'acabo donant compte i ho acabo resumint més.
3: I la Judit, l'Adrià i la Sali ens diuen quines són les matèries on la comprensió lectora els genera més dificultats.
7: A les matemàtiques hi ha moltes coses importants i com detectar el més important a vegades costa. I penso que social, si és alguna cosa d'història o per l'estil, també ens pot costar.
8: Però et costa perquè són textos llargs?
7: Sí.
9: Socials, a vegades em costa entendre amb les dates i tot això em costa.
10: Hi ha exercicis que et demanen moltes coses i al final tu vas fent i et segueixes deixant coses de l'enunciat perquè ho has de llegir diversos cops.
3: Pel centre, un dels aspectes clau de la xarxa és la implicació de part important del claustre en la millora de la comprensió lectora, i això vol dir també que hi participen els professors de les matèries no lingüístiques. En Xevi Camps és professor de Biologia al centre.
1: I que moltes vegades doncs, plantegem un text i el ventilem en 20 minuts, no? Llegim ràpid, bueno, llegim, llegeix tu, llegeix l'altre, bueno, què extraiem? Vinga, unes preguntetes i seguim. I penso que això ens fa veure que ens hem d'aturar una mica. Ens hem d'aturar una mica, no donar per sobreentès que el que dèiem, no? Que aquestes estratègies ja les tenen, i donar una mica més de pausa.
3: Ara treballen per introduir i reforçar pràctiques com el modelatge. Laura Ruiz és professora de Socials.
0: Fer-ho jo primer, llegir jo el text, ostres, i això què vol dir? I doncs, em puc plantejar una altra cosa? Fer com aquest teatre davant dels alumnes, perquè ells vegin que el procés intern que ells han de seguir. Fer-ho junts, perquè finalment ja estiguin capacitats per fer-ho ells tots sols.
3: O focalitzant en el vocabulari.
0: A Socials utilitzem terminologia específica. És important aturar-se. Què vol dir això? I amb què es relaciona amb la resta del contingut? Llavors, clar, ens hem d'aturar, hem de llegir dos vegades, tres vegades, i fer-nos moltes preguntes per després entendre què és el que se'ns demana.
3: Però com destaca la Lídia Sánchez, que és professora de castellà, que els alumnes tinguin o no hàbit lector també marca la diferència.
2: És molt clar, i no només en la comprensió, sinó en l'expressió. Es nota moltíssim. Tu pots veure un alumne que llegeix i un alumne que no llegeix.
3: I això ja va més enllà de l'escola.
7: Jo crec que sóc bona lectora, sempre que puc llegeixo, sempre que tinc una estona llegeixo.
10: Jo crec que llegeixo més dintre de classe o en horari escolar que fora a casa.
9: Jo, la veritat, no llegeixo molt, però quan a l'escola diuen de llegir algun llibre, doncs el llegeixo amb ganes i la veritat que m'interessa, m'acaben interessant.
3: La comprensió lectora és fonamental a totes les matèries i reforçar-la amb iniciatives com la xarxa pot ser el camí per una millora global dels resultats. Tanquem l'aula.
11: Aula oberta.

0: 5 minuts i seran les 6. Esports. Fins les 6, Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Tadej Pogačar torna a liderar el Tour de França després de guanyar solitari la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre i, sobretot, després de la sanció al Tourmalet, que ha estat decisiva avui i potser en el devenir de la ronda francesa. Al Tourmalet, Pogačar ha seguit una escapada del seu company de l'Emirates, Isaac Del Toro, i que l'ha acabat en solitari l'eslové, i que a més no han pogut seguir els seus rivals per la victòria final. A la general, Pogačar torna a ser el major groc de líder, amb 2 minuts i 42 segons respecte a Jonas Vingegaard, el segon a la classificació. Isaac Del Toro és tercer a 3 minuts i 27 segons. Demà es disputarà la setena etapa, totalment diferent. Ha passat d'una etapa de muntanya a una plana amb 175 quilòmetres entre Hagetmau i Bordeus.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i d'altres operacions, segons han explicat al Catalunya Migdia, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
2: 3CAT Info.
1: A les 10 del vespre comencen els quarts de final del Mundial amb la primera eliminatòria. S'enfronten les seleccions de França i el Marroc. Didier Deschamps, el seleccionador francès, parla de l'estat físic de Kylian Mbappé.
3: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de va a ser, sí, muy duro.
1: Per la seva banda, el marroquí Brahim Díaz parla d'il·lusió.
4: Para mí es un sueño poder estar aquí, poder estar representando a Marruecos, dar el máximo, el poder ayudar. Y para esos niños, pues que nunca dejen de creer que los sueños se cumplen, que mira yo, que también era un jugador pues como ellos y hoy estoy aquí.
1: França i el Marroc ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Demà serà el torn per les seleccions d'Espanya i Bèlgica. El jugador del Barça, Dani Olmo, alerta del perill del joc belga.
5: Sí, es una selección muy completa. Ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria. Y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
1: Sobre aquesta eliminatòria també n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
6: Bueno, al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido con calma. Obviamente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo. Así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros.
1: També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba a cedir pel Paris Saint-Germain.
7: Me defino como un jugador con muchas calidades técnicas. La voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos, pelear por todos los minutos, hacer de todo por el equipo, dar la victoria.
1: Moscardo s'ha entrenat ja aquest matí amb l'equip blanquiblau, que després de 2 dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morente, que arriba lliure del Burgos, i el Sabadell, seguint a la segona divisió, ha sabut que el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola ha acordat suspendre cautelarment el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final del partit d'ascens davant el Zamora. A la Lliga Femenina, Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028, i el Barça de bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que amb una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros té l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. També han explicat que el club blaugrana treballa en la incorporació d'Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. Els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i una quinzena en el foc de Navarcles, al Bages. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. El president turc Erdogan ha posat punt i final a la cimera de l'OTAN encara amb un regal insòlit a tots els líders, un revòlver personalitzat i bales de munició. L'intent de promocionar la indústria armamentística ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders i ha despertat perplexitat pel simbolisme en una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna o l'Iran. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i també polítics entre els anys 2004 i 2016. I un home que ha mort de manera violenta en un assentament de persones sense llar a Cubelles. Els Mossos han detingut un altre home i investiguen les circumstàncies dels fets. El català continua en estat d'emergència, però Plataforma per la Llengua assegura que té futur. L'entitat demana als parlants que no canviïn d'idioma i a les administracions que es compleixin les normes que el protegeixen.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. També en futbol, el Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I en ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França. Ara l'eslové té 2 minuts 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
1: I el temps, una altra tarda amb calor intensa. Els valors més alts tornen a arribar als 40 graus o una mica per sobre. Només una mica més de baixes que hi ha a la costa i prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual.
0: Trescat Info.
1: Són les 6 i 4 minuts, ens hi posem. Salutacions de la Nàtia d'ell, que us acompanyarà fins al punt de les 7. Hem de començar parlant de calor, del Meteocat, que avisa que aquesta onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana, davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques que estan ara mateix en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restriccions d'accés. Des del Departament d'Interior ens en parla el Cristian Roldán.
3: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxaran lleument. Però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
4: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables

0: els que hem patit aquests tres darrers dies.
1: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
2: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
1: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, el Priorat.
3: A Lleida aquest dijous ha estat el vuitè dia de l'estiu per sobre dels 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat. I tot apunta que durant aquest mes s'acabarà superant. En la darrera dècada, la xifra de dies per sobre dels 40 graus a la capital de Segrià s'ha disparat. Doncs Lleida, Júlia Bacar.
4: L'any passat es van registrar 8 dies en tot l'estiu a Lleida per sobre dels 40 graus. Però aquest estiu, entre el juny i el que portem de juliol, ja s'hi ha arribat. Tenint en compte que l'onada de calor serà persistent i que la setmana que ve el termòmetre es tornarà a enfilar, si no hi ha sorpreses, aquest any hi haurà més dies per sobre de 40 graus que l'any passat. Una tendència que ha anat en augment la darrera dècada, com en destaca Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
5: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
4: Que remarca que, de moment, el 2026 és dels anys menys freds a Lleida.
5: El segon hivern, menys fred. La primavera, més càlida. I el segon juny, més càlid. I aquests dies de juliol, ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
4: Esta setmana els 40 graus ja es van superar dilluns i fins avui, i el juny va ser per Sant Joan durant 4 dies també, del 21 al 24. L'altre rècord, que encara no s'ha superat, és més de 4 dies seguits a 40 i sembla que de moment tampoc s'hi arribarà perquè demà ja no es preveu que el termòmetre es dispari tant aquí a Ponent.
3: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus, publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai. Concretament, 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020. També ha estat el segon juny més càlid de tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut a rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny. Una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen entre moltes conseqüències que fenòmens meteorològics extrems, com ara el Niño, siguin més virulents. I aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals justament, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França. Doncs bé, sapiguem com estan ara mateix els incendis que tenim actius al país. Continuen els bombers treballant per controlar en concret 6 incendis forestals que estan estabilitzats des d'ahir. Són dies de moltíssima feina. Hi ha hagut alguns cops de calor entre també els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. I tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs ha obligat a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
6: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
3: Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Anem a Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
7: Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que estarà apagada del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
8: Al cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèris no podien volar per la zona perquè no hi veien.

0: va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
1: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
2: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
1: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
3: I vam haver de tancar tot, a portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitjà rescatar, a buscar cotxes de policia.
1: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
4: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendi tensiona encara més la plantilla de bombers de la Generalitat. Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir amb múltiples focus actius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers i Antonio del Río de la UGT assenyala mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
4: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren que també estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles del 2004 i Ramon Torrent, president del secretariat d'ADFs, lamenta la manca de finançament.
7: No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
8: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
4: Les ADFs compten amb més de 7.800 voluntaris arreu del país.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC guanyaria ara les eleccions, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Barcelona, Pilar García.
10: El PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats. En perdria entre 4 i 6. Els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
11: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
10: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 d'ara a 16-18. Una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels 2 d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
11: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
10: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades del CEO, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras. I en últim lloc, Carles Puigdemont.
4: I segons el mateix baròmetre, l'habitatge és el que més preocupa els ciutadans, concretament a un de cada tres encastats. Si ho mirem per la simpatia cap als partits, pels votants de Vox i Aliança, el que més amoïna és la immigració, pels que voten el PP la inseguretat i pel que fa a la independència, el no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. El sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans. Regal polèmic i insòlid per posar punt final a la cimera de l'OTAN. Us avançàvem. El president turc Erdogan ha obsequiat tots els líders assistents amb un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. És la part

0: Popular forma d'agraïment a la resta de líders d'Erdogan i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que, a més d'una certa sorpresa, ha provocat mal de caps a bona part dels líders, perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. El primer ministre belga, per exemple, ha lliurat l'arma a les autoritats policials de l'aeroport, que també han custodiat la que ha presentat Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea. Altres dirigents han optat per deixar-la a les ambaixades o donar-les a museus militars. L'obsequi ha despertat, sens dubte, perplexitat, i no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme que hi ha al darrere, en una cimera justament marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Una altra tarda amb calor intensa, amb aquests valors que altre cop s'han tornat a enfilar i ara mateix ja superen en alguns casos, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a les comarques de Girona, els 40 graus. 42 a Cabanes, 42 al Carràs, 41 a Vilanova de Segrià, 40 a Espolla o també els 40 de Lleida. Temperatures que respecte ahir han baixat una miqueta entre la costa i el prelitoral. Continua fent calor, però sí que hem reculat un o dos graus. Una tarda de sol amb algunes nuvolades que aniran creixent de cara a aquestes properes hores, i altre cop tornarem a tenir algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, Prepirineu, més probables cap al sector occidental. Tot i que estem immersos en aquesta segona onada de calor, entre divendres i dissabte la calor afluixa una mica, es notarà, recularà una mica la temperatura. Els valors més alts encara es podran situar, doncs, prop d'aquests 38-39 graus cap a Ponent, però baixarà una mica més la temperatura cap al sector del Pirineu i Prepirineu. Encara amb avisos de calor demà, però ja d'aquest nivell més moderat, i de cara a dissabte, doncs, mantindríem...
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: És un quart i tres minuts de set de la tarda d'aquest dijous 9 de juliol. El jutge de l'Audiència Nacional ha enviat a judici el BBVA, el seu expresident, Francisco González, i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials. Per què? Per haver carregat feines presumptament il·legals a l'excomissari Villarejo. Feines com ara espiar empresaris, periodistes i polítics entre els anys 2004 i 2016. És la primera empresa de l'IBEX 35 que s'asseu al banc dels acusats per delictes de suborn i revelació de secrets, tot i que n'hi ha hagut altres que també havien treballat amb Villarejo. El BBVA anirà a judici, per tant, com a persona jurídica, i se l'acusa de 52 delictes de suborn, recobriment i revelació de secrets. La Fiscalia demana per al banc una multa de més de 181 milions d'euros. De moment, el magistrat ha imposat una fiança d'1,17 milions. Ara, els advocats dels processats tenen 10 dies per presentar els seus escrits de defensa. I a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez de la PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díaz de Correus, i també sospiten que estaria el nucli de les clavegueres de la PSOE. Madrid, Tània Tàpia.
5: En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
6: Que és el auténtico capo de toda esta corrupción. Todo es culpa de Sánchez, nada sería posible sin Pedro Sánchez.
5: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María.

0: Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de l'UCO, també suposadament implicats a la trama.
1: Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. El juliol del 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus, i 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez, membre de l'entitat a favor dels drets humans.
2: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista. Parlem de llengua. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Almenys així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe que ha presentat avui. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
3: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i a la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets als consumidors. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming. Passem a altres qüestions. Un quart i mig de 7 han detingut a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
4: L'home l'han detingut i està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà les pròximes hores, segons ha avançat la CNN i ha pogut confirmar aquesta emissora. Segons fonts properes al cas, l'home es dedicava a preparar el batxillerat a adolescents, nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Com a mínim 3 de les víctimes eren menors d'edat quan haurien passat els fets. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol, després que presumptament a un alumne, a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques, li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del docent. Arran d'aquests fets, altres víctimes van afirmar que els havia passat el mateix i 5 d'aquestes també han denunciat. Ara la policia investiga si pot haver-hi més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: I un home que ha mort de manera violenta aquest matí a Cubelles. Els Mossos d'Esquadra han detingut un sospitós i investiguen les circumstàncies dels fets. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
5: Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
1: Gràcies, Montse. I ara a la pàgina cultural, dir-vos que la Filmoteca de Catalunya ha explorat la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026, en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre altres, uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i també la creació de videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
6: Esports.
1: Saludem el Ricard Isidro. Bona tarda.
7: Bona tarda, Nati.
1: Esports fins a 2:15.
7: El Barça

S'ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han d'anar

0: Marroc. Els dos combinats ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Demà serà el torn de les seleccions d'Espanya i Bèlgica. El jugador del Barça, Dani Olmo, alerta del perill del joc belga.
1: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: Sobre aquesta eliminatòria, també n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois, explicant com poden frenar Lamine Yamal.
2: Lamine es Lamine, sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno, es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos, también los pases al hueco, yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine, pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
0: També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
3: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
0: Moscardo ja s'ha entrenat aquest matí amb l'equip blanc i blau, que després de 2 dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. També en futbol, Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
0: L'entrenador blaugrana reconeix que el club ha de reforçar l'equip davant les sortides d'Alexia, Ona, Mapi i Salma. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos. Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les 3 pròximes temporades.
5: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Barça de Basca treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que amb una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. I tal com han explicat també el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el club blaugrana treballa amb la incorporació d'Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai Basket, campió de la Lliga Adriàtica.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Tadej Pogacar torna a liderar el Tour de França després de guanyar en solitari la 6a etapa, després dels 186 quilòmetres d'avui entre Pau i Gavarnie-Gedre, i sobretot després de l'ascensió al Tourmalet, que ha estat decisiva avui i potser en el futur de la ronda francesa. Al Tourmalet, Pogacar ha seguit una escapada del seu company a l'Emirates, d'Isaac del Toro, i que ha acabat l'eslové i que no han pogut seguir els seus rivals per la victòria final. A la general, Pogacar torna a ser el major groc de líder amb 2 minuts i 42 segons respecte a Jonas Vingegaard, que és el segon. Demà, 7a etapa, 175 quilòmetres plans entre Hagetmau i Bordeus.
5: 3Cat Info.
0: El Barça de Futbol Sala incorpora el tanca Suleil Mojuddin per les pròximes 2 temporades. Mojuddin, de 31 anys, és el capità de la selecció francesa i prové del Bintang Timur Surabaya d'Indonèsia. A l'última Eurocopa va acabar com a màxim golejador de la competició i fa 2 temporades va jugar al Cartagena. I el torneig de tenis a Wimbledon, Carolina Muchova, jugarà la final femenina després de superar la nord-americana Coco Gauff per 2-16-1, l'últim en el tie-break. S'enfrontarà a l'avançadora de l'eliminatòria entre Marta Kostiuk i Linda Noskova amb un 4-5 favorable a Noskova al primer set.

Són 6:45 de la tarda. Us estem explicant que el Mediocat avisa que aquesta onada de calor que estem vivint s'allargarà fins ben bé mitjans de la setmana que ve. Protecció Civil mantindrà, per tant, restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen ara mateix en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. De seguida

0: ampliarem. També estem al cas de com estan els incendis que encara estan actius al país. Els bombers continuen treballant per controlar 6 focs forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat d'aquests focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena dotacions a l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, del Camp, i una quinzena al foc de Navarcles, al Bages. Ho repassarem. L'altra qüestió informativa destacada del dia són els resultats del CEO, perquè el PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria a escons. L'habitatge es manté com a principal preocupació i la independència guanya suports. Ho repassarem de seguida, aquests resultats de l'últim CEO. I a banda d'aquestes qüestions, també subratllarem que l'onada de calor que castiga amb força alguns treballadors, sobretot que treballen a l'exterior, com els missatgers a domicili, doncs bé, a França, Uber Eats i Deliveroo no reparteixen, han decidit no repartir paquets al migdia per protegir-los. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals de l'onada de calor i a zones molt delimitades. Ho repassarem. Una altra qüestió que us volem explicar, que l'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions vinculades amb l'IRPF. El govern treballa amb l'executiu espanyol per fer aquests primers passos cap a la futura gestió integral de l'impost. De la pàgina esportiva, on posem el focus?
1: En el Barça, perquè hi ha un principi d'acord entre el club blaugrana i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara, el Barça i el Dortmund s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys.
0: I pel que fa al temps, una altra tarda amb calor molt intensa, uns valors més alts que tornaran a arribar als 40 graus o una mica per sobre, només una mica més baixes que ahir a la costa i prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Ens hi posem, com us dèiem, el Meteocat avisa que aquesta onada de calor que estem patint s'allargarà fins ben bé a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva que ens donarà demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre aquests 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions que hi ha actualment de cara al cap de setmana davant aquest risc elevat d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, recordem, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques que estan en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Ens ho explica, ens ho repassa tot això el Cristian Roland.
2: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxaran lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
3: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
2: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
4: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
2: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: I mentrestant, els bombers que continuen treballant i de valent per controlar aquests 6 incendis forestals que encara tenim actius, tot i que ja estan estabilitzats. Dies, per tant, de moltíssima feina. Hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatura

0: temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbell, inspector dels bombers.
1: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeix.
0: I sobre el terreny, una trentena de dotacions treballen a l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees, i una quinzena de mitjans terrestres també treballant de valent per controlar el foc de Navarcles al Bages, que ha afectat en aquest cas una cinquantena d'hectàrees. 39 municipis de la demarcació de Barcelona són els que tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut durant aquestes onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que identifica la renda i el lloc on es viu com els principals factors que expliquen les desigualtats davant la calor. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions que es poden aplicar de manera immediata de les que requereixen més temps. A curt termini plantegen ampliar, per exemple, la xarxa de refugis climàtics o facilitar l'accés a la refrigeració a les llars. A més, a llarg termini proposen rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial que concentri les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores de l'IDRA.
2: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: El perfil de més risc repeteix a totes les onades de calor. Es tracta de dones grans que viuen soles, amb rendes baixes i en habitatges que no les protegeixen d'aquestes altes temperatures. Robert Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'IDRA, recorda que l'aire condicionat és una part de la solució, però no n'hi ha prou.
3: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta. El que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent, sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. Entre les mesures hi ha reduir el cost de l'electricitat durant les onades de calor i garantir que l'adaptació de les ciutats es converteixi en una política pública estable. Com us dèiem, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i també l'activació d'aquest nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. De fet, fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats en camps de treball, rutes, acampades, segons han informat la Direcció General de Joventut. D'aquestes, només el 3% estan afectades per aquest pla. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. Des de l'Associació d'Espais Catalans, Georgina Carmona explicava al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
4: Tots els espais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
0: I l'Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Terré, reconeix que aquesta situació es limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
5: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
0: I des de Fontesplai, quatre activitats estan afectades. Una onada de calor que castiga amb força determinats treballadors com els missatgers a domicili. A França, per exemple, Uber Eats i Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir-los. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt determinats d'aquesta onada i a zones

0: molt determinades, també. Ahir, per exemple, va tancar l'aplicació Uber Eats durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz, això és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
1: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
0: Un altre sector molt afectat per aquesta onada de calor, la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio, propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
2: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt, i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
0: Segons la normativa, les cuines haurien d'estar a un màxim de 25 graus, si no s'exposen a sancions de fins a 900.000 euros. Parlem ara dels resultats de l'últim baròmetre del CEO, que pronostiquen que el PSC guanyaria les eleccions, tot i que perdria diputats, si es fessin ara. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Pilar García.
3: El PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats. En perdria entre 4 i 6. Els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
4: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
3: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 d'ara a 16-18. Una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels 2 d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
4: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
3: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, ella només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades del CEO, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras. I en últim lloc, Carles Puigdemont.
0: Fa 50 anys, 600 sindicalistes de Comissions Obreres van celebrar en clandestinitat l'Assemblea de Barcelona, que va comportar el pas per construir aquest sindicat. Avui ho han commemorat en presència del president de la Generalitat amb molts responsables del sindicat aquests anys. Els participants han fet una crida a frenar els possibles governs de dretes amb el debat encès pel PP sobre l'absentisme laboral. Barcelona, Joan García.
5: En unes cotxeres de Sants plenes i amb la mateixa calor que s'ha explicat que feia l'acte fundacional del sindicat a la parròquia de Sant Medí, ara fa 50 anys. Els dirigents del sindicat a Catalunya, Belén López, han apel·lat a una reacció del sindicalisme per aturar l'extrema dreta.
6: Ante este auge del pensamiento reaccionario, de este neofascismo del siglo XXI, que con muchos recursos juega en el terreno del odio, el sindicalismo debemos liderar de nuevo una reacción articulada.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha alertat de senyals cap a una pèrdua dels drets aconseguits pels treballadors i ha qualificat les paraules de Feijóo sobre l'absentisme laboral d'atac a la classe treballadora.
7: A Espanya existeix un risc real d'involució. Com pot ser que algú que pretén governar consideri un càncer les baixes laborals? No podem permetre ni permetrem aquest atac a la dignitat de milions de treballadors i treballadores que han aixecat aquest país.
5: I la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha dit directament que el que va dir el president del PP sobre les baixes laborals l'inhabilita per governar.
0: Un apunt més abans de l'àrea servei. El govern vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions vinculades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Un camí complex, aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia, que serà gradual. De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat a prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat.
8: El temps.
0: Repassem la crònica meteorològica amb la Gemma Puig.
8: Calor intensa avui, altre cop amb aquestes temperatures altes. Els termòmetres s'han tornat a enfilar i ara mateix ja hi ha moltes màximes que superen els 40 graus. Avui cap a aquests punts més càlids.

0: dits de Ponent, d'interior de les Terres de l'Ebre o cap a les comarques gironines. 42 a Cabanes, 42 a Alcarràs, 41 a Vinebre, Lleida 40, Serós també 40. Respecte a ahir, ha baixat una mica la temperatura entre la costa i el prelitoral, ni que sigui 1 o 2 graus. Fa calor, fa xafogor, però no tenim aquests valors tan disparats que vam tenir aquest dimecres. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, repetirem ruixats, tronades cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al sector més occidental, i de cara a demà doncs, tornarem a tenir calor, però afluixa una miqueta, serà intensa, però afluixa transitòriament. Demà els valors més alts podran tornar a arribar als 40 graus cap a Ponent, però recularan una miqueta més cap a comarques interiors i cap a punts del prelitoral. Es notarà una miqueta menys aquest petit descens a la façana litoral. I un altre cop, a la tarda tant de divendres com de dissabte, repetirem ruixats cap al Pirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: 3:15 de 7 del vespre, canvis a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Doncs bé, segons ha pogut saber 3catinfo, Luis Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà ara a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. Marxem ara cap a Tarragona perquè les empreses del port d'aquesta ciutat que treballin amb cereals hauran de tancar els magatzems mentre no carreguin ni descarreguin, i els camions hauran d'estar coberts amb lones. L'objectiu, reduir l'alimentació disponible per als coloms de la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La ciutat viu una plaga de coloms des de fa temps. Es calcula que n'hi ha uns 17.000. L'Ajuntament i el port treballen conjuntament i coordinats per mirar de fer-hi front. Els coloms busquen aliment a la zona portuària. Recordem que el port de Tarragona és dels més importants de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. Ara, precisament, es busca posar-hi fre. Santiago Castellà, president del port.
4: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
3: Tot plegat vol limitar la pèrdua d'aliments. Fa uns mesos, l'Ajuntament ja va anunciar un pla de xoc que afectava sobretot la part alta, on es van detectar una 80ena de punts crítics. Entre altres mesures, es van instal·lar punxes, cablejat d'acer o plaques de metacrilat. La majoria de punts més delicats es van detectar en propietats privades, però també se'n van trobar al mateix Ajuntament i al Teatre de Tarragona.
2: Pàgina cultural.
5: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
6: Jo no mesuro res. Som un equip. No?
5: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
7: El meu fill no...
2: La Villarroel estrena Primer de Lleida Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del Grec, es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Dafnis Balduz. La Marta Vives ha pogut parlar amb l'Anna Saún poc abans de l'estrena. Aquest és el resultat.
8: Anna Saún, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Què explica aquesta Primera Llei de Newton que s'estrena avui aquí a la Villarroel?
9: Primera Llei de Newton és una història d'un xaval de quart d'ESO que és un molt bon futbolista i el busquen, diguéssim, en un equip professional de futbol. És en un institut de màxima complexitat, d'acord? Els professors descobreixen que aquest alumne ha copiat uns treballs. Com que ell necessita el títol, aquí hi ha el debat sobre si se li dona o no se li dona el títol. Sí, aquí al final és la ètica de què és just.
8: I el títol té alguna cosa de metafòric, no? Perquè Primera Llei de Newton és aquesta llei que d'alguna manera explica que les coses que s'han fet d'una determinada manera durant molt de temps és molt difícil de canviar-les, de revertir-les.
9: Sí, sí, sí, sens dubte és, com dius tu, és una metàfora de la vida mateixa. Vull dir que si no hi ha un impuls, una força que faci canviar les coses, no, les coses no es mouran per si soles, no? I també és aquesta alegoria de fer, del verb, de l'acció. I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que doncs que el mantenen anclat doncs, a la seva realitat.
8: I en aquest muntatge tu fas de directora.

0: de l'escola, no? D'aquesta escola on té aquest dilema tan important de veure què fa amb el futur de l'Ethan, d'aquest personatge.
1: Sí, sí, jo faig un personatge que és una mica com el, no diria l'àrbitre, però gairebé, perquè és una directora que busca el consens, doncs, entre els professors, per tant, creu en què ha de ser una decisió col·lectiva i unànime, no?, la que s'ha de prendre respecte a aquest alumne.
0: És una obra que planteja, entenc, debat, que planteja preguntes, dona respostes?
1: Planteja moltes preguntes, però respostes poques. És a dir, és una obra volgudament que et fa reflexionar sobre molts aspectes entorn de l'educació, no? Quina és la figura o quina ha de ser la figura del mestre, la relació amb les famílies, quin és el paper, no?, de la justícia a l'escola.
0: I l'empatia.
1: I l'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
0: Doncs ho veurem d'aquí una estoneta, però segur que ens ho passem molt bé. Moltes gràcies, Anna Saún. Bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: 3:15 de set, encara tenim més informacions per repassar. Abans del punt de les 7, en plena onada de calor, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal, que recuperen els galets i que preveuen nous dissenys, com un poema o dibuixos il·luminats d'alumnes de primària i secundària. En total, 130 quilòmetres d'espais amb llums amb un pressupost de 4,6 milions d'euros, un import finançat en un 65% per la taxa turística. La tinenta d'alcalde, Raquel Gil, destaca que els galets s'instal·laran a 13 mercats de la ciutat.
4: Aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets de Nadal. És un disseny de Ramon Vigues, figura clau del disseny industrial català i una figura, doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat. Cada districte tindrà una ubicació relacionada amb el mercat i amb els eixos comercials on estarà situada, doncs, aquesta figura del galet.
3: Més d'una cinquantena de fonts ornamentals se sumaran també a la il·luminació nadalenca. La ciutat serà enguany la capital europea del Nadal 2026. I ara ens toca passar per Lleida perquè la plataforma que suposa la construcció d'una macroplanta de biogàs a la Sentiu de Sió, a la Noguera, farà una consulta ciutadana perquè els veïns es pronunciïn. Denuncien que l'empresa que impulsa el projecte vol tirar endavant les obres sense disposar de les corresponents llicències municipals. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: El portaveu de la plataforma Pobles Vius, Gerard Batalla, assegura que l'Ajuntament de la Sentiu de Sió no s'ha pronunciat clarament sobre aquest projecte i és per això que volen que els veïns es posicionin si estan a favor o en contra de la planta. És per això que aquest estiu impulsaran una consulta ciutadana al poble.
6: Que és que en 3 anys de mobilització, en 3 anys de tramitació, l'Ajuntament de la Sentiu encara no ha fet ni un sol acte d'informació pública, d'explicació de com està el projecte, de quin era el seu posicionament de l'equip de govern.
5: També faran una campanya ciutadana per demanar el fons que impulsa aquest projecte perquè el retiri. A més, asseguren que Carreteres considera invàlids els accessos a la futura planta per la C-53. Els contraris a la planta asseguren que l'empresa vol pressionar els ajuntaments i el govern amb informacions als mitjans de comunicació on donen per fet que les obres començaran d'aquí unes setmanes. Recordem que, a més, els ajuntaments de Bellcaire, Tornabous, Bellpuig i les Borges Blanques van interposar un contenciós administratiu contra el projecte.
3: I encara un apunt més abans dels esports. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol.

0: Les Fonts.
1: Bona tarda, Ricard Isidro.
2: Bona tarda, Nati. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al seu club que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara el club blaugrana i l'alemany han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, tal com han explicat el Catalunya Migdia, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. Aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre.
0: 3CAT Info.
2: A les 10 del vespre comencen els quarts de final del Mundial amb la primera eliminatòria. S'enfronten les seleccions de França i el Marroc, els dos combinats, i es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser llavors per l'equip francès. Demà serà el torn per les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Un dels jugadors del Barça convocats, Dani Olmo, alerta del perill del joc belga.
3: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: 3CAT Info.
2: També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
4: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
2: Moscardo ja s'ha entrenat aquest matí amb l'equip blanquiblau, que després de dos dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic del Barça femení fins al juny del 2028.
5: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
2: A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos.
6: Ellos m'han transmitido un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
2: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per les tres pròximes temporades. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Barça de bàsquet treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que amb una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. Tal com han explicat també al Catalunya Migdia, el club blaugrana també treballa ara amb la incorporació d'Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai Basket, campió de la Lliga Adriàtica. D'altra banda, Nico Laprovittola ja ha rebut l'oferta del Joventut de Badalona i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es plantejaria acceptar-la. Demà, el Joventut farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic.
0: 3CAT Info.
2: Més coses. En ciclisme, Tadej Pogačar torna a liderar el Tour de França després de guanyar en solitari i amb autoritat la sisena etapa, després dels 186 quilòmetres d'avui entre Pau i Gavarnie-Gedre. I, sobretot, després de l'ascensió al cim del Tourmalet, que ha estat decisiva avui i potser en el futur de la ronda francesa. Al Tourmalet, Pogačar ha seguit l'escapada del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, i que ha acabat en solitari l'eslové, i que també no han pogut seguir els seus rivals per la victòria.
7: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
2: A la general, Pogačar torna a ser el mallot groc de líder amb 2 minuts i 42 segons respecte a Jonas Vingegaard, el segon a la classificació. Demà es disputarà ja la setena etapa. Seran 175 quilòmetres totalment plans entre Hagetnau i Bordeus.
0: 3CAT Info.
2: El Barça de futbol sala incorpora el tanca Suleil Mohiuddin per a les pròximes dues temporades. Mohiuddin, de 31 anys, és el capità de la selecció francesa i prové de la Lliga d'Indonèsia. A l'última Eurocopa va acabar com a màxim golejador de la competició i fa dues temporades va jugar al Cartagena. I al torneig de tennis de Wimbledon, Carolina Muchova jugarà la final femenina després de superar Coco Gauff per 2-1. S'enfrontarà a l'avançadora del partit entre Marta Kostiuk i Linda Noskova, que està en joc.
0: 3CAT Info.
8: Són les 7, bona tarda. Ha revifat el foc que va començar ahir a Guimerà. L'Urgell estava estabilitzat, però ara torna avançant una zona boscosa. A banda d'aquest foc, els bombers continuen treballant per controlar els 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats, entre els quals hi ha el d'Aiguamúrcia, l'Alcamp i el

0: de Navarcles al Bages. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límit d'accés. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes, polítics entre els anys 2004 i 2016. El president turc Erdogan ha posat punt final a la cimera de l'OTAN encara amb un regal insòlit a tots els líders, un revòlver personalitzat amb bales de munició. L'intent de promocionar la indústria armamentística ha provocat un maldecap logístic per tornar a casa a bona part dels líders i ha despertat perplexitat pel simbolisme en una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna i l'Iran. L'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part d'Els Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. També en futbol, el Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I en ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França. Ara l'eslové té 2 minuts, 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
0: Tarda amb calor intensa, però no tan extrema com ahir. Les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus a Ponent, Ebre i Empordà. Ruixats febles al Pirineu i Prepirineu Occidental. Nit i matinada, que no serà tan càlida, i entre divendres i dissabte la calor intensa afluixa transitòriament.
2: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen 3 minuts de les 7. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: I a aquesta hora hem d'anar en directe a Lleida perquè els bombers treballen en una represa del foc que va començar ahir a Guimarà. L'Urgell estava estabilitzat, però ara torna a avançar i es torna a donar per actiu. Per aquesta represa s'enviarà una alerta al nucli de Mas Bond de Bon Dia a la Segarra. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. Ara mateix hi treballen 23 dotacions terrestres dels bombers i 9 mitjans aeris. La represa ha començat al flanc dret, que crema en zones agrícoles i boscoses, generant focus secundaris i enflames de més de 10 metres, empès també pel vent que bufa a la zona. L'avís de la represa s'ha rebut al voltant d'un quart de set. S'ha demanat ja, de fet ja podem confirmar que s'ha rebut al nucli de Mas de Bon Dia l'alerta de confinament. Això afecta unes 50 persones d'este nucli de Montornès de Segarra, a la comarca de la Segarra, i també s'ha tallat la carretera secundària LB2101. El foc, que va començar ahir uns minuts abans de les 9 del vespre, es va poder donar per estabilitzat esta passada matinada. Les flames inicialment havien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees, de les quals 102 són de l'espai protegit de Granyena.
0: És l'última hora que ens arriba d'aquest incendi de Guimarà, de la mà de la Júlia Albacar. Gràcies, Júlia, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A banda d'aquest incendi, els bombers també treballen per controlar 5 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. Són dies de molta feina i hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Sobre el terreny, com deien, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
5: Aquí Artés és on

0: Hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartó i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
1: Al cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aeris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
0: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
2: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors a córrer.
0: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
3: I vam haver de tancar tot, portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitja rescatar, a buscar cotxes de policia.
0: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
4: El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva entre demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. De fet, Lleida ha batut rècord en dies seguits. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, avui hi ha més de 223 municipis de 24 comarques en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Cristian Roldán.
5: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxaran lleument. Però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
6: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies.
5: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
7: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
5: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
4: Doncs justament avui l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus publicat indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai, concretament 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'ha batut rècord de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny. Una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa el mes de maig. Les altes temperatures tant a terra com al mar tenen, entre moltes conseqüències, que fenòmens meteorològics extrems, com per exemple el Niño, siguin més virulents. Aquest panorama també fa afegir a la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França. 3CAT Info. 10 minuts per sobre de les 7 de la tarda, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part de diputats d'extrema dreta. Ho analitzem a fons amb la Txell Vallespí i l'Àlex Giral, el més destacat d'aquest CEO.
8: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
9: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
10: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
8: Aliança avançaria Junts.
9: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
10: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
9: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
8: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
9: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
8: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
9: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
8: La independència guanya suports.
9: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
8: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
9: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
4: Més qüestions. El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials, per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals, va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
4: I el regal polèmic i insòlit per posar final a la cimera de l'OTAN. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha obsequiat tots els líders assistents amb un revòlver Gumsai personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment d'Erdogan a la resta de líders i un intent de promocionar la indústria en defensa i armamentística turca. Un regal, però, que, a més d'una certa sorpresa, ha provocat maldecaps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. El primer ministre belga, Bart De Baer, per exemple, ha lliurat l'arma a les autoritats policials de l'aeroport, que també ha custodiat les presentades per Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, Antonio Costa, president del Consell Europeu. Altres dirigents han optat per deixar-les a les ambaixades o bé donar-les a museus militars. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa ja ha confirmat que està custodiada pel Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després es guardarà com a arma de col·lecció. L'obsequi ha despertat perplexitat, no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme. En una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN.
12: El temps.
4: És un quart de vuit del vespre, Gemma Puig.
12: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, ha fet calor, calor intens en molts sectors, però no ha tingut res a veure amb els dies amb el dia d'ahir, on les temperatures doncs, es van enfilar molt a tot arreu, amb aquests valors extremadament càlids entre la costa i el prelitoral. Igualment, hem arribat als 42 graus a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 40 a Girona, Vallfogona de Balaguer, al Poal, 41 a Vinebre, però en conjunt, en la majoria de comarques han baixat un o dos graus. Ruixats, tronades que van descarregant cap al Pirineu Prepirineu, de moment amb algunes dècimes, no són molt significatives, i a la resta mantenim aquest cel força clar a bona part del territori tret del Pirineu i Prepirineu i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta calor afluixa una mica. Estem encara immersos en aquesta segona onada de calor, però demà també es notarà que la temperatura no puja tant. En un matí amb més núvols, ja des de primera hora, fins i tot no es descarta alguna gota que es pugui deixar escapar cap al terç oest, amb un cel una mica més ennuvolat a la meitat oest, i després a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades que podran descarregar amb certa intensitat cap al Pirineu Prepirineu. Hi ha avisos de calor, però ja són més moderats, només cap a punts del litoral i prelitoral central i també cap a ponent. Tornarem a arribar als 40, però ja serà de forma una miqueta més puntual. I aquest petit respir pel que fa a la temperatura es mantindrà també de cara a dissabte. Això sí, a partir de diumenge i sobretot de cara a la propera setmana, les temperatures tornaran a pujar.
13: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: Més qüestions. Els Estats Units i l'Iran s'estan intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per a un acord definitiu que posi fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat al perímetre de l'única central nuclear iraniana en funcionament. L'Iran, per la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes, a Bahrein, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem, assassinat, Ali Khamenei, i Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra.
14: Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
15: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
14: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
13: 3cat Info.
4: 7 i 19 minuts. El govern vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Un camí complex d'aquest, el de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
16: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
4: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. Canviem de qüestió. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
17: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. També alerta de la presència d'un una praderia important a la zona, que s'ha de protegir i que queda molt a prop de la línia d'evacuació, que va des de la zona marina on hi ha els aerogeneradors fins a la costa per connectar-los a la xarxa elèctrica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. A l'estat, els aerogeneradors no es poden falcar al fons del mar per la seva profunditat i han de ser flotants, i això és el que es vol provar amb

0: amb aquest projecte previst al Golf de Roses. Va amb cert retard per la forta oposició d'ajuntaments i veïns. A més, hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Podria estar acabat a finals de l'any 2027.
1: Standstill ha obert la segona jornada del Festival Cruïlla. Pixies, Garbage i Alosa són alguns dels principals atractius del cartell. Ho està seguint el Fòrum de Barcelona, en Marc Ruiz.
2: Standstill continua amb la gira de celebració del 20è aniversari de Viva la Guerra, tot i que han anunciat que ja estan treballant en nou material. L'avantatge que facin l'àlbum gairebé de dalt a baix és que hits com Por qué me llamas a estas horas arriben de seguida. Aquell àlbum representa un abans i un després en la seva discografia. Va ser el primer que es van autoeditar i la premsa especialitzada de l'època el va arribar a considerar el millor de la dècada. Standstill treballa en les cançons com si fossin suïts, amb diversos moviments, amb moltes capes sonores i textures, i combina l'energia de La mirada de los mil metros amb la delicadesa d'Hay que parar, del disc Adelante Bonaparte, el seu més exitós. Les lletres són complexes, amb una gran qualitat narrativa i una clara voluntat poètica. Enric Montefusco ha explicat al públic del Cruïlla que les lletres de cançons com Feliz en tu dia surten de moments tristos que acaben transformades en bellesa que els ajuda a exorcitzar els mals moments. Com, de fet, Viva la Guerra, un disc que van pensar, erròniament, per sort, que seria l'últim de la seva carrera. Aquesta jornada del Cruïlla, amb Pixies, Garbage Alosa o Mishima, també posa en marxa les actuacions d'humor i de dansa. ICAT està fent una programació especial des del Parc del Fòrum i transmet els directes de Mishima, Alosa, Suede i Pixies.
1: I de la música a la literatura, perquè l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana. Ens ho explica la Montse Camps.
3: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Capmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
4: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava alguna cosa més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
3: Mar Picó és guionista i es nota en el ritme de la història, que també és molt visual. Aquesta podria ser una de les claus de l'èxit, però per l'autora n'hi pot haver d'altres.
4: Que els personatges, trobo que, bueno, he intentat almenys, que siguin molt humans i que no hi hagi personatges que siguin 100% estereotips. És a dir, hi ha d'haver una certa estereotipització, perquè al final no deixa de ser una novel·la romàntica, no? I pues, hi ha uns cànons i al final el lector també busca una miqueta això. Però dintre d'aquest estereotip he intentat que els personatges fossin més complexos, amb més capes.
3: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
4: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català. És molt bonic que sigui un projecte en català que parli de Catalunya.
3: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però que va arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
4: Que hagi tingut aquesta rebuda, que gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que quan surt la següent part, que l'estan recomanant, això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
3: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. El segon es va publicar fa un mes i el tercer serà a les llibreries el 3 de setembre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
1: 4 minuts i mig, arribarem a 2:15. Ara el temps pels esports. David Ubach, bona tarda.
5: Bona tarda. Els encapçalem parlant del Barça, que ha arribat ja a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de

0: A 4 anys ara en què la victòria va ser aleshores per a l'equip francès. Les autoritats de França han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Demà serà el torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica. El jugador blaugrana Dani Olmo alerta del perill del joc dels belgues.
1: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: Sobre aquesta eliminatòria també n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
2: Lamin es Lamin, sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno, es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos, también los pases al hueco, yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamin, pero Lamin es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
3: 3CAT Info.
0: També en futbol, l'Espanyol ha presentat el seu tercer reforç de cara a la propera temporada, en aquest mercat d'estiu. Es tracta del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
4: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
0: Moscardo ja s'ha exercitat aquest matí amb l'equip blanc i blau, que després de dos dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. I al Barça femení, Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana per dos anys més, fins al 2028.
5: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
0: Romeu admet que el club ha de reforçar l'equip davant de les sortides d'Alexia, Onavalla, Mapileón i Salma per a Lluelo. I a la segona divisió el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos. Morante, de 25 anys, firma pel club gironí fins al 2029.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Per cert, que el Sabadell ha anunciat aquest dijous el quart fitxatge per a la propera temporada, el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat fins al 2028. Ha disputat les últimes tres temporades al Nàstic de Tarragona. I ara sí, del vessant poliesportiu ens fem ressò que, segons ha pogut saber aquesta emissora, el Barça de bàsquet treballa en l'ampliació de contracte de l'aler Joel Parra, que amb una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. I tal com s'ha explicat al Catalunya Migdia, el club blaugrana treballa també amb la incorporació d'Alexander Sekulic, entrenador fins ara al Dubai, campió de la Lliga Adriàtica. I d'altra banda, el ja exjugador del Barça, Nicola Provitola, podria tornar al Joventut després d'haver militat ja a l'equip verd i negre. La Provitola ja ha rebut una proposta de la penya i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, es planteja acceptar aquesta oferta del Joventut. Demà, el club verd i negre farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic. I en ciclisme, el Tour de França, Tadej Pogacar torna a liderar la ronda francesa després de guanyar en solitari la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie, amb l'ascensió al Tourmalet inclosa.

Dos quarts de vuit del vespre, sintonitzeu 3CAT Info, cop d'ull als principals titulars d'aquesta hora que ens porten a Guimerà, on l'incendi torna a estar actiu i va en direcció a Tàrrega. De fet, el foc ha obligat a confinar Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyadella i el polígon industrial Riambau. Això afecta unes 21.000 persones. L'autovia 2 està tallada a causa del foc i treballen una quarantena de dotacions entre mitjans aeris i terrestres. De seguida en busquem l'última hora connectant amb Lleida. Tot això el mateix dia que el Meteocat ha avisat que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. Avui, 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. Qüestions que de seguida abordarem, però d'altra banda parlarem també d'Amnistia Internacional, que alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. Passarem per Londres, on s'està a punt d'aprovar qui serà el substitut de Keir Starmer, que

0: seria Andy Burnham, l'alcalde de Manchester. I l'empresa del Port de Tarragona, que les empreses que treballin amb cereals en aquesta zona hauran de tancar els magatzems mentre no carreguin i descarreguin, i els camions hauran d'estar coberts amb lones. De seguida ho explicarem abans de les 8, quan començarà, per cert, el Catalunya Vespre.
1: Esports.
0: Abans, però, d'aquest Catalunya Vespre arribaran els esports. David, amb quins temes?
2: Doncs amb el principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys.
0: Ho ampliarà el David, doncs, d'aquí a poc més de 20 minuts en una tarda amb calor intensa, però no tan extrema com ahir. Les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus a Ponent, Ebre i Empordà. Ruixats febles al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Nit i matinada, que no serà tan càlida, eh? I entre divendres i dissabte la calor intensa afluixa transitòriament. Més qüestions, com dèiem, a aquesta hora, que ens porten fins a Guimerà, perquè es compliquen les feines d'extinció de l'incendi que va començar ahir a la nit i ja s'ha ordenat a aquesta hora el confinament de 21.000 persones. De fet, la represa del foc ha obligat a tallar la carretera A2, l'autovia A2. El foc estava estabilitzat des d'ahir a la nit, però ha revifat pel flanc dret i crema ara en camps i zones boscoses. Com dèiem, busquem-ne a l'última hora, Lleida, Júlia Albacar. Bona tarda.
3: Bona tarda, sí. La revifada ha començat al voltant d'un quart de set de la tarda i ara ja estan treballant aquestes 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. L'objectiu ara mateix és tancar la cua que avança amb pes pel vent en direcció a la carretera A2, que ha quedat tallada pel fum. També està tallada la via secundària LB2101. S'ha ampliat, com dèieu, el confinament als municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i al polígon industrial Riamabau. Són unes 21.000 persones que estan ara mateix confinades. L'incendi va començar ahir al voltant de les 9 del vespre i es va poder donar per estabilitzat a la 1 de la matinada. Havia afectat inicialment una superfície d'unes 161 hectàrees, de les quals 102 són de l'espai protegit de la Granyena.
0: És l'última hora que ens té pendents aquesta tarda a l'incendi de Guimerà. Júlia Albacar, gràcies. Qualsevol novetat, vies obertes.
3: Perfecte, seguim.
0: Fins ara. El Meteocat, per cert, avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Ens ho explica el Cristian Roldán.
4: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxaran lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
5: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies.
4: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària, la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. En aquesta línia, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
6: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
4: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: El risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat entitats del lleure educatiu a reformular les seves activitats. De fet, fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats com camps de treball, rutes i acampades, segons les notificacions que ha rebut la Direcció General de Joventut. D'aquestes, només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats i sortir d'entorns naturals, i els casals tampoc poden fer activitats en espais naturals. El director general adjunt del Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
1: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure.

0: una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B de contingències, dissenyat prèviament, i les altres tres tendes de campaments han estat reubicats amb altres instal·lacions de Fundesplai en zones de nivell de risc més baix i més segures.
1: Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix aquesta situació i els limitarà que aquesta situació, volíem dir, els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
2: Ens limitarà el fet de que si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
1: Des de Fundesplai tenen quatre activitats afectades, un esplai en ruta que per la zona d'Àger, que s'ha de traslladar al municipi, i tres campaments, uns acaben avui, un dia abans, i els altres dos es traslladen a instal·lacions de l'entitat. I encara una conseqüència més d'aquesta calor desbocada, perquè es castiga alguns treballadors i amb força, com per exemple els missatgers a domicili. A França, Uber Eats i Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir-los. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals de l'onada de calor i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
3: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
1: Un altre sector afectat per l'onada de calor és la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio és propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
4: Nosaltres, al final, el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt, i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
1: L'estrès tèrmic pot provocar marejos, desmais, de deshidratació, esgotament o fatiga. Segons la normativa, les cuines haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus. El seu incompliment pot comportar sancions de fins a 900.000 euros. I 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que identifica la renda i el lloc on es viu com els principals factors que expliquen les desigualtats davant la calor. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona o Sant Boi de Llobregat, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions que es poden aplicar de manera immediata de les que requereixen més temps. A curt termini planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés o la refrigeració a totes les llars. A més, a llarg termini proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear el Fons Climàtic Provincial, que concentri les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
5: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
1: El perfil de més risc es repeteix a totes les onades de calor, dones grans que viuen soles amb rendes baixes i en habitatges que no les protegeixen de les altes temperatures. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és una part de la solució, però no n'hi ha prou.
6: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
1: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a les 7 de cada 10. Entre les mesures que plantegen també hi ha reduir el cost de l'electricitat durant les onades de calor i garantir que l'adaptació de les ciutats es converteixi en una política pública estable. 3CAT Info.
7: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 3CAT Info.
1: Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. El juliol del 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus. I 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas.

0: Virginia Álvarez es membre de l'entitat a favor dels drets humans.
1: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
0: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista. I a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díaz a Correus. També sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE.
2: 3Cat Info.
0: D'aquí a 3 minuts, arribarem a 3 quarts de 8 del vespre. Aquest bloc informatiu l'hem obert amb la represa de l'incendi de Guimerà, que ha obligat a confinar unes 21.000 persones dels nuclis de Tàrrega, Verdú, entre d'altres. I ara a 3Cat Info tenim l'oportunitat de saludar l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: D'entrada, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info en aquesta jornada complicada. No sé si sap qui si l'han actualitzat, li han actualitzat els bombers. Quina és la situació ara mateix?
3: Bé, m'ha actualitzat el cap dels forestals, que està al lloc de l'incendi. Sembla que la marinada havia baixat una mica, però s'ha revifat bastant. I, per tant, el foc ja ha passat el camí vell de Mas de Bondia i sembla que es dirigeix cap a la part nord de Tàrrega, cap a la part del polígon Riambau, i això faria que venís cap a Claravall, Xalter, i direcció Gramont, més que dins de Tàrrega mateix.
0: Això li volia preguntar, alcaldessa, no sé si hi ha risc real de que aquestes flames puguin arribar al nucli urbà.
3: Les flames potser és difícil, el que sí hi ha és molta intensitat de fum i, per suposat, l'olor, però sortosament també. Doncs la mateixa marinada també fa que revolti una mica el fum i que, per tant, doncs sigui menys apreciable. Ens toca viure aquests moments. Ahir pensàvem doncs, que el de Guimerà doncs, estava pagat, però aquestes circumstàncies d'arribar fa solen passar. I bueno, en aquest moment ha passat i, per tant, una mica de preocupació, evidentment que sí.
0: Uh-huh. Entenem que és doncs, aquest confinament per aquest fum que arriba al nucli de Tàrrega. No sé quina recomanació vol fer als conciutadans davant d'aquest confinament. És a dir, és evident que s'ha de complir, no? Però no sé si com des de l'Ajuntament vol llançar algun missatge.
3: Nosaltres, sí, evidentment, hi havia un concert previst que hem suspès, un festival que s'iniciava justament avui. Per tant, l'hem suspès perquè no té sentit doncs, que hi hagi declarat un confinament i, per tant, també decretem el fet de el confinament, la recomanació, evidentment, que tothom es quedi a casa amb les finestres tancades per evitar els efectes nocius d'inhalar doncs, el fum, que és el que és perillós. És evident que en aquest esforç serà difícil, de difícil compliment, perquè bueno, doncs et pots quedar doncs, una mica encuriosit i a veure com passa la cosa. La qüestió és que tinc la informació que hi ha molts mitjans que estan treballant, per tant, dona la impressió que podrem tindre doncs, un control més ràpid i esperem això, doncs, que tot les hores passin el més aviat possible sense que s'agreugi més la situació dins de la gravetat que ja és un incendi per si sol.
0: Si no, ha canviat la xifra. Hi ha 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris que treballen ara mateix en aquesta revifada de l'incendi de Guimerà. Alcaldessa, més enllà del seu municipi, però sí que els afecta directament, és l'afectació que té aquest foc pel que fa a la xarxa viària. Ens consta que la carretera, l'autovia 2 ha quedat tallada pel fum i també hi ha tallada la LB-2101. No sé si això està provocant problemes.
3: Segur que sí, perquè és una carretera que té molt trànsit i, per tant, doncs, és important doncs, aquesta afectació, evidentment, doncs, comporta doncs, dificultats per la mateixa mobilitat. Nosaltres mateixos, que el centre de comandament s'ha instal·lat a Cervera, això sí que ho tenim, ens ho han comunicat, s'ha instal·lat a Cervera el centre de comandament, és impossible que nosaltres ara ens hi puguem traslladar, sortosament els mitjans tècnics i electrònics que tenim ara doncs, ens permetran vigilar i estar atents al que passi cada moment.
0: Mm-hmm. Són les explicacions de Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega, que aquesta tarda ha hagut de conèixer aquesta notícia del confinament del seu municipi, juntament amb els de Verdú, entre d'altres, també Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial de Riambau, si no m'equivoco.
3: Riambau és just a la part nord de Tàrrega, és just per allà on s'hi veu més aglomeració de fum.

0: que hem fet només un tomb amb cotxe per la donar el tomb per Targa, per allà on se veia justament la intensitat del fum, és allà on era més gran i on va venint encara, encara més fum, perquè evidentment l'incendi encara està en plena evolució.
1: Unes 21.000 persones afectades, doncs, aproximadament per aquest confinament. Gràcies, alcaldessa, per atendre la trucada de 3Cat Info. Bona tarda i sort.
0: Esperem parlar de més bones notícies.
1: Esperem, doncs, que així sigui. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Passen pràcticament 2 minuts de 7:45 del vespre. Àrea de serveis amb la previsió meteorològica.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Avui la calor ha afluixat una miqueta. Hem mantingut calor intensa. Ha sigut 1 o 2 graus que ha baixat la temperatura a la majoria de comarques. Encara, però, hem passat d'aquests 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Girona, Vallfogona de Balaguer. Calor intensa amb valors elevats, però no tant com ahir, que vam tenir una jornada amb aquesta excepcionalitat de calor, sobretot entre el litoral i prelitoral. En una tarda de sol, amb nuvolades, ruixats que van descarregant de forma feble, avui cap al Pirineu, Prepirineu, sector més occidental, nord del Solsonès, Alt Urgell, Pallars, Alta Ribagorça, també alguna nuvolada cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i de cara als propers dies, demà afluixa una miqueta més la calor. Demà ja costarà una miqueta menys de dormir, encara però mantindrem nit tòrrida a la costa central, nit tropical cap a comarques interiors, en un matí amb més núvols, fins i tot fins al migdia no descartem alguna gota cap al terç oest, i després de la tarda tornaran a créixer nuvolades i repetirem algun ruixat, alguna tronada entre el Pirineu i Prepirineu. Demà les temperatures es tornaran a enfilar, però no tant com aquests darrers dies. Encara, però, algun valor cap a ponent pot arribar als 40 graus i en molts casos encara passarem dels 35 graus. Avisos de calor, però ja de nivell moderat. I dissabte, amb aquesta mateixa tendència de temps, amb una calor no tan disparada. Sí que a partir de diumenge i la propera setmana, aquesta segona onada de calor s'allarga i sembla que tornarem a tenir un punt alt entre dimarts i dimecres.
1: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 8 del vespre, moment en què començarà el Catalunya Vespre amb Manel Elias i l'Agnès Marquès, i on actualitzaran la informació relacionada amb aquest incendi de Guimerà que ha reprès aquesta tarda i que ara sentíem l'alcaldessa de Tàrrega, un dels municipis afectats per aquest confinament, explicant-nos quina era la situació. Però com dèiem, al Catalunya Vespre actualitzaran la situació i també la de resta de focs que encara cremen i que no estan apagats a Catalunya. Ara, però, el que fem és abordar d'altres qüestions. Per exemple, les empreses del Port de Tàrrega que treballin amb cereals hauran de tancar els magatzems mentre no carreguin i descarreguin, i els camions hauran d'estar coberts amb lones. L'objectiu és reduir l'alimentació disponible per als coloms de la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
4: La ciutat viu una plaga de coloms des de fa temps. Es calcula que n'hi ha uns 17.000. L'Ajuntament i el Port treballen conjuntament i coordinats per mirar de fer-hi front. Els coloms busquen aliment a la zona portuària. Recordem que el Port de Tarragona és dels més importants de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. Ara, precisament, es busca posar-hi fre. Santiago Castellà, president del Port.
5: Magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descarregar. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
4: Tot plegat vol limitar la pèrdua d'aliments. Fa uns mesos l'Ajuntament ja va anunciar un pla de xoc que afectava sobretot la part alta, on es van detectar una vuitantena de punts crítics. Entre altres mesures, es van instal·lar punxes, cablejat d'acer o plaques de metacrilat. La majoria de punts més delicats es van detectar en propietats privades, però també se'n van trobar al mateix Ajuntament i al Teatre de Tarragona.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui viatgem fins a la ciutat de Balaguer per conèixer el seu passat musulmà i visitar les restes que en queden i que són molt visibles. La capital de la Noguera compta amb el jaciment arqueològic d'època andalusina més gran que es conserva a Catalunya. Es tracta del Pla del Matà, que va ser el nucli originari de la ciutat i que va quedar abandonat l'any 1105. La zona, que ocupa 27 hectàrees, rebrà en un termini de 3 anys un impuls per a la seva recuperació i difusió amb un projecte batejat amb el nom de Renaixement. Hi ha anat el nostre company, Pere Joan Álvarez, Hola, Pere Joan.
7: Hola, Fèlix.
6: Ets, podríem dir, a la zona 0, on va néixer Balaguer.
7: Exacte, Fèlix, i m'acompanya a la

0: directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs.
1: Som al Pla del Matà de Balaguer, que és com si diguéssim la zona zero de la ciutat de Balaguer. Aquí va començar tot, aquí va néixer la ciutat. És el primer barri que neix com a campament militar, segurament a inicis del segle VIII, durant el primer terç, amb l'arribada de les tropes àrabs i berbers que han entrat al 711 per l'estret de Gibraltar.
0: El primer que ens atrau és l'antiga muralla, de la qual es conserven uns 700 metres, amb 27 torres que estan més o menys en bon estat i que, de fet, aquest 2026 s'iniciarà la seva restauració integral. Som a la part alta de la ciutat, en una zona presidida pel Santuari Basílica del Sant Crist, que hem de pensar que, de fet, és on hi havia l'antiga mesquita. Prospeccions arqueològiques i geofísiques ens indiquen que tot el subsòl està ocupat.
1: Per tant, tenim un gran barri de la ciutat andalusina amb tot el que això implica, doncs segurament d'altres mesquites, de places, d'altres infraestructures que la ciutat necessités, no? Espais per a socs, mercats, tot això segurament està conservat. Igual que també una gran macbara o cementiri, que ja estem excavant.
2: Precisament hi ha un projecte per recuperar la Balaguer musulmana que porta amagada molts segles.
0: Això és el que pretén el projecte Renaixement del Pla del Matà, precisament fer aflorar l'estructura dels antics carrers. Una iniciativa que també preveu la construcció d'un edifici nou, un centre d'interpretació on els visitants podran passejar de forma immersiva i amb l'ús de les noves tecnologies visuals per una ciutat totalment reconstruïda.
1: Un dels eixos del projecte Renaixement és treure a la llum tota la ciutat, però no pas excavant-la, sinó fent aflorar els antics carrers i els espais públics. És a dir, deixar al descobert aquests carrers per a que el visitant es passegi pels carrers i deixar a la recerca tota la part d'intervenció arqueològica en les cases, en els espais, però d'alguna manera, quan pugis al Pla del Matà, visualitzis aquesta ciutat del segle XI.
0: Trepitgem el jaciment, la part que ja s'ha excavat.
1: Bé, doncs ens trobem ara al parc arqueològic, on podem passejar per un d'aquests carrers de l'antiga Medina i veure tres de les cases, no, que tenim excavades, en les que hem intervingut des de l'any 2004 fins ara.
0: Un jaciment que va quedar abandonat l'any 1105 i a sobre del qual mai es va construir.
1: És un jaciment que queda abandonat a l'any 1105 amb la conquesta del comte d'Urgell, Armengol V, i s'abandona, no s'hi torna a viure al damunt, per tant no hi ha una pressió urbanística com és els casos que ha passat, no, a Lleida, Tortosa, on s'ha construït al damunt, aquí no, i per tant tenim la ciutat intacta tal com va quedar l'any 1105.
0: Per acabar, cita obligada a passar també pel Museu de la Noguera, al centre de Balaguer, que rep fins a 15.000 visitants a l'any. La seva directora ens convida a descobrir la Balaguer andalusina.
1: Convidem els oients, no, a venir a Balaguer a descobrir aquest món andalusí, que és un món que a Catalunya ha estat d'alguna manera obviat durant moltíssim temps i que a Balaguer es fa cada vegada més evident, i jo us dic, com a exemple de la història de la meitat sud del país durant 400 anys.
2: El muntatge musical és de Toni Subirats.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: 5 minuts i seran les 8.
3: Esports.
4: Moment en què començarà el Catalunya Vespre abans, però, David Ubach, bona tarda.
5: Bona tarda. Serà aquests 5 minuts per repassar els esports del dia, encapçalats pel Mundial de Futbol. A les 10 del vespre comencen ja els quarts de final amb la primera eliminatòria. S'enfronta a les seleccions de França i el Marroc. Tots els combinats ja es van enfrontar a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, amb victòria aleshores per al conjunt francès. Les autoritats franceses han ordenat, d'altra banda, un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats franceses i, principalment, a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Demà, torn per al segon duel de quarts de final, que serà el que enfronti la selecció espanyola amb la de Bèlgica. En aquest sentit, el jugador del Barça, Dani Olmo, ha alertat del perill del joc de Bèlgica.
6: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en

0: Cuenta también.
1: Més futbol mundial a banda. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara el club blaugrana i el Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. I per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. També de l'àmbit blaugrana, parlem de l'equip femení perquè Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a preparador del Barça femení fins al 2028.
2: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
1: L'entrenador del femení blaugrana reconeix que el club ha de reforçar l'equip davant les sortides d'Alexia, Ona, Mapi i Salma. També en futbol parlem de l'Espanyol, que ha presentat el seu tercer reforç en aquest mercat d'estiu. És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardó, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Avui s'ha entrenat ja amb la resta de companys després de dos dies de revisions mèdiques en què l'Espanyol doncs ha fet aquestes revisions, proves físiques també, i avui ja primera sessió d'entrenament, com dèiem, amb Moscardó amb el grup. Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol.
3: 3Cat Info.
1: I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos.
4: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamó el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
1: Morante, de 25 anys, firma amb el Girona fins al 2029. I també a segona, el Sabadell ha anunciat el quart fitxatge de cara a la propera temporada. És el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat fins al 2028 procedent del Nàstic de Tarragona.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè al Tour de França Tadej Pogacar torna a liderar la classificació general després de guanyar en solitari la sisena etapa de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gedre, i sobretot després de l'ascensió al Tourmalet, que ha estat decisiva. Al Tourmalet, Pogacar, quan quedaven aproximadament 5 quilòmetres, ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, ha marxat en solitari amb Vingegaard per darrere, tot i que de mica ha anat obrint forat.
5: I think top 5, I would say.
6: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
5: It's really incredible victory.
1: A la general, Pogacar torna a ser el mallot groc amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge ara respecte de Jonas Vingegaard. El segon, demà setena etapa, 175 quilòmetres propicis per a l'esprint entre Jaetmo i Bordeus.
3: 3Cat Info.
1: I en bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que ha rebut l'interès d'equips com el València i el Panathinaikos, amb una clàusula de rescisió amb el Barça per sota del 1 milió d'euros.
7: ...21.000 persones confinades per l'incendi de Guimerà, l'Urgell, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i polígon industrial Riambau. El foc s'ha reactivat aquesta tarda després que els bombers hi han estat treballant des d'ahir la nit. Bona tarda, són les 8.
8: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: I també us explicarem que la calor extrema, que encara s'allargarà fins la setmana vinent pràcticament sense treva, és un nou factor de desigualtat. La pobresa energètica ja és també estival i afecta sobretot dones grans, soles, que viuen en barris de renda baixa. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha presentat un informe que subratlla que 500.000 de persones només a l'àrea metropolitana de Barcelona viuen en zones d'alta vulnerabilitat climàtica. En parlarem amb l'autora de l'informe, Eva Vilaseca.
7: L'onada de calor calor, de fet, castiga amb força també alguns treballadors, els temporers, i també altres, com els treballadors de la construcció i la restauració i els missatgers a domicili. L'UGT parla de...

0: Drets de salut.
1: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.
0: Doncs tothom es pregunta si la calor seguirà. Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda. La calor seguirà, però afluixa una miqueta. Avui, encara costi una mica de creure, ha afluixat. Avui no hem tingut aquesta calor excepcional que vam tenir ahir a tota la costa i al prelitoral. Hem superat els 40 graus altre cop, 42 a Lleida, Alcarràs o a Cabanes. Per tant, ha fet calor, calor intensa. Però sí que tindrem, podríem dir, 48 hores amb una calor no tan excepcional. Serà forta, però afluixa una miqueta, tant demà divendres com dissabte. Amb aquestes temperatures que encara quedaran per sobre dels 35 graus, però costarà una miqueta més d'arribar als 40 en un divendres. De sol, amb alguns núvols i algun ruixat de tarda.
3: El Centre d'Estudis d'Opinió dibuixa l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. Si bé el PSC perdria pocs escons i tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, Aliança Catalana es convertiria en la tercera força política, per sobre de Junts i molt poc per sota d'Esquerra. Un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
0: I us explicarem també el regal polèmic que ha fet el president turc, Recep Tayyip Erdogan, als líders que han participat a la cimera de l'OTAN. Atenció, un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. Un intent molt particular de promocionar la indústria armamentística turca que ha fet activar alguns protocols de seguretat en alguns aeroports.

0: Doncs que ens serveixi avui, va, de sintonia d'esports també, David Ubach, un titular.
1: Doncs va, amb el Mundial, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10, amb un fort dispositiu a les principals ciutats franceses, un fort dispositiu de seguretat preventiu. Això serà a les 10 i també parlem d'un fitxatge a prop per al Barça, el de l'extrem Karim Adeyemi, de 24 anys, del Borussia Dortmund. El Barça ha arribat amb el jugador a un principi d'acord, ara faltarà negociar amb el club alemany. But now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Doncs comencem aquest Catalunya Vespre amb tota l'atenció posada a Guimerà, a l'Urgell. Els bombers treballen a aquesta hora amb contundència per contenir la revifalla del foc que va començar ahir al vespre. De moment, el fum ja ha obligat a confinar 21.000 persones i també a tallar l'autovia A2 a Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. La revifalla ha començat al flanc dret, amb pesa pel vent, i està afectant una àrea agrícola i boscosa amb alguns focus secundaris. Hi treballen ara 48 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb intensitat per intentar que el foc arribi a una granja i estan repartits ara mateix en una àrea d'unes 383 hectàrees. Les flames avancen direcció al nord de Tàrrega, com explica l'alcaldessa del municipi, Rosa Maria Perelló, en declaracions a Trescat Info.
4: Sembla que la marinada havia baixat una mica, però s'ha revifat bastant i, per tant, el foc ja ha passat el camí de Mas de Bondia i sembla que es dirigeix cap a la part nord de Tàrrega, cap a la part del polígon Riambau, i això faria que anés cap a direcció Gramont.
3: Com dèieu, Protecció Civil ha enviat una alerta per confinar els municipis on més està arribant el fum: Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riamabau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra. En total, 21.000 persones. També ha quedat tallada pel fum la carretera A2, l'autovia A2, i la carretera secundària LB2101. El foc també estan ajudant pagesos amb els tractors que treballen per intentar evitar que les flames avancin pels conreus. L'incendi ara mateix es considera altre cop actiu després que es donés per estabilitzat esta passada matinada. I, per cert, a Tàrrega s'ha suspès el concert d'inauguració del Festival Pau Paterres, que ja es va haver, de fet, de cancel·lar l'any passat, llavors per un temporal de pluja.
2: Gràcies, Júlia. De fet, ja són diversos els dies que els bombers estan treballant de manera simultània en diversos incendis i això està tensionant al màxim els efectius del cos de bombers. Davant de situacions com aquestes, els principals sindicats del cos estan queixant de les llargues jornades de feina que han de suportar i també de la manca d'efectius.

0: Oriol Pujador.
1: Sí, qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies amb torns doblats durant dies. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers, mentre que Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
2: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
3: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren també que estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles del 2004, mentre Ramon Torrents, president de la Secretaria de les ADFs, lamenta la manca de finançament.
4: No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'n reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
5: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
1: El govern assegura, en canvi, que s'ha multiplicat el pressupost. Segons les dades de l'executiu, si l'any 2016 es destinaven 150 milions d'euros, el 2024 es van superar els 300.
6: Gràcies, Oriol. Doncs el Meteocat ja avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva. Ara ens l'explicava la Gemma Puig per demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant del risc d'incendis simultanis. Cèlia Forment.
7: Sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxen, però igualment queden per sobre dels valors habituals en un mes de juliol. Però no hem de baixar la guàrdia, perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar en valors que rodaran els 40 graus a bona part del país i no baixarien fins divendres ja de la setmana vinent. Això, sumat a les altes temperatures que hem viscut els últims dies, ens portaria a l'escenari excepcional d'una onada de calor continuada durant uns 12 dies. Hem preguntat a la directora del Meteocat, Sarai Serroca, què representa aquest canvi de paradigma.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. Probablement al voltant del dia 15, 16, potser màxim 17. Per tant, estem parlant d'una onada de calor molt intensa i molt llarga. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
6: Doncs de moment Protecció Civil manté 196 municipis en risc màxim d'incendis, a dir, el nivell 4 del Pla Alfa, de cara a demà.
7: Sí, són 27 menys que ahir, en els quals queda prohibit l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen totes les activitats. Tampoc es poden fer obres o tasques que puguin generar espurnes, com ara la sega, feines amb maquinària, la xarxa viària o en zones forestals, i també queda prohibit l'ús de pirotècnia. En aquesta línia, Interior ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, no preveu flexibilitzar aquestes mesures si no és que hi ha una caiguda sobtada de les temperatures al cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans. Per exemple, ara estem en alerta del Pla Procicat per calor i possiblement podrem passar a prealerta durant aquest impàs, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
7: També, ja per últim, s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els 2 últims a sumar-se a aquesta llista han estat el Montmell Marmar, l'Alt Camp i el del Montsant, el Priorat.
10: Gràcies, Cèlia. Ara parlàvem d'aquest incendi que està cremant ara mateix a Guimerà. El cas és que a Lleida aquest dijous ha estat el 8è dia de l'any per sobre dels 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu de l'any passat i tot apunta que durant aquest mes s'acabarà superant. És una tendència que s'ha disparat en la darrera dècada, com destaca Armando Álvarez, que és cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
11: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
10: L'altre rècord que encara no s'ha superat és més de 4 dies seguits a 40 graus i sembla que de moment tampoc s'hi arribarà perquè demà ja no es preveu que el termòmetre es dispari tant a Ponent.
6: I en aquest context hem conegut avui les dades d'un informe de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que conclou que els veïns de 39 municipis de la demarcació tenen un risc més destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor. Aquest risc s'accentua segons la renda o el lloc on es viu. A la llista hi ha ciutats metropolitanes com l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, que pateixen més les nits tropicals i tenen un parc d'habitatges dens i envellit, o municipis de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe detalla accions per fer a llarg termini, però també d'altres que s'haurien d'aplicar de manera immediata per reduir aquesta desigualtat. Per explicar més a fons què provoca aquestes diferències i entrar una mica més en aquest informe, podem ara parlar amb Eva Vilaseca, que és una de les investigadores de l'IDRA. Eva Vilaseca, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
6: D'entrada, quan parlàvem de pobresa energètica, ens venia a tots de seguida la imatge de l'hivern i les calefaccions. Vosaltres poseu sobre la taula que això comença a canviar i que també a l'estiu i amb la calor hem de parlar d'aquest fenomen.
0: Exactament, és a dir, ja a l'hivern, diguem públicament, ja hem decidit d'alguna manera col·lectivament que ningú hauria d'haver de triar entre passar fred i, vull dir, i menjar, és a dir, que tothom s'hauria de poder escalfar a casa, però l'estiu encara, diguem, no ho hem construït com un problema públic. I és més, és a dir, amb totes aquestes dades que ara estàveu compartint, la calor és probable que sigui un problema molt més gran que no pas ho ha sigut el fred fins ara. I vosaltres hi parlem de pobresa energètica, però també podem inclús ampliar a precarietat energètica. Perquè una cosa és les llars molt vulnerables i tota la gent que té risc de morir de calor, que ara si voleu en parlem, però aquí també hi ha una gran majoria social, que són gent llogatera, que no pot arribar a final de mes per pagar el lloguer, etcètera, que la gent, en què també és molt difícil, en què també els és molt difícil poder encendre, tot i que potser en puguin disposar l'aire condicionat, i viure, diguem, totes aquestes onades de calor que estàveu ara anunciant de forma agradable, no? I que no sigui, que aquestes setmanes d'estiu no siguin una situació de supervivència, sinó que puguem viure des d'un lloc de benestar. Vull dir, el que veiem a l'estudi és que tota aquesta protecció de la calor avui depèn exclusivament de, principalment de la renda. De qui es pot pagar aquesta protecció. I que el que cal és un sistema públic, que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor, i no només de protecció, o sigui que no només parlem de sobreviure, sinó de generar un benestar climàtic i per tant, d'adaptar les ciutats i les nostres economies a un nou clima, no? A un nou clima que ja és aquí. Ens trobem que les ciutats i els nostres barris i les nostres cases estan construïdes en un clima que ja no existeix. I aquest és el repte, no?, que tenim avui, és adaptar-nos ràpid a aquesta nova realitat climàtica i fer-ho de forma justa, que no siguin els més rics només els únics que puguin, diguem, passar bé aquestes setmanes.
6: Clar, per quines polítiques públiques hauríem de passar per resoldre el que heu constatat?
0: Nosaltres proposem mesures a tres temps. Per una banda, o sigui, amb tres velocitats, però que totes s'han de començar des d'allà. Per una banda, cal actuar ara. És a dir, aquest estiu la calor ja està, diguem, patant. Ja s'han mort més de 200 persones a l'onada de calor passada i, per tant, calen mesures de protecció. I en aquest sentit, proposem un programa que faciliti, que garanteixi l'accés a la refrigeració, és a dir, a l'aire condicionat i a l'energia, diguem, per poder pagar la factura a les llars més vulnerables, a les escoles, als centres de salut, a les residències, això en primer terme. Bueno, hi ha tot un bloc de 10 mesures que potser, no sé si ara tenim temps perquè les expliqui, però hi ha un bloc de mesures de protecció immediata, hi ha un segon bloc de mesures que busquem, doncs, probablement, si plantegem l'aire condicionat com una eina, diguem, per salvar vides, amb l'aire condicionat ens trobem també que genera més emissions

0: tant, que escalfen més el planeta i, per tant, incrementen més la necessitat de refrigeració, a part de que també incrementen l'illa de calor. Però tot això ho podem solucionar si l'energia que, diguem, que fan servir aquests aire condicionats no és fòssil, sinó és renovable. Per tant, proposem un programa. O sigui, cal que totes les ciutats tinguin, totes les teulades de les ciutats tinguin plaques solars. O sigui, calen plaques solars per tot arreu. Avui les plaques solars encara són una excepció a moltes ciutats metropolitanes i aquestes plaques solars permetran, a part de salvar el planeta, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho així de forma simple, molt simple, també poder pagar la factura de la llum, ja que les plaques solars d'autoconsum poden reduir o quasi bé fer que la factura de la llum sigui gratuïta i, per tant, poder pagar l'aire condicionat. I, per últim, també plantegem mesures més estructurals, que també s'han de començar des d'allà, com ara pues un programa de rehabilitació massiu de tots els edificis per adaptar-los a aquest nou clima, que tothom tingui accés al verd a menys de 300 metres de casa. Avui la qüestió del verd, que també mostrem a l'estudi, és superdesigual. O sigui, tenim ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, que és la ciutat amb més vulnerabilitat climàtica i on a més tenen menys verd per habitant. Per tant, necessitem ciutats més verdes, amb menys asfalt i un verd que sigui també ben distribuït i que no es situï només en els barris rics. O sigui, en resum, situem tot de mesures, de fet això són 10 mesures, que volen construir un sistema públic de protecció a la calor que sigui just i que pugui actuar a temps. I també plantegem després altres propostes, altres condicions que fan per poder implementar aquestes 10 mesures, com per exemple com es finança, que pot ser una pregunta que emergeixi, no? I això com ho paguem? Doncs ho plantegem un fons climàtic que sigui on la major part d'aquests diners vinguin d'impostos als responsables que ens han portat aquests números que estava anunciant abans, esgarrifosos, és a dir, la crisi climàtica, que són empreses, les empreses fòssils, etc. No? O sigui, tenim totes empreses que tenen responsabilitat directa i que hem d'implementar tot d'impostos climàtics per poder pagar aquesta adaptació i que sigui justa per tothom i que no s'hagi de morir, no haguem de perdre més vides cada cop que el termòmetre puja a 40 graus.
1: Ara posaves l'exemple de l'Hospitalet, ja hem parlat abans també de Badalona, o per exemple, més a l'interior Manresa o Artés. No sé si heu trobat alguns municipis on sí que s'estiguin fent coses interessants, o és un canvi de xip que s'hauria de fer en global?
0: És un canvi de xip molt, molt general. O sigui, el que es veu principalment és això, és la protecció de la calor, sobretot la protecció de la calor dins de les llars, perquè sí que és veritat que hi ha polítiques de refugis climàtics i hi ha mesures d'adaptació que estan fent els municipis, però no se'n cuiden del que passa dins de les llars. I, per exemple, tota la calor que passa, diguem, la part litoral del país, el principal problema de calor que tenim més a les nits, amb les nits tropicals i les nits tòrrides que no ens deixen dormir i que no ens deixen descansar, i és el que porta problemes més greus de la salut. Llavors, aquí ningú està actuant en aquesta direcció, no? I llavors ens trobem dades com molt... això que us comentava Albert, Albert per habitant, també veiem dades de qui té accés o no, per exemple, a l'aire condicionat, no, que depèn profundament de la renda, és a dir, que passa del 40% de menys renda al 70%, als 72% de les llars, que són les que tenen més renda. Hi ha 30 punts de diferència de qui pot permetre's o no un aire condicionat a casa. I llavors, altres polítiques que també veiem que estan que manquen, com poden ser les piscines públiques, que són molt cop, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat només té dues piscines públiques, una piscina pública quasi bé per cada 150.000 habitants. Saps, mentre en canvi hi ha municipis com Gurb, que és un municipi que posem com a exemple, que té 7,8 piscines privades cada 100 habitants. Veiem un cop més, no? Que precisament Gurb, a part que el posem com a exemple perquè és l'exemple de que es poden protegir de la calor gràcies a la capacitat privada, no? Tenen moltes piscines, tenen, això és el municipi amb més

0: plaques solars de tota la província de Barcelona i llavors, per tant, tenen una capacitat, diguem, d'adaptació molt alta, tot i que també tenen dies molt tòrrids allà a Osona.
1: Doncs queda clar que hi ha deures per fer. Són les dades d'aquest informe de l'IDRA. N'hem parlat amb una de les autores, Eva Vilaseca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: A vosaltres.
2: Les 8 i 22 minuts, encara hi afegim un informe més, és el Copernicus del Servei Meteorològic Europeu, que confirma que aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura de 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani, a la costa atlàntica també, després d'un altre episodi de calor al mes de maig. Aquesta situació incrementa la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, doncs ja ho sabem, eleva també el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. Per tant, la situació que estem vivint no és estrictament cosa que passi a la nostra riba del Mediterrani, sinó que va fins i tot més enllà. Ara bé, particularment en el cas que ens afecta, aquesta calorada afecta amb força molts treballadors, sobretot aquells que han d'estar a l'exterior. Per exemple, els operaris de manteniment de parcs i jardins. A Barcelona, la CGT denuncia que des de finals del mes de juny hi ha hagut com a mínim dos treballadors que han patit cops de calor, l'últim d'ells abans d'ahir. Roger Santaló, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hem de dir que els dos treballadors en aquest cas estan bé.
3: Sí, però el sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona adoptés mesures preventives. Per exemple, denuncien que hi ha més d'un centenar de vehicles de la flota que no té ni aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles i que per això ho han portat a Inspecció de Treball.
4: Hem denunciat perquè ja veiem que intentar dialogar i parlant, aquesta inversió no arribava. I si no hi ha inversió, aquests vehicles que no circulin, perquè s'està posant en perill el treballador. Ja dic, són temperatures de 38 i fins i tot 42 graus a les cabines dels vehicles.
2: I des de Parcs i Jardins, què hi diuen?
3: Que ara tenen un 36% de la flota amb aire condicionat i que estan invertint per tenir més de la meitat de vehicles amb refrigeració. I sobre el personal, que encara no tenen confirmat l'últim treballador afectat per un cop de calor, però l'altre, a finals de mes de juny, sí. En qualsevol cas, diuen que van activar tots els protocols de seguretat i prevenció i recorden que han format la plantilla i han donat fins i tot polseres de control de la calor corporal per detectar anomalies. Però la CGT alerta que la polsera no va funcionar en el cas d'aquesta setmana.
2: Roger, també ens sembla la següent pregunta. Hi ha operaris, treballadors, que hagin deixat de treballar a l'exterior en els moments de més calor?
3: Tenim l'exemple francès, amb els missatgers a domicili, on els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, això és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya.
5: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i malauradament ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
3: I de calor se'n pot tenir tant a l'exterior com a interiors. Per exemple, a la restauració, on les cuines es converteixen en autèntics forns. Segons la normativa, haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus, però algunes poden superar aquests dies els 40 tranquil·lament. Recordem que el seu incompliment pot comportar sancions de fins a 900.000 euros.
1: Doncs un altre sector afectat, i també amb normativa, és el del lleure, perquè el Pla Alfa obliga a traslladar, per exemple, a nuclis habitats les acampades i les rutes que es facin als municipis de risc màxim. I, de fet, fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats. D'aquestes estan afectades per la norma el 3% aproximadament. El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
6: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B de contingències, dissenyat prèviament. I les altres tres tandes de campaments han estat reubicats amb altres instal·lacions de Fundesplai en zones de nivell de risc més baix i més segures.
1: Per això diuen que en alguns casos hauran de revisar les activitats que es fan i fins i tot la durada dels campaments. 4 minuts i arribarem a 9:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens mirem bé l'últim informe del CEO que hem conegut avui.
7: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
4: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança Catalana per sobre de Junts, que cau en força i que quedaria molt a prop d'Esquerra, que en aquest cas sí que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Hem analitzat a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert el més destacat d'aquest CEO.
9: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
10: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
11: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
9: Aliança avançaria Junts.
10: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
11: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
10: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
9: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
10: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
9: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
10: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
11: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
9: El PSC també guanyaria les eleccions al Congrés, però perd suports vitals per al PSOE de Sánchez.
10: Baixaria entre un i dos diputats, mentre que Esquerra Republicana pujaria amb força en tres i quatre més. Vox multiplicaria per tres els resultats i es convertiria en la tercera força davant de Junts i els Comuns.
9: La independència guanya suports.
10: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
9: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
10: És el que diu un de cada tres encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
12: Un minut passen de dos quarts de nou. Sempre és una incògnita saber també si els casos de corrupció afecten o no a alguns partits. El cas és que avui la Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, del PSOE, i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. La Guàrdia Civil sospita que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contactés l'exmilitant Leire Díaz. Àlex Giral Robert, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Què diu l'informe dels investigadors que han enviat al jutge?
13: Sí, doncs que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després.

0: Després d'haver estat a Correus i assenyala que ho van fer fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar aquells 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Segons la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, de les converses en poden sortir pistes sobre les comissions, les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la SEP i el braç inversor de l'Estat, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat suposadament en les gestions fetes per Leire Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials. Des del PP, Cuca Gamarra assegura que no hi ha ningú de l'entorn de Pedro Sánchez que quedi al marge de les presumptes corrupteles i li reclama novament que convoqui eleccions.
1: Más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz. Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen.
0: La Guàrdia Civil també ha demanat permís a l'instructor per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora del partit i un exagent de l'UCO, també suposadament implicats en la trama.
2: I Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Prodrets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols i també l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez és membre d'aquesta ONG.
3: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
4: I el BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Àngels, d'on sorgeix la decisió de l'Audiència Nacional de portar a judici al BBVA i al seu expresident, Francisco González?
5: Doncs la causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs, presumptament il·legals, va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, president del BBVA durant 18 anys. Fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Segons el magistrat, Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes i fer treballs sense respectar la legalitat, utilitzant funcionaris públics per accedir a dades de caràcter íntim i personal.
4: A quines penes de presó i multes s'enfronten els acusats, Àngels?
5: La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo. El BBVA serà jutjat com a persona jurídica i se li reclama una multa de 181 milions d'euros. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros la responsabilitat civil dels acusats i els adverteix que se'ls embargaran béns en el cas que no disposin d'aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. El cas del BBVA és rellevant perquè serà la primera i única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas Villarejo.
2: Milions d'iranians han acompanyat avui el fèretre amb les despulles del líder suprem, l'aiatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer en un potent bombardeig a Teheran, el primer dia de la guerra a l'Orient Mitjà. La processó funerària culmina aquest vespre a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país persa, que és el lloc de naixement de Khamenei. Darrere del camió que portava el seu taüt hi havia una gran pancarta de color vermell on posava «Ei, Trump, et matarem». Els funerals es produeixen en plena represa, justament a més de atacs entre l'Iran i els Estats Units. Ignasi Abad, bona tarda.
6: Sí, bona tarda. De fet, fa pocs minuts s'han sentit explosions en diversos punts de la costa iraniana. Això apunten algunes agències que estan apareixent en aquests moments. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans per tercer dia consecutiu, després dels que en els últims dos dies els que ja han fet els bombardejos nord-americans han causat 14 morts a l'Iran, entre els quals hi ha 3 membres de la Guàrdia Revolucionària. La República Islàmica ha respost aquests dos dies de bombardejos amb més atacs a míssils i drons contra interessos nord-americans a bases militars dels països àrabs aliats.

0: de Washington, a llocs com Kuwait, Qatar, Bahrain i Jordània. El Pentàgon assegura que no hi ha hagut danys importants pels atacs iranians i cap ciutat de Nord-Amèrica ha patit ferides a Kuwait, però sí que hi ha hagut un ferit per la caiguda de restes de drons llançats per l'Iran. El ministre de Defensa d'Israel, per si no n'hi hagués prou, de la seva banda ha manifestat que està preparat per una tercera onada d'atacs israelians contra l'Iran, si fos necessari.
1: Fins ahir, deia, hem estat parlant de la cimera de l'OTAN encara. Doncs bé, avui hem d'afegir un epíleg, i és que hem sabut quins són els regals que l'anfitrió ha fet als assistents. És una cosa habitual fer regals quan acaben aquest tipus de cimeres, però aquesta vegada podem dir que ha estat insòlid i segur que ben polèmic, perquè el president turc, Erdogan, ha decidit regalar un revòlver personalitzat i amb munició. Txell Garriga.
2: Bona tarda. Si es tracta d'un revòlver Gumusai 357 Magnum. És un tipus d'arma que Turquia produïa cap als anys 90 i, de fet, és el primer revòlver que el país va produir. Per tant, és un clàssic d'aquest país pels col·leccionistes. Cada arma, com deies, estava a dins d'una caixa de fusta amb el logotip de l'OTAN i també la bandera de Turquia. Però, a més, com deies, cada líder va rebre una arma personalitzada. És a dir, portava el seu nom gravat, també una bandera turca, i bales de munició. En general, contenien 6 bales, tot i que en el cas del regal del primer ministre anglès, Keir Starmer, contenia 500 bales.
1: Ostres, no sé com s'ho deu haver pres. Estem parlant, deixem-ho clar, d'armes reals, que en teoria funcionen, eh?
2: Sí, són armes reals i que funcionen. Això ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i els serveis de seguretat que acompanyaven les delegacions. Les armes les van rebre ahir, per tant, abans de sortir de Turquia, havien de prendre una decisió sobre què fer-ne, perquè al ser armes de foc, com podeu pensar, estan subjectes a regulacions molt estrictes. Però és que hem sabut que alguns no van obrir la capsa abans de marxar en aquest intercanvi de regals institucionals i la sorpresa se l'han endut ja quan arribaven al seu país. És el cas, per exemple, del primer ministre belga que ha hagut de lliurar l'arma ja a les autoritats policials de l'aeroport de Brussel·les.
1: Darrerament estem parlant d'aquest tipus de regals, especialment a Espanya. Entenc que Pedro Sánchez també ha rebut una d'aquestes pistoles. No sé si se n'ha parlat o què se n'ha fet.
2: Sí, l'arma del president del govern espanyol, però ja ha viatjat cap a Espanya, està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Alguns han optat directament per deixar les armes encara a les seves ambaixades, per exemple, els primers ministres neerlandès, el suec o l'anglès, amb la mateixa idea que el del president espanyol, inutilitzar l'arma perquè pugui viatjar. D'altres, com per exemple el polonès, sí que s'han dut l'arma i actualment es trobaria a l'aeroport de Varsovia, on ja han iniciat els tràmits de duana perquè entri al país. I alguns també, com dèiem, han optat per donar l'arma a un museu, com per exemple la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o també el primer ministre grec, que la donarà, en principi, al Museu de la Guerra d'Atenes.
1: Clar, podem imaginar els organitzadors d'aquest tipus de cimeres habitualment pensant què els hi regalem als líders, quina serà la tria, algo típic del nostre país. Això deu anar a gustos i la discussió deu ser llarga. Què se sol regalar, Txell? No sé si has trobat algun regal similar.
2: Similar no. Solen ser regals més aviat culturals o commemoratius. Per exemple, Espanya va regalar una moneda commemorativa dedicada a Francisco de Goya quan va acollir la mateixa cimera el 2022. I també se solen regalar peces d'artesania o petites obres d'art similar a un revòlver. En principi, sí que no. El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat, no només per les complicacions que estàvem explicant, logístiques que han generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada sobretot pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca.
1: I tan particular. Gràcies, Txell.

0: A la Xina, almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, és a la província de Fujian. De moment no se sap exactament què és el que ha provocat el foc, però sí que el president del país, Xi Jinping, ja alerta que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. A Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: Detenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
4: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: I els Mossos d'Esquadra han pogut identificar aquesta tarda la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui era, havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós. És una iniciativa molt poc habitual en la policia i que ha permès ajudar a identificar-la. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys que anava vestida amb una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada Crònica Cultural passant pel Festival Cruïlla de Barcelona.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
13: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort avui a Portugal. La cantant estava ingressada

0: Passada en un hospital del país després d'estar en coma induït, Montse Pujol.
1: Sí, It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes avui s'han omplert de missatges d'agraïment i record a la seva carrera de més de 5 dècades marcada per una veu única i icònica.

0: Doncs aquesta és la veu d'una altra banda mítica i més jove, en aquest cas. Estem sentint Garbage, que actuen en la segona jornada del Cruïlla, on aquesta nit també hi actuaran els Pixies. A aquesta hora dèiem Garbage, al Parc del Fòrum, i tenim en Marc Ruiz. Marc, bona tarda, com va?
1: Hola, bona tarda. Doncs mira, han arrencat amb un fragment de la banda sonora de Twin Peaks, d'Angelo Badalamenti, i de fet estan presentant el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb aquesta cançó que sona, There's No Future For Optimism, d'aquest àlbum. Però el públic què és el que vol? Doncs escoltar els èxits de fa 30 anys. I han arribat de seguida, eh? I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons, i ara només faltarà, doncs, que la carismàtica Shirley Manson faci servir la seva poderosa veu per cantar Only Happy When It Rains, i ja ho tindrà tot fet. És un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han omplert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, per cert, el primer cant del matí. I és que l'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat feta entre Catalunya i Mallorca. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori com La vella ferida, Cert clar i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà a complir el segon escenari, doncs ha agraït que recuperessin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. I al mateix temps, Mike Makowski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid Búnquer Rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueixen en una secció de vent de trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure, doncs, en part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó, un conjunt que fa créixer cançons com Love You Till I Die o Reaching Out To You. I entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bona, i és que tenen raó.
0: Gràcies, Marc, bona tarda.
1: Vosaltres.
2: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
3: Jo no mesuro res. Som un equip. No?
2: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
4: El meu fill no se li dona bé...
5: Aquest tipus de discussions a la Villarroel, a Barcelona, en l'estrena de la primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Marta Vives.
6: La primera llei de Newton estableix que un cos continuarà en estat de repòs o de moviment, a no ser que una força externa actuï sobre ell. De manera figurada, també significa que les coses que s'han fet sempre d'una manera determinada costen molt de canviar. Així ens ho explica un dels intèrprets, Daphnis Batos.
7: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: I aquest és el marc de fons d'aquesta tragicomèdia que dirigeix Nelson Valente i que explica la història d'un alumne, futura estrella del futbol, que ha copiat i que depèn de la decisió dels professors decidir-ne el seu futur. Anna Sagún.
8: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat, doncs, a la seva realitat.
6: I tot plegat en un moment en què el sistema educatiu, els recursos, les necessitats especials i el paper dels professors està en debat i en contradicció.
8: Tenim molts professors que venen a veure l'obra i diuen que realment ens trobem en casos d'aquests, amb dilemes de què fem amb aquest alumne, què fem amb aquest. És a dir, és molt difícil posar tot un claustre de professors, diguéssim, d'acord, una unanimitat de que aquest xaval ha de fer això i li hem de perdonar això, doncs, perquè s'ho mereix, no?
6: L'obra, que vol ser una reivindicació a l'empatia, planteja totes les preguntes, fa reflexionar, però també riure, fins al 2 d'agost a la Sala Villarroel.
9: L'estiu ets tu.
10: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
9: Quan

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Mundial ha arribat a la fase final.
1: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
0: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
1: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
2: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
0: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
1: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
3: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crims.
3: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
4: I per què?
8: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
6: Comencem.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 7 minuts i arribarem a les 11... Ai, no, a les 9, a les 9 de la nit, a les 9 de la nit. Encara vaig amb el xip de la temporada d'hivern. David, sí. Uba, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre.
0: Aviam, a les 10, per tant, d'aquí una hora, ha de començar els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria del voltatge, eh? És aquesta eliminatòria?
1: Sí, entre França i el Marroc, que de fet es van enfrontar a la semifinal de fa 4 anys al Mundial de Qatar. Aleshores va guanyar el combinat francès. Avui juguen a partir de les 10 a Boston i ja podem dir que el Blaugrana Koundé és titular a lateral dret de la selecció francesa. Tots els equips ja es van enfrontar, doncs, com dèiem, fa 4 anys. Aleshores va guanyar França. Demà torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica en el segon partit dels quarts de final d'aquest Mundial de Futbol.
2: Doncs per aquest partit que començarà d'aquí una estona, França ha desplegat per el maig entre les seleccions marroquina i francesa 20.000 policies i gendarmes que estaran pendents del postpartit. A la capital són 8.000 els agents que controlaran que les aficions no es prenguin malament el resultat final. La nostra corresponsal ha captat l'ambient i, de moment, més cordialitat, podem dir, que atenció, París. Isabel Galí, bon vespre.
3: Bon vespre. L'Ajuntament de la capital francesa no ha volgut habilitar una fan zone, però n'hi ha diverses de privades instal·lades arreu de París i hem estat a la que els marroquins o francesos que van amb el Marroc han muntat, al cinema Rex, on veuran el partit en una gran pantalla. A la cua per entrar hi havia una majoria de samarretes vermelles, però també algunes de blaves, de grups de joves que han decidit passar aquest moment junts. La rivalitat entre França i el Marroc, que va ser protectorat francès entre el 1881 i el 1912, és històrica, però els lligams són tan forts que aquí França preval la cordialitat, almenys ara, abans de saber el resultat final del partit. Les terrasses dels bistrós estan plenes a vessar, s'ha de reservar plaça en aquelles que tenen pantalla i avui, excepcionalment, tenen permís per tancar les 2 de la matinada.
0: Gràcies, Isabel. Veurem com va la nit a París. Mundial a banda, hem de dir que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
1: És un jugador de 24 anys i que ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar perquè vol fitxar pel Barça. Ara el club blaugrana i el Borussia Dortmund han de negociar les condicions d'aquest traspàs i per afrontar aquesta i també altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió pels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
2: I ara no és un fitxatge, és una renovació, la de Pere Romeu, que ha firmat com a tècnic del Barça femení. Fins quan?
1: La coneixíem i el que ha fet avui és firmar el seu nou contracte, que serà per 2 temporades més, fins al 2028, en què Pere Romeu seguirà dirigint el Barça femení.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
1: L'entrenador blaugrana reconeix, això sí, que el club s'ha de reforçar, l'equip s'ha de reforçar perquè hi ha hagut sortides importants com la d'Alexia Putellas, la d'Ona Valla, la de Mapi León i la de Salma Parelluelo.
0: Molt bé, ja. També en futbol l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu.
1: És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i aquí sentim.
5: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
1: Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol.
2: I el tour avui, exhibició, eh? Cop d'efecte de Tadej Pogacar,
1: que torna a liderar la ronda francesa, un cop d'autoritat, després de guanyar en solitari, a més, la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarni, ascensió al Tourmalet inclosa. Ja ha estat allà aproximadament a 5 quilòmetres del cim del Tourmalet, quan Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant l'avantatge respecte dels seus principals rivals.
6: I think top 5, I would say.
7: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
6: Yeah, it's really incredible victory.
1: Ara la general Pogacar torna a ser el mallot groc, com dèiem, amb 2 minuts ja i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, que és el segon a la classificació.
0: I últim punt, definida ja la final femenina de Wimbledon dissabte.
1: Sí, s'enfrontaran doncs Carolina Muchova i Marta Kostiuk, que han superat a les semifinals Coco Gauff i Linda Noskova.
2: Doncs moltes gràcies, David. I ara ja ho hem avançat a la portada. La calor és protagonista. Escoltem què ens ha d'explicar de cara a les pròximes hores la Gemma Puig.
8: La jornada d'avui ens ha portat temperatures altre cop altes, calor intensa, però afluixat una miqueta respecte ahir, sobretot d'aquesta forma que hi vam tenir excepcional a la costa i al prelitoral. Hem tornat a superar els 40 graus, 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, però a la majoria de comarques i sobretot a la façana litoral han baixat un, dos o tres graus. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra, ahir arribàvem als 40,9 graus, aquesta temperatura de rècord, i avui hem tocat aquests 38 graus. Fa calor, xafogor, i la tendència, però, és que tindrem 48 hores, divendres i dissabte, amb una mica de menys de calor. Afluixa aquesta onada de calor. Això no vol dir que tinguem temperatures normals per l'època, però sí que no tindrem aquests valors tan disparats. Demà, moltes màximes encara arribaran als 35 graus o per sobre, les més altes tocarien els 40, en un divendres, amb sol, al matí, amb alguns núvols cap al terç oest, perquè de matinada hi pot haver encara alguna gota, i a la tarda els ruixats quedarien amb força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Com dèiem, aquesta segona onada de calor no s'acaba, s'allarga ben bé fins a finals de la setmana que ve, altre cop amb un punt àlgid que se situaria entre dimarts i dimecres.

0: Catalunya Vespre.
1: Trescat Info.
2: Són les 9. Revifa l'incendi que es va declarar ahir, que estava estabilitzat a Guimerà. Les flames que s'han reactivat pel vent avancen en direcció a Tàrrega i obliguen a confinar més de 21.000 persones. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees. L'autovia 2 està tallada. Mentrestant, els bombers també treballen per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els sindicats de bombers lamenten que l'actuació amb incendis simultanis posa la seva feina al límit i reclamen més recursos. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc d'extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. L'Audiència Nacional envia judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'exposició.

0: comissari Villarejo, espia empresaris, periodistes i polítics. El president turc Erdogan ha posat punt final a la cimera de l'OTAN encara amb un regal insòlit a tots els líders, un revòlver personalitzat i bales de munició. L'intent de promocionar la indústria armamentística ha provocat un maldecap logístic per tornar a casa. Bona part dels líders hi ha despertat la perplexitat pel simbolisme en una cimera marcada pel debat sobre la guerra d'Ucraïna o l'Iran. Precisament a l'Iran aquest vespre s'han tornat a sentir explosions a diversos punts de la costa del país persa, alguns dels quals van ser objectiu dels atacs nord-americans d'ahir. Tot plegat passa en l'última jornada dels funerals per l'ayatolà Ali Khamenei, que ha plegat milions de persones arreu del país. I l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX.
1: Esports.
2: Aquest vespre a les 10 arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. I triomf en solitari de Pogacar a la sisena etapa del Tour de França amb l'ascensió al Tourmalet. Ara l'eslovè té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, que és el danès Vingegaard.
0: Aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran en nivells tòrrids al litoral central i tropicals a l'interior. Divendres dominarà el sol, però amb més núvols que al terç oest, i a la tarda ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte la calor intensa afluixarà transitòriament.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 del vespre, sóc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora anem fins a Lleida perquè a Guimarà, a l'Urgell, els bombers continuen treballant per intentar tornar a estabilitzar l'incendi que va començar ahir al vespre. El foc avança direcció Tàrrega i de moment es manté tallada l'A2 i confinades 21.000 persones. Júlia Albacar, bona nit.
3: Ara 65 dotacions, tot i ara que s'està fent fosc, doncs es retiren els mitjans aeris. El foc es va donar per estabilitzat la passada matinada, però està tard revifat i ara afecta unes 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir arriben a 328 i es torna a considerar un foc actiu. Ara es treballa esperant que les flames arribin a un canal d'aigua que pot ajudar a estabilitzar-lo. També s'està intentant protegir una granja que es troba al flanc esquerre. De moment, continuen confinats 21.000 veïns dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra. També està tallada encara la carretera, l'autovia A2 pel fum i la carretera LB2101. El foc també estan ajudant pagesos amb els tractors que treballen per intentar que les flames avancin, en este cas, pels conreus.
0: És l'última hora que ens arriba des de Lleida amb la Júlia Albacar i que ens apuntava a l'inici d'aquesta crònica que no hem sentit, que són 65 dotacions les que estan treballant a aquesta hora en aquest foc que ha revifat aquesta tarda. Júlia, gràcies. Fins ara, bona tarda.
3: Fins ara, una tarda.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers, i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Tot plegat arriba en un context d'onada de calor i és que aquesta onada continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de

0: Diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou, amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica 3CAT Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
1: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i, a més, molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfan en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estius en aquesta zona. En aquests moments, però, hem de deixar aquesta informació aquí perquè hem d'anar fins a Lleida, o concretament a Cervera, on intervé Josep Bellostes, que és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida, sobre l'incendi de Guimerà.
2: Fa un incendi que es va produir ahir al vespre a la zona de Guimerà, concretament del flanc dret. Teníem el dispositiu preparat, però l'entrada de marinada amb força velocitat ha fet que aquest flanc dret s'estirés i provoqués un nou incendi, una revifada, que va en direcció nord-oest, en direcció a la població de Tàrrega, i que a hores d'ara està actiu, s'hi està treballant, ha estat evolucionant fora de control. En aquest moment podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si no canvia la situació meteorològica, amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzat. Aquí, en el parc de Cervera, s'ha establert el centre de comandament i s'ha hagut de fer un alert que ha afectat diferents poblacions de la zona, concretament les poblacions de Tàrrega, Verdú, Granyanella i crec que el polígon de Rimbau i Vilagrassa. Val? En total, unes 21.000 persones que hi hagin afectades per aquesta alert. No tenim en aquest moment informació d'afectacions sobre persones ni sobre granges. Sí que hem hagut de tallar la via que comunica Verdú amb Mas de Bon Dia. Ara estan treballant 7 mitjans aeris. Ho han estat treballant perquè hem tingut que derivar part dels mitjans a un altre incendi que tenim a Salàs del Pallars. Per tant, estem continuant patint situació de simultaneïtat. A banda, tenim 14 BRPs i una desena de UPCs, vehicles lleugers.
0: Preguntes dels companys periodistes.
2: Sí, ahir, gràcies als pagesos i les ADFs, vam poder tancar tot el perímetre de l'incendi. Avui també ens estan ajudant amb els flancs, tallant els dos flancs, sobretot el prioritari, que és el flanc dret, que és el que es dirigeix cap a la població de Tàrrega, val? I ara ens ajudaran a acabar de tancar també el flanc esquerre. Podem dir que el cap de l'incendi està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres. Avui podria ser, estaríem en l'entorn de 100, 130, 140 hectàrees més, si el perímetre no creix.
3: Què cremat, evidentment, una situació agrícola?
2: Efectivament, en aquí estem en una zona cerealística, bàsicament creme rastoll, perquè a hores d'ara la majoria de camps ja estan cosechats, i a banda les bosquines que hi ha entre aquests camps.
3: Sobre el confinament, per què s'ha decretat el confinament de Tàrrega, per exemple, és pel fum?
2: El confinament es decreta bàsicament perquè és superfície potencialment afectada per l'incendi. És a dir, amb les nostres previsions, la velocitat del vent i la situació de l'incendi, en la pitjor de les situacions podria arribar a Tàrrega. Val? Treballem perquè això no passi. Val? Però tot i així ens veiem obligats a fer aquest tipus de crides per salvaguardar la seguretat de les persones.
3: Hi ha previsió d'aixecar aquest confinament?
2: Efectivament, en el moment en què es doni l'incendi per estabilitzat, aquests confinaments s'aixequen i continuem treballant per donar l'incendi per controlat. Ens ha ajudat, sí, no ha arribat al canal, però era un dels punts en què si superava aquesta discontinuïtat o aquesta oportunitat, ens complicava perquè llavors sí que estava molt a prop ja de Tàrrega.

0: Ens hem plantejat el tancament. En algun moment s'ha doncs, donat l'ordre, però veient l'evolució de l'incendi s'ha doncs, aixecat aquest tancament, preveient que no arribaria en aquest punt. Ha estat tallada en algun moment, però doncs, hem decidit que era una mesura que no calia.
1: Parla de l'autovia A2, que ha estat tallada, diu, però que no ha calgut mantenir el tall.
0: Ho desconec.
1: Perquè les flames no hi han arribat tal com havia previst l'equip de bombers. Són les explicacions que ha fet Juan Josep Ballestos, Joan Josep Ballostes, volíem dir, inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida, que amb bones perspectives pel que fa a l'incendi de Guimerà, que es podria donar per estabilitzat en les properes hores, que finalment no ha arribat al canal d'Urgell com es preveia i que, per tant, cal continuar treballant per evitar que afecti d'altres punts, però que en qualsevol cas, en les properes hores, l'evolució del foc és favorable i es podria donar per estabilitzat. És l'última hora que ens arriba d'aquest incendi. Rebassem d'altres qüestions a 3CAT Info.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons aquest CEO amb la Txell Vallespí i l'Àlex Giral.
3: És possible que
4: el PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
5: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
6: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
4: Aliança avançaria Junts.
5: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
6: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
5: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
4: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
5: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
4: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
5: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
6: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
4: El PSC també guanyaria les eleccions al Congrés, però perd suports vitals per al PSOE de Sánchez.
5: Baixaria entre un i dos diputats, mentre que Esquerra Republicana pujaria amb força en tres i quatre més. Vox multiplicaria per tres els resultats i es convertiria en la tercera força davant de Junts i els Comuns.
4: La independència guanya suports.
5: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
4: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
5: És el que diu un de cada tres encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: Un minut per sobre d'un quart de 10 de la nit, àrea de serveis.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
7: Aquest dijous, altre cop, ha tornat a fer calor. Estem immersos en aquesta segona onada de calor i altre cop hem tornat a superar la xifra dels 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Vallfogona de Balaguer. Però sí que aquests valors de 40 graus o per sobre han quedat més restringits cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a l'Empordà. Hem deixat enrere aquest dia excepcional de rècord que vam tenir ahir amb aquestes temperatures disparades a la façana litoral i prelitoral. Igualment, en aquest sector, les temperatures s'han enfilat entre els 37 o 38 graus també, fins i tot cap a punts del Pirineu i Prepirineu. En una tarda amb alguns ruixats, un pèl més febles, cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya,

0: guanya algunes dècimes, un litre, dos com a molt. I de cara a demà i demà passat tindrem aquest petit descens transitori. Afluixa una mica la calor intensa, tant divendres com dissabte. En farà. Les temperatures demà divendres tornaran a superar els 35 graus. Les més altes tornaran a tocar o superar els 40 graus cap a ponent principalment. Però no tindrem aquests valors tan disparats. Amb un divendres de sol, amb algunes núvols ja cap al terç oest durant el matí migdia, alguna primera gota, però serà la tarda quan tindrem ruixats, tronades que quedaran força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Afluixa la calor divendres i dissabte, però la propera setmana continuem amb aquesta segona onada de calor i les temperatures tornaran a pujar i força entre dimarts i dimecres.
1: 3CAT Info.
2: 9:17, el BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeix administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
2: Regal polèmic insòlid per posar punt final a la cimera de l'OTAN. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha obsequiat tots els líders assistents amb un revòlver Gumgusai personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment d'Erdogan a la resta de líders i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que a més d'una certa sorpresa ha provocat mal de caps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. El primer ministre belga, Bardebar, va, per exemple, lliurar l'arma a les autoritats policials de l'aeroport, que també han custodiat les presentades per Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, o Antonio Costa, president del Consell Europeu. Altres dirigents han optat per deixar-les a les ambaixades o bé donar-les a museus militars. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa ja ha confirmat que està custodiada pel Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després guardada com una arma de col·lecció. L'obsequi ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme en una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna a l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. Milions d'iranians han acompanyat avui el fèretre amb les despulles del líder suprem, l'ayatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer en un potent bombardeig de Teheran. El primer dia de la guerra a l'Orient Mitjà, la processó funerària culmina aquest vespre a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país persa, lloc de naixement de Khamenei. Darrere del camió que portava el seu taüt hi havia una gran pancarta de color vermell on hi posava "Ei, Trump, et matarem". Els funerals es produeixen en plena represa d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Aquest mateix vespre s'han sentit explosions en diversos punts de la costa iraniana. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans després dels que els últims dos dies han causat la mort de 14 persones. Entre les víctimes hi ha membres de la Guàrdia Revolucionària, la República Islàmica, ha respost avui amb bombardejos amb míssils i drons contra interessos nord-americans i bases militars a països àrabs aliats de Washington, Kuwait, Qatar, Bahrein i Jordània. El Pentàgon assegura que no hi ha hagut danys importants pels atacs iranians. Cap ciutadà nord-americà ha patit ferides. A Kuwait hi ha hagut un ferit per la caiguda de restes de drons llançats per l'Iran. Més qüestions. Detenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
4: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van a fer

0: afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: 3Cat Info.
2: L'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. Montse Camps.
3: Està protagonitzada pels membres de la poderosa família Faura, ara en hores baixes, i dues famílies més, els també poderosos Capmany i els nou rics Prats. Jane Austen i Terra Baixa d'Àngel Guimerà són algunes de les inspiradores de Mar Picó per aquesta història de conflictes, poder, intrigues i passions, però la revisa per donar-hi un to més lleuger i reconciliar la cultura popular i les tradicions amb una visió actual.
4: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de 7 vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? No? I va ser, bàsicament va néixer d'aquí. Era un buit que simplement doncs, no n'hi havia. I ha acabat sent una cosa que és novel·la romàntica, però quan la gent se la llegeix em diu, no era el que m'esperava, m'esperava alguna cosa més sucrós, més cursi, no? Però m'ha agradat.
3: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
4: Una cosa que em diuen molt sovint i m'havien dit des del principi era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
3: Els Faura el publica l'editorial Montena, centrada en literatura juvenil, però ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
4: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els ha agradat molt, que quan surt la següent part que l'estan recomanant, això em fa molt, molt, molt feliç. Llavors, bueno, ha sigut completament inesperat, però ha sigut, bueno, surrealista. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
3: Els Faura, entre El secret i La culpa, tancarà la trilogia que va començar al febrer amb el primer llibre. Segurament el fet de ser una novel·la per entregues també ha ajudat a aquest èxit.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
8: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
9: No podem acceptar que hi hagin...
8: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
10: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
1: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
2: 5 minuts i seran 9:45.
1: Esports.
2: David Ubach, bona nit.
13: Bona nit. Comencem explicant que a les 10 del vespre, d'aquí una mica més de mitja hora, 35 minuts, comencen els quarts de final del Mundial amb la primera eliminatòria. S'enfronta a les seleccions de França i al Marroc a Boston. Tots dos combinats ja es van enfrontar, si fem memòria, a les semifinals del Mundial de Qatar de fa 4 anys, en què la victòria va ser aleshores per a l'equip francès. Arran del partit d'avui, les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats de França i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'aquest vespre. Demà, del vessant esportiu del Mundial de Futbol, serà el torn per al segon duel de quarts, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Sobre aquesta eliminatòria n'ha parlat el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
14: Lamine es Lamine, sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno, es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos, también los pases al hueco, yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine, pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
13: Mundial a banda, afegim que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar perquè vol fitxar pel Barça. Adeyemi li queda un any més de contracte. I ara Barça i Borussia Dortmund doncs, han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. De l'àmbit blaugrana afegim també que Pere Romeu ha firmat la renovació com a tècnic del Barça femení fins al 2028. Ha estat en un acte aquest matí.

0: L'Espanyol ha presentat el seu tercer reforç en aquest mercat d'estiu. El migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
1: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. Dejar todo en las partidas de pretemporada. En todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
0: Moscardo ja s'ha entrenat aquest matí amb l'equip blanquiblau, que després de dos dies de revisions mèdiques avui ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. I per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol per la propera temporada.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha comunicat el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos, i aquí sentim.
3: Ellos m'han transmitido un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
0: Morante, de 25 anys, firma pel club gironí per 3 temporades. I el Sabadell, per la seva banda, també reforça. Ha anunciat el quart fitxatge, és el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat per 2 temporades procedent del Nàstic de Tarragona.
2: 3CAT Info.
0: Temps encara per a les informacions poliesportives, com ara les relatives al ciclisme, perquè el Tour de França, Tadej Pogacar torna a liderar la general després de guanyar en solitari la 6a etapa de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie. Sobretot després de l'ascensió al Tourmalet, en què ha seguit una acceleració del seu company a l'Emirates, Jacques Del Toro, ha marxat en solitari i ha anat distanciant de mica en mica els seus rivals fins a l'arribada, començant per Jonas Vingegaard. Pogacar posa en valor aquest triomf.
4: I think top 5, I would say.
5: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
4: Yeah, it's really incredible victory.
0: Ara, a la general, Pogacar avantatja al segon, Jonas Vingegaard, de 2 minuts i 42 segons. Demà, 7a etapa, en final a Bordeus, molt propícia per a l'esprint massiu.
2: 3CAT Info.
0: I afegim que en bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, que té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ara vol l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. I tal com s'ha explicat també aquesta casa, el club blaugrana treballa amb la incorporació d'Alexander Sekulic, fins ara al Dubai, com a entrenador.

0: En punt, 9:45 de la nit.
1: 3CAT Info.
0: Fem un cop d'ull als principals temes que estem repassant en aquest dijous que es va acabant. A revifar l'incendi de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir que està estabilitzat. Les flames que s'han reactivat pel vent avancen en direcció a Tàrrega i obliguen a confinar més de 21.000 persones. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de més de 300 hectàrees. De seguida connectarem amb Lleida per saber-ne l'última hora. Mentrestant, els bombers també treballen per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana. Són el de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els sindicats dels bombers lamenten que l'actuació amb incendis simultanis posa la seva feina al límit i reclamen també més recursos. I el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nous espais naturals. Això el mateix dia que hem sabut que Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO, Junts perdria la meitat dels escons, quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien al segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. La propera mitja hora, fins a arribar a les 10, us parlarem de més qüestions. La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, que investiga pel cas Leire. I passarem pel Parc del Fòrum, on avui s'hi viu la segona jornada del Cruïlla.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. David, amb quins temes?
2: Doncs d'una banda, amb el Mundial de Futbol, que avui arrenca les eliminatòries de quarts de final amb el França-Marroc a partir de les 10, i també amb el Barça, que ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, a qui li queda un any més de contracte i, per tant, ara els clubs hauran de negociar traspàs.
0: I el temps aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran en nivells tòrrids al litoral central i tropicals a l'interior. Divendres dominarà el sol, però amb més núvols al terç oest, i de la tarda ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres

0: Divendres i dissabte la calor intensa afluixarà transitòriament. Passant 2 minuts i mig de les de 2:15 del vespre, a Guimarà l'Urgell evoluciona favorablement l'extinció de l'incendi que va començar ahir i que ha revifat aquesta tarda. Si no hi ha canvis, la previsió és poder-lo donar per estabilitzat altre cop en les properes hores. Es manté de moment el confinament a la població, però ja s'ha pogut reobrir l'autovia A2 Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
1: Bona nit, sí. Els bombers a hores d'ara són optimistes perquè ja ha baixat la intensitat del vent i no està creixent més el perímetre de l'incendi. Ho explica Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: Doncs podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si doncs, no canvia la situació meteorològica, doncs amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que doncs, en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzar.
1: Ara hi treballen 24 dotacions i 6 mitjans aeris, tot i que un s'ha hagut de retirar per donar suport a un foc a Sales de Pallars, però quan es faci fosc s'hauran de retirar tots. De moment, el foc no ha deixat afectacions ni a persones ni a granges, el cap a hores d'ara està aturat i s'està treballant als dos flancs on s'intercala zona agrícola amb zona forestal. Segons Bellostas, s'està fent una actuació quirúrgica.
2: El cap de l'incendi doncs, està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs, perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres.
1: El foc va començar ahir al vespre, però el van poder donar per estabilitzat a la matinada. Esta tarda, però, ha tornat a revifar i ha afectat unes 167 hectàrees més, que sumades a les d'ahir, segons agents rurals, arriben a 328. Preventivament, s'ha ordenat el confinament dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella, el polígon industrial Reambau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra, per si les flames arribaven prop de les poblacions. En total, són 21.000 les persones que seguiran amb tota probabilitat confinades fins que no s'acabi d'estabilitzar el perímetre de l'incendi. Sí que s'ha pogut ja, com dèieu, reobrir el trànsit a l'autovia 2.
0: És l'última hora que ens arriba des de Lleida amb la Júlia Albacar. Gràcies, Lleida. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
3: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant d'aquestes situacions com aquestes amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
4: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
5: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional, ho explica 3CAT Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
6: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous, pel risc extrem d'incendi. Continua prohibint l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
7: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a 9 espais naturals entre els

0: quals s'hi han incorporat el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant. D'altra banda, la CGT alerta que dos treballadors de manteniment de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor, l'últim dels quals abans d'ahir. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives. Denuncien que l'activitat es manté sense canvis significatius durant la jornada i que han de treballar amb més d'un centenar de vehicles sense aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles i per això han denunciat aquestes condicions a Inspecció de Treball.
1: Hem denunciat perquè ja veiem que intentar dialogant i parlant, aquesta inversió no arribava. I si no hi ha inversió, aquests vehicles que no circulin, perquè s'està posant en perill els treballadors. Ja dic, són temperatures de 38 i fins i tot 42 graus a les cabines dels vehicles.
0: Segons l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, un 36% dels vehicles tenen refrigeració i inverteix perquè en tinguin més de la meitat. També recorden que han adaptat horaris i tasques per prevenir riscos i que en van activar tots els protocols de seguretat quan els treballadors van mostrar símptomes d'un cop de calor.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat.
3: El radar de 3CAT Info.
2: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, amb fins a 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
4: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
0: Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% dels vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox.
4: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: Junts s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. La Guàrdia Civil sospita que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual abans que després d'haver estat a Correus i assenyala que ho van fer fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies per reflexionar i va enviar una carta a la ciutadania. Segons les investigacions, de les converses en poden sortir pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE on també va participar l'exmilitant socialista i on van oferir material a Santos Cerdán, ex número 3 del partit, amb aquest objectiu. Des del PP, Cuca Gamarra assegura que no hi ha ningú de l'entorn de Pedro Sánchez que quedi al marge de les presumptes corrupteles i reclama al president del govern espanyol que convoqui eleccions.
5: Más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz. Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen.
0: La Guàrdia Civil també ha demanat permís al jutge per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora i un exagent de l'UCO, també suposadament implicats en la trama. I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als mòbils de diversos dirigents independentistes. El juliol del 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus i 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
6: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
0: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista. Telefònica portarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons Avança el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Cirt Connecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el passat mes de al riu Segre,

0: Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. I ara saltem al Regne Unit perquè Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de dues setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer, al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares.
1: Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà. Ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
2: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
1: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
0: Dues setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat han estat més aviat discretes. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Ens ho explica l'enviat especial d'aquesta casa a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fragates davant el port de La Guaira, però el paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
4: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
3: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
0: Són pràcticament, passa un minut, de 3:15 de la nit.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Anem acabant aquest dijous en què hem tornat a parlar de temperatures. Ha tornat a fer calor, però els valors no han estat tan disparats com ahir, que vam tenir temperatures de rècord. Igualment, hem superat els 40 graus, 42 a Cabanes, a Lleida, al Carràs, 41 a Vinebre, 40 al Dover, però no hem tingut aquestes temperatures tan disparades que vam tenir amb aquesta calor excepcional a la costa i al paralitoral. Ha fet calor, ha fet xafogor i les temperatures són altes per l'època. En una tarda de sol i nuvolades, algun ruixat, força feble, cap al Pirineu, Prepirineu, més probable ha sigut cap al sector més occidental, aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida. Tornarem a repetir nit tropical cap a comarques interiors, fins i tot puntualment alguna nit tòrrida cap a la costa central, però deixarem enrere les nits roents que també ens han acompanyat aquests dos dies cap a l'Empordà. En un matí de divendres amb sol, amb alguns núvols ja cap al terç oest, i alguna gota de matinada i també durant el migdia i sobretot a la tarda cap a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta en aquestes comarques. Dissabte afluixa una miqueta més la calor, però aquest descens transitori durarà poc, perquè a partir de diumenge i sobretot tot de cara a la propera setmana, les temperatures tornaran a pujar.
5: 3CAT Info.
0: Almenys 28 persones.

0: Ha mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però el president del país, Xi Jinping, ja alerta que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
0: La Guàrdia Civil ha detingut avui la parella de la dona que va morir juntament amb la seva filla ahir a casa seva a Mijas, a Màlaga. Les dues víctimes, de 68 i 31 anys, les van trobar després que els bombers apaguessin un incendi que havia cremat la casa on vivien. Des del primer moment, la investigació va apuntar que les dones havien tingut una mort violenta abans de l'incendi i es treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un nou crim masclista. I a casa nostra enxampen un conductor que circulava a 189 km per hora per la C14 a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
3: Els Mossos van enxampar el conductor de 30 anys ahir al matí en un control de velocitat a la carretera C14 dins del terme municipal de Coll de Nargó. Pels vols de les 11, el radar va detectar un cotxe que anava a 189 km per hora, és a dir, a més del doble del límit de la carretera, que és de 90. Els Mossos van aturar-lo i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, perquè la velocitat a què anava és punible penalment. Ara s'haurà de presentar davant del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell. És el segon conductor que enxampen a una velocitat semblant en aquest tram en pocs mesos. El mes de maig, un motorista va ser denunciat per circular 202 km per hora al municipi de Ribera d'Urgellet.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: En la segona jornada del Cruïlla, aquesta nit actuaran els Pixies després del concert que han ofert fa poca estona, Garbage en un dels dos escenaris principals i al Parc del Fòrum, i en Marc Ruiz.
1: Garbage han arrencat el concert amb un fragment de la banda sonora de Twin Peaks d'Angelo Badalamenti. Presenten el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb There's No Future for Optimism d'aquest àlbum precisament. Però el públic ve a escoltar els èxits de fa 30 anys i han arribat de seguida. I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons. Es farà esperar la tercera que vol tothom, Only Happy When It Rains. Però creieu-me que la carismàtica Shirley Manson farà servir la seva poderosa veu per cantar-la. Un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han complert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, El primer cant del matí. L'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat repartida entre Catalunya i Mallorca. Stand Still obrien els escenaris i els han seguit Mishima, Maika Makovski i l'Osa. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cercle i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà, que omplia el segon escenari, ha agraït que recupereixin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. Al mateix temps, Maika Makovski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid búnquer rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueixen en una secció de vent amb trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure amb part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó. Un conjunt que fa créixer cançons immediates com Love You Till I Die o Reaching Out To You, i entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bé, molt bona. I és que tenen raó.
2: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
0: La Villarroel a Barcelona estrena primer

0: Era Lleida Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: La primera llei de Newton estableix que un cos continuarà en estat de repòs o de moviment, a no ser que una força externa actuï sobre ell. De manera figurada, també significa que les coses que s'han fet sempre d'una manera determinada costen molt de canviar. Així ens ho explica un dels intèrprets, Daphnis Batos.
2: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
1: I aquest és el marc de fons d'aquesta tragicomèdia que dirigeix Nelson Valente i que explica la història d'un alumne, futura estrella del futbol, que ha copiat i que depèn de la decisió dels professors decidir-ne el seu futur. Anna Sagún.
3: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat a la seva realitat.
1: I tot plegat en un moment en què el sistema educatiu, els recursos, les necessitats especials i el paper dels professors estan en debat i en contradicció.
3: Tenim molts professors que venen a veure l'obra i diuen que realment ens trobem en casos d'aquests, amb dilemes de què fem amb aquest alumne, què fem amb aquest. És a dir, és molt difícil posar tot un claustre de professors diguéssim d'acord, una unanimitat de que aquest xaval ha de fer això i li hem de perdonar això perquè s'ho mereix. No?
1: L'obra, que vol ser una reivindicació a l'empatia, planteja totes les preguntes, fa reflexionar, però també riure, fins al 2 d'agost a la Sala Villarroel. It's a heartache,
0: nothing but a ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica amb veu escardada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal on estava ingressada. La cantant galesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, país on residia, Portugal, per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, del seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards. La xarxa s'han omplert de missatges d'agraïment i record a la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica, arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Kearns. Amb aquesta notícia hem arribat al temps dels esports. Esports. David Tubac, bona nit.
4: Bona nit, que encapçalem pendents del Mundial de Futbol perquè ara a les 10 d'aquí, una mica menys ja de 5 minuts, ha d'alçar el taló a les eliminatòries de quarts de final, començant pel duel entre França i el Marroc. A les 10 comença a Boston, doncs, aquest primer enfrontament de quarts del Mundial de Futbol entre dos combinats que, de fet, ja es van veure les cares ara fa 4 anys, aleshores a les semifinals, en un duel que va acabar amb triomf i classificació per a la final dels francesos, dirigits com ara per Didier Deschamps. A França, les autoritats franceses han ordenat un dispositiu excepcional de seguretat a les principals ciutats del país i principalment a la capital, París, per evitar possibles aldarulls al final del partit d'avui. Un França-Marroc, doncs, a punt de començar, ho farà d'aquí a 4 minuts, per cert, amb el defensa del Barça, Koundé, titular amb els francesos. Demà serà el torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica en el segon enfrontament de quarts, que jugarà a Los Angeles. El jugador del Barça, Dani Olmo, alerta del perill del joc dels belgues.
5: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria. Y es una selección, pues, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Més enllà del Mundial, destaquem també informacions en clau Barça, com ara que el club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, que té 24 anys. De fet, Adeyemi ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar el seu contracte, que expira l'any vinent, el 2027, per marxar al Barça. Ara, Barça i Borussia Dortmund han de negociar, doncs, les condicions del traspàs. I per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. I de l'àmbit blaugrana, destaquem també que Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic del femení fins al 2028.
7: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
4: També en futbol. Parlem de l'Espanyol perquè ha presentat el seu tercer reforç en aquest mercat d'estiu. És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, cedit pel Paris Saint-Germain i que, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys en la primera sessió de l'equip després de dos dies de revisions mèdiques. A segona divisió, el Girona i el Sabadell han confirmat també fitxatges.
6: 3CAT Info.
4: Els gironins incorporen el migcampista castellà Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos. Morante, de 25 anys, firma fins al 2029. I el Sabadell ha comunicat el quart fitxatge de cara a la propera temporada, la de l'ascens a segona. És el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat fins al 2028. Sanz, que és penedesenc, ha jugat a les files del Nàstic les últimes tres temporades.
6: L'actualitat esportiva a fons.
4: De l'àmbit poliesportiu parlem del Tour de França, perquè Tadej Pogacar ha tornat a firmar un nou cop d'autoritat després de guanyar en solitari la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie, i de retroxituar-se novament com a líder de la classificació general. Pogacar, que ha obert forat doncs, a la general amb els seus principals rivals, sobretot arran del seu atac al Tourmalet. Quan quedaven aproximadament 5 quilòmetres pel cim, Pogacar ha seguit una acceleració del seu company a l'Emirates. Isaac del Toro ha marxat en solitari i ha anat incrementant les diferències. Primer, respecte de Jonas Vingegaard, que ha intentat seguir-lo fins al final de l'etapa. Pogacar posava en valor aquest triomf d'aquesta manera.
8: I think top five, I would say.
9: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar, sí. La d'avui ha estat una victòria increïble.
8: It's really incredible victory.
4: A la general, com dèiem, ara Pogacar torna a lluir el mallot groc de líder i té 2 minuts i 42 segons de marge ja respecte del segon, que és el danès Jonas Vingegaard, del Visma. Demà, setena etapa de 175 quilòmetres en final a Bordeus, molt propícia per a l'esprint massiu.
6: 3CAT Info.

Bona nit, són les 10. L'incendi que s'ha reactivat a Guimerà evoluciona favorablement. El foc que estava estabilitzat però ha revifat aquesta tarda. Els bombers esperen donar-lo per estabilitzat en les properes hores. Es manté el confinament de 21.000 persones, però l'autovia A2 ja s'ha reobert. Mentrestant, els bombers també treballen per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els sindicats de bombers lamenten que l'actuació amb incendis simultanis posa la seva feina al límit i reclamen més recursos. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve ben bé i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien al segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre elles els exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders

0: acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un maldecap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada. I a l'Iran aquest vespre s'han tornat a sentir explosions a diversos punts de la costa del país persa, alguns dels quals van ser objectiu dels atacs nord-americans d'ahir. Tot plegat passa l'última jornada dels funerals per l'ayatolà Ali Khamenei, que han aplegat milions de persones arreu del país. Volkswagen vol reduir la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. La direcció de l'empresa espera que aquesta estratègia asseguri el futur industrial de la companyia alemanya.
1: Esports. En joc ja el primer partit de quarts de final del Mundial de Futbol. França i el Marroc s'enfronten a Boston, de moment empat a 0 al minut 3 de joc. El jugador del Barça, Koundé, és titular a la línia defensiva dels francesos. El Barça, principi d'acord entre el club blaugrana i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Adeyemi ja ha comunicat al Dortmund que no vol ampliar el seu contracte que venç el 2027. I en ciclisme triomfa en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França, després d'atacar els últims quilòmetres de l'ascensió al Tourmalet. A la general, ara l'eslové té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte del segon, que és el danès Jonas Vingegaard.
0: I el temps aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran en nivells tòrrids al litoral central i tropicals a l'interior. Demà, domini del sol, però amb més núvols al terç oest i a la tarda ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà de manera transitòria.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins ben bé les 11 de la nit. Primera parada informativa. Els bombers continuen treballant a l'incendi de Guimerà, això és l'Urgell, que ha revifat aquest vespre. La millora de les condicions meteorològiques ha permès, però, que el perímetre ja no estigui creixent. El foc ha obligat a confinar 21.000 persones, Lleida, Júlia Bacar.
3: El pronòstic és bo després d'una tarda molt complicada pel fort vent. El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'Espai Natural Protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: El cap de l'incendi doncs, està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs, bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres.
3: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
0: Mentrestant, els bombers també continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcle, recordem, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho deia Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar de la manca d'efectius. Joan Biescas, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers, i Antonio del Río, de la UGT, mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no està preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern, però, recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. I l'onada de calor que estem vivint continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent.

0: El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte, amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou, amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional. Ho explicava el 3CAT Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
1: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit, recordem, l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses, per tant, les activitats que puguin generar espurnes, ús de pirotècnia i campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
2: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: I com dèiem, es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral, Robert, el més destacat d'aquests últims resultats del CEO.
4: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
5: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
6: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
4: Aliança avançaria Junts.
5: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
6: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
5: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
4: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
5: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
4: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
5: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
4: La independència guanya suports.
5: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
4: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
5: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
0: Més coses. La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i l'expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díaz. En un informe, la unitat central operativa LUCO apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI. Però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díaz i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE, amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Terran. Els agents també han demanat permís al jutge per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE.

0: PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora del partit i una exagent de Lugo. En pàgina econòmica, el BBVA d'Irbús i el seu expresident Francisco González s'asseuran atenció al banc dels acusats, i és que el jutge de l'Audiència Nacional ha obert de judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Anem a Madrid per ampliar aquesta informació amb l'Àngels Lafuente.
1: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
0: I atenció a aquesta informació, regal polèmic i insòlid per posar punt i final a la cimera de l'OTAN. El president turc ha obsequiat tots els líders resistents amb un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment d'Erdogan a la resta de líders i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que, a més d'una certa sorpresa, ha provocat mal de caps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i, per tant, ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. El primer ministre belga, per exemple, ha lliurat l'arma a les autoritats policials a l'aeroport, que també han custodiat el de la presidenta Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea. Altres han optat per deixar-la a ambaixades o bé donar-la a museus. En el cas de Pedro Sánchez, la Moncloa ja ha confirmat que està custodiada pel Ministeri de l'Interior, serà inutilitzada i després es guardarà com a arma de col·lecció. Un obsequi que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també el simbolisme, perquè això s'ha produït en el context d'una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de la seguretat de l'OTAN. Encara una informació més de la pàgina internacional destacada. Els Estats Units neguen que hagin atacat l'Iran novament aquest vespre. Fonts de l'administració de Trump han desmentit a les cadenes CNN i Al Jazeera que estiguin al darrere de les explosions que s'han sentit fa unes hores en punts de la costa del país persa. L'agència de notícies iraniana IRNA ha informat que les autoritats del país asseguren que el soroll a la ciutat de Bushehr està causat pels sistemes de defensa antiaèria. En qualsevol cas, l'atenció està a flor de pell després de 2 nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost avui amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Tot plegat passa el dia que l'Iran enterra l'ayatolà Ali Khamenei.
2: Allahu Akbar! Allahumma salli ala Muhammad.
0: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. A la processó funerària s'han vist pancartes on es demanava la mort de Donald Trump.
3: El temps.
0: Àrea de servei amb la crònica meteorològica, Gemma Puig.
4: Aquest dijous, altre cop, ha tornat a fer calor. Estem immersos en aquesta segona onada de calor i altre cop hem tornat a superar la xifra dels 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Vallfogona de Balaguer. Però sí que aquests valors de 40 graus o per sobre han quedat més restringits cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a l'Empordà. Hem deixat enrere aquest dia excepcional de rècord que vam tenir ahir amb aquestes temperatures disparades a la façana litoral i prelitoral. Igualment, en aquest sector, les temperatures s'han enfilat entre els 37 o 38 graus també, fins i tot cap a punts del Pirineu i Prepirineu. En una tarda amb alguns ruixats un pèl més febles, cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, algunes dècimes, un litre, dos com a molt, i de cara a demà i demà passat tindrem aquest petit descens transitori. Afluixa una mica la calor intensa, tant divendres com dissabte. En farà. Les temperatures demà divendres tornaran a superar els 35 graus, les més altes tornaran a tocar o superar els 40 graus cap a ponent principalment, però no tindrem aquests valors tan disparats. Amb un divendres de sol, amb algunes núvols ja cap al terç oest durant el matí migdia, alguna primera gota, però serà la tarda quan tindrem ruixats, tronades que quedaran força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Afluixa la calor divendres i dissabte, però la propera setmana continuem amb aquesta segona onada de calor i les temperatures tornaran a pujar i força entre dimarts i dimecres.

0: Continuem aquí en directe aquest dijous 9 de juliol. Són un quart i 4 minuts d'11 de la nit. El grup Volkswagen, acabem de saber-ho, reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar 3 milions de cotxes anuals. Així ho ha comunicat la direcció de l'empresa al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
1: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
0: I estarem pendents. Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat El País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del sector públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. Un quart i 5 minuts d'11, els Mossos d'Esquadra han identificat finalment la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre de Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. Han detingut a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys, acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
2: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
3: 3CAT Info.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Almenys així ho assegura la Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat avui. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El

0: President de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
1: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i a la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixen els drets dels consumidors. També demanen blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming. Amnistia Internacional ha denunciat que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols i l'empresa d'Israel, que comercialitza aquest software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez és membre de l'ONG.
2: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización. If you're ready for love, if you're ready for love.
0: En la segona jornada del Cruïlla aquesta nit actuen els Pixies després del concert que ha ofert fa poca estona Garbage en un dels dos escenaris principals. Al Parc del Fòrum ho està seguint el Marc Ruiz.
3: Garbage han arrencat el concert amb un fragment de la bassa sonora. Andy, presenten el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb There's No Future for Optimism d'aquest àlbum precisament. Però el públic ve a escoltar els èxits de fa 30 anys i han arribat de seguida, I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons. Es farà esperar la tercera que vol tothom, Only Happy When It Rains, però creieu-me que la carismàtica Shirley Manson farà servir la seva poderosa veu per cantar-la. Un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han complert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, El Primer Cant del Matí. L'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat repartida entre Catalunya i Mallorca. Standstill obrien els escenaris i els han seguit Mishima, Maika Makovski i l'Osa. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cercle i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà, que omplia el segon escenari, ha agraït que recupereixin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. Al mateix temps, Maika Makovski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid búnquer rococó, un disc ric en matisos que el directe es tradueixen en una secció de vent amb trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure amb part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó. Un conjunt que fa créixer cançons immediates com Love You Till I Die o Reaching Out To You, i entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bé, molt bona. I és que tenen raó.
0: De seguida anem als esports, però abans de dir-vos aquesta última hora, estabilitzat l'incendi de Guimerà, ha millorat les condicions i l'estabilització de l'incendi permet aixecar el confinament, però mantenint les restriccions de mobilitat. Ho ampliarem de seguida.
4: Esports.
0: Amb el David Duach. Bona nit.
5: Bona nit. Els arrenquem ben pendents de l'esport en joc ara, que passa pel Mundial de Futbol amb arrencada ja de les eliminatòries de quarts de final. La primera aquesta nit entre França i el Marroc ja en joc. Empat a 0 a Boston entre totes dues seleccions a la primera meitat en un duel que ha arrencat a les 10 i ara transita pel minut 26 de joc. Per tant, tot just superat l'equador de la primera meitat sense gols i amb el defensa del Barça Koundé titular al bàndol francès en un enfrontament que suposa la reedició de les semifinals de fa 4 anys al Mundial de Qatar, aleshores amb triomf francès. Demà torn per a la segona eliminatòria de quarts que enfrontarà Espanya i Bèlgica a Los Angeles, en aquest cas. El jugador del Barça, Dani Olmo, ha alertat del perill del joc dels belgues.
6: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
5: Més enllà del Mundial, afegim que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al seu club que no vol ampliar contracte, que s'acaba el 2027, per marxar al Barça. Ara

doncs, el Club Blaugrana i el Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament

0: para ser titular, dejar todo en las partidas de pretemporada, en todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
1: Moscardo, de fet, ja s'ha entrenat aquest matí amb els seus nous companys en el primer dia d'entrenaments del conjunt blanc i blau després de dos dies de revisions mèdiques que han donat el tret de sortida a la pretemporada. A l'Espanyol femení, mentrestant, anunci de fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. També fitxatges als equips catalans de la segona, el Girona i el Sabadell.
2: 3Cat Info.
1: Els gironins confirmen el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat el quart reforç per la nova temporada segona, el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, penedesenc, que ha firmat fins al 2028 procedent del Nàstic de Tarragona.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau poliesportiva parlem de ciclisme per subratllar el triomf de Tadej Pogačar al Tour de França, a la sisena etapa. Ha estat en solitari després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Guedré, amb ascensió al Tourmalet inclosa. Ha estat allà precisament on Pogačar ha atacat, seguint l'acceleració del seu company Isaac Del Toro, a 5 quilòmetres aproximadament pel cim. Pogačar ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferència respecte dels seus principals rivals fins al final d'etapa. Això li ha valgut a l'eslové de l'Emirates recuperar el lideratge i obtenir una renda global de 2 minuts i 42 segons de marxa respecte del segon, que és Jonas Vingegaard. Demà, setena etapa, a priori propícia per a l'esprint massiu, amb final a Bordeus després de 175 quilòmetres.

0: Són 10:45 de la nit i a aquesta hora hem d'explicar-vos que aquest incendi que s'ha reactivat a Guimerà aquesta tarda ja està estabilitzat, segons acaben d'informar els bombers. La millora de les condicions i l'estabilització d'aquest incendi permeten, doncs, aixecar el confinament de la població. De seguida ho ampliarem. També us estem explicant que el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta onada de calor que estem patint s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. El país podria encadenar, segons el Meteocat, fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, uns episodis que són excepcionals. De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. L'altre focus informatiu d'aquesta hora, Salvador Illa, que guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien al segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. Ens repassarem aquests resultats de l'últim baròmetre del CEO de seguida. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara fins a les 11 de la nit, també us parlarem d'un incendi a la Xina que ha fet almenys 28 persones mortes en aquest incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates, en concret a la ciutat xinesa de Jingjiang. De moment no se sap què ha provocat aquest foc. També us explicarem que la plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Que passa pel Mundial de Futbol en joc amb el primer partit de quarts de final ja en dansa. Boston s'enfronta amb França i el Marroc. De moment, tot just superada la mitja hora de joc, minut 31 i mig, es manté l'empat a 0 al marcador. Per cert, que el bàndol francès ja ha titularitat del defensa del Barça, Koundé.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit i matinada no seran tan càlides, però seguiran a nivells tòrrids al litoral central i tropical a l'interior. Divendres, domini del sol, però més núvols al terç oest i a la tarda, ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre demà i dissabte, la calor intensa afluixarà de manera transitòria. Som-hi, són 2:45 d'11 de la nit.

0: I en aquest moment hem de marxar cap a Lleida perquè l'incendi, com us avançàvem, que s'havia reactivat a Guimerà, ja està estabilitzat, segons acaben d'informar els bombers. La millora de les condicions i l'estabilització pròpia d'aquest foc han permès aixecar el confinament de la població. Lleida, Júlia Albacar.
1: El pronòstic és bo després d'una tarda molt complicada pel fort vent. El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'Espai Natural Protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
2: El cap de l'incendi està bastant aturat, però ens resta treballar els dos flancs perquè en aquells espais en què hi ha una discontinuïtat en els camps, doncs bosquines, tot el que serien marges, hem de fer un treball doncs, quirúrgic i anar treballant sobre aquests punts perquè no s'obri de cua i faci noves carreres.
1: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
0: I mentrestant, els bombers que continuen treballant sense pausa per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho deia Oriol Corbella, inspector dels bombers.
3: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Biesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río de la UGT assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
4: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
5: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros el 2016 a més de 300 als últims pressupostos aprovats. Ho avançàvem, l'onada de calor que estem vivint aquests dies continuarà, com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte, amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, la calor s'enfila de nou, amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a Tescat Info, Sarai Sarroca, directora del Meteocat.
6: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous. Això pel risc extrem d'incendi, encara. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i d'acampaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
7: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi ha afegit el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant. Doncs bé, aquesta onada de calor castiga tothom, però amb força alguns treballadors, sobretot els que estan a l'exterior, treballant a l'exterior. Per exemple, els jardiners. A Barcelona, la CGT denuncia que en el que portem d'estiu, dos operaris de Parcs i Jardins de Barcelona han patit cops de calor. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, CGT diu

0: que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota.
1: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
0: L'Institut diu que ha modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tingui refrigeració. Un altre col·lectiu exposat són els missatgers a domicili. A França, per exemple, els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, en canvi, Uber Eats i Glovo han deixat d'oferir el servei, però només en moments puntuals. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, això és insuficient, ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
2: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
0: En aquests episodis de calor, Inspecció de Treball pot imposar sancions de fins a 900.000 euros si detecta negligències greus amb risc imminent per la salut dels treballadors. I encara parlant de calor, 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant aquestes onades. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, que estan més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia actuacions necessàries i immediates de les que requereixen més temps. Per exemple, a curt termini planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració o protegir les persones més vulnerables durant aquestes onades. A llarg termini proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Escolta'm, Eva Vilaseca, que és una de les investigadores d'ITRA.
3: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Robert Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
4: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fonts renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum amb plaques solars continua a concentrar-se en les llars amb més recursos. El risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori, que us anem explicant, i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat a les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho explicava el Catrescat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
5: De manera coordinada amb Protecció Civil activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
0: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
6: Hem tingut afectacions en 4 tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B. I les altres 3 tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
0: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada d'aquests campaments.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona opció amb fins a 26 escons. Joan Rodríguez Teruel, director del CEO.
8: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
0: Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% dels vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox.
8: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els comuns i la CUP amb 4 o 5. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats extrema dreta i un escenari complicat per la governabilitat. Ella només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els comuns. El líder del PSC és el preferit per presidir la Generalitat, seguit de Sílvia Orriols. A poca distància i per aquest ordre hi ha Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, i en últim lloc queda Carles Puigdemont. Més coses del CEO, el sí a la independència puja, arriba al 45% dels suports, i el que més preocupa els ciutadans, independentment de l'edat, és l'habitatge. I encara una informació més abans de l'àrea de servei, dir-vos que l'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions vinculades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció, almenys del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, reconeix la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
9: Ara, si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de, doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a això que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
0: De moment, a la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any, per exemple, n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Això és un 25% més que l'any passat. I amb aquesta informació econòmica arribarem a 10:45 de la nit. Àrea de servei.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Aquest dijous altre cop ha tornat a fer calor, estem immersos en aquesta segona onada de calor i altre cop hem tornat a superar la xifra dels 40 graus. 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, 40 a Vallfogona de Balaguer, però sí que aquests valors de 40 graus o per sobre han quedat més restringits cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre o cap a l'Empordà. Hem deixat enrere aquest dia excepcional de rècord que vam tenir ahir amb aquestes temperatures disparades a la façana litoral i prelitoral. Igualment, en aquest sector, les temperatures s'han enfilat entre els 37 o 38 graus també, fins i tot cap a punts del Pirineu i Prepirineu. En una tarda amb alguns ruixats un pèl més febles cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, algunes dècimes, un litre, dos com a molt, i de cara a demà i demà passat tindrem aquest petit descens transitori. Afluixa una mica la calor intensa, tant divendres com dissabte. En farà. Les temperatures demà divendres tornaran a superar els 35 graus, les més altes tornaran a tocar o superar els 40 graus cap a Ponent principalment, però no tindrem aquests valors tan disparats. Amb un divendres de sol, amb algunes núvols ja cap al terç oest durant el matí migdia, alguna primera gota, però serà la tarda quan tindrem ruixats, tronades que quedaran força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Afluixa la calor divendres i dissabte, però la propera setmana continuem amb aquesta segona onada de calor i les temperatures tornaran a pujar i força entre dimarts i dimecres.
7: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Continuem repassant informacions destacades del dia. Una d'elles us l'avançàvem fa una estona. Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Jinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Anem a Pequín, Francesc Canals.
11: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè efectivament eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
12: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
11: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental.
0: Hem de deixar aquesta informació perquè ara mateix compareix Joan Josep Ballostes, cap de la regió d'emergències de Lleida, parlant de l'incendi de Guimerà.
13: Per estabilitzar aquest canvi en el comportament de l'incendi ha permès doncs, tallar el cap i doncs, ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los. Ens implicarà treballar durant tota la nit, però en principi doncs, l'incendi, donant-ho ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja treballen 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests flancs. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat. Per tant, això implica que doncs, totes les restriccions que havíem plantejat de cara a la població s'aixecaran en breu. El personal que estava confinat, doncs, ja no tindrà sentit aquest confinament. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Per tant, tot i l'aixecament del desconfinament, del confinament, doncs mantindrem aquesta restricció de mobilitat a la zona.
0: Preguntes al cap de bombers de Lleida sobre aquest incendi de Guimerà.
13: Val? És a dir, ja s'ha passat la notificació i estem a l'espera de que es faci aquesta notificació.
0: Sí? Quina és la dinàmica? No. Pregunten quina és l'evolució de l'incendi, quines són les previsions, s'ha estabilitzat, ens ho explicava, i s'aixecarà en breu ja el confinament dels veïns.
13: El missatge, sí, que els veïns no es desplacin en direcció a l'incendi perquè hi ha bombes treballant i doncs, podrien tenir un ensurt, podria provocar algun accident.
14: Crec que és la dinàmica habitual d'un incendi, no? De mantenir efectius i que pugui reprendre en cas que hi hagi marinada, i serà el que veurem si hi ha més incendis properament.
0: Sí. Preguntes als periodistes.
13: Nosaltres mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
0: Vale, jo sinó en castellà... Contesta ja ara les preguntes en castellà. En definitiva, ha acabat confirmant el que ja us avançàvem. Incendi estabilitzat, aixecament del confinament dels veïns en breu, tot i que continuen les restriccions pel que fa a la mobilitat. Continuaran aquests 19 vehicles dels bombers mobilitzats treballant durant tota la nit, però que s'ha aturat el cap d'aquest foc i, per tant, diguem-ne, optimisme respecte a l'evolució d'aquest incendi de Guimerà a l'Urgell que havia revifat aquest dijous al vespre.

0: Anem a una altra qüestió que us avançava amb la plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses. Es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Ens en parla des de Girona la Núria Pereira.
1: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir tres aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.

Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensiva en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans hits, tot i així el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudis que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i també 3 Brit Awards.

0: Ens quedem, doncs, amb la seva música, però tenim altres informacions de la pàgina cultural que us volem destacar abans dels esports, com ara, per exemple, que l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part del Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX que reivindica la cultura popular i que es considera una mena de Bridgerton a la catalana, podríem dir. Ara sí, ja 5 minuts per arribar a les 11 de la nit.
1: Esports.
0: 5 minuts, doncs, pels esports amb el David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit, que encapçalem repassant aquesta hora de la nit. Esport en joc, passant pel Mundial de Futbol. Ja en marxa el primer partit de les eliminatòries de quarts de final que han arrencat aquesta nit amb el França-Marroc, el partit al descans sense gols amb empat a 0, i això que França ha disposat d'un penal al seu favor, però el porter dels marroquins, Bono, ex del Girona, li ha aturat el llançament des dels 11 metres al futbolista del Madrid, Mbappé, la qual cosa deixa el marcador tal com havia començat el partit en empat a 0, com dèiem, a l'espera del que passi a la segona meitat d'aquest enfrontament que es disputa a Boston. En el partit, el combinat francès ha jugat de titular, juga de fet, de titular al defensa del Barça, Koundé. Demà el Mundial serà el torn per al segon enfrontament de quarts, que serà el de la selecció espanyola. Amb nou catalans a les seves files, l'equip de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Bèlgica. I un d'aquests nou catalans és el futbolista del Barça, Dani Olmo, que veu un rival perillós.
3: Sí, es una selección muy completa. Ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
2: Mundial a banda, parlem del Barça, que ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El futbolista de 24 anys ja ha comunicat el club alemany que descarta l'ampliació d'un contracte que s'acaba el 2027 perquè vol marxar al Barça ja. Ara Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. També de l'òrbita blaugrana, Pere Romeu ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic del femení fins al 2028.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
2: L'entrenador blaugrana ha admès que el club ha de reforçar l'equip davant de les sortides d'Alexia, Ona, Mapi i Salma. També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu. És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, oficialitzat ahir, arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Moscardo s'ha entrenat, de fet, ja aquest matí amb els seus nous companys en el primer entrenament de l'Espanyol d'aquesta pretemporada després de dos dies de proves mèdiques i físiques. Un Espanyol que, pel que fa al seu equip femení, ha anunciat també un fitxatge, el de la davantera andalusa, Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
1: 3CAT Info.
2: A segona divisió, els dos catalans, Girona i Sabadell, també reforcen. El Girona, incorporació del migcampista castellà Ivan Morante, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029, té 25 anys. El Sabadell incorpora el migcampista de 26 anys, Òscar Sanz, procedent del Nàstic de Tarragona, i que firma fins al 2028.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme. Al Tour de França, Tadej Pogačar torna a liderar la ronda francesa després de guanyar en solitari la sisena etapa de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Guedré, i sobretot arran del seu atac al Tourmalet. Era quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet que Pogačar ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, i ha anat marxant en solitari de mica en mica, eixamplant diferències a poc respecte dels seus rivals, a diferències a l'alça fins a l'arribada en solitari de Pogačar al final d'etapa. Ara, Pogačar té el mallot groc de líder novament amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Jonas Vingegaard, el danès que també ha estat segon avui a l'etapa. En tennis, al torneig de Wimbledon, Carolina Muchova jugarà la final femenina després de superar Coco Gauff en 3 sets. A l'últim parcial s'ha decidit el tie-break. Muchova s'enfrontarà a la seva compatriota txeca, Linda Noskova, en la final de dissabte, després que Noskova hagi superat la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials. Demà jugaran les semifinals masculines, d'una banda el Jannik Sinner, Novak Djokovic, i de l'altra l'Alexander Zverev, Artur Ferri.
1: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, el Barça, segons ha pogut saber aquesta emissora, treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra davant l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suports. Segons l'últim baròmetre del CEO, Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. L'Audiència Nacional l'envia a judici del BBVA al seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo a espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost fins aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'aiatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa a bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada. Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent, que va triomfar als anys 70 i 80, mort als 75 anys a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Esports. En marxa el primer partit de quarts de final al Mundial de Futbol entre França i el Marroc. Es disputa a Boston, al descans empaten a 0 totes dues seleccions, i això que França ha disposat d'un penal a favor, però el porter dels marroquins, Bono, li ha aturat el llançament a Mbappé. Demà, Espanya-Bèlgica. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara tots els clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs, ja que Adeyemi ha descartat ampliar contracte amb el club alemany. Hi ha hagut triomf en solitari de Tadej Pogacar a la 6a etapa del Tour de França amb ascensió al Tourmalet. Ara l'eslové té 2 minuts i 42 segons de marge respecte del seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
0: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols del terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitoriament, però igualment, divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 i les més altes rondaran els 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tirat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
2: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
3: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
2: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Biesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica Tres Catinf,

0: por Saraisa Roca, la directora del Meteocat.
1: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
2: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. De fet, l'onada de calor castiga amb força molts treballadors, sobretot els que han d'estar a l'exterior. Un exemple són els jardiners. A Barcelona, la CGT denuncia que en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota.
3: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
0: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat dels vehicles de la flota tingui refrigeració. Un altre col·lectiu exposat són els missatgers a domicili. A França, els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, Uber Eats i Glovo han deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solat, això és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
0: En els episodis de calor, Inspecció de Treball pot imposar sancions de fins a 900.000 euros si detecta negligències greus amb risc imminent per a la salut dels treballadors.
5: 3CAT Info.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
6: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
7: Seria el partit més votat, amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
8: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
6: Aliança avançaria Junts.
7: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
8: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
7: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat de

0: Escons que ara amb 16 o 18. Vox creixeria però menys i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
1: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
0: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
1: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
0: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
1: La independència guanya suports.
0: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
1: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
0: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
2: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
5: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Bushehr, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de 2 dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de 2 nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'ayatolà Ali Khamenei. Allahu Akbar. Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Kumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
6: It's not what I expected. Struck me that my gift
7: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
2: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
8: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
2: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba.
9: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home malferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
2: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi.
4: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

Mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 en

0: Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escuder, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
2: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: Els arrenquem actualitzant el marcador del França-Marroc. Primer partit dels quarts de final del Mundial de Futbol, un duel que juga a Boston. I ara s'acaba d'avançar la selecció francesa, que domina ja 1-0 al minut 60 de joc. Un gol que acaba de marcar al minut 59 Kylian Mbappé, en engantar un bon xut que ha entrat a l'interior de la porteria dels marroquins. Poc hi ha pogut fer, tot i la seva estirada, al porter ex del Girona, Bono, un dels destacats del partit, un Bono que a la primera meitat, al minut 28, li ha aturat un penal a Mbappé. França, doncs, que havia disposat d'aquests 11 metres per avançar-se, Mbappé l'ha fallat, o més ben dit, com deia, Bono l'ha aturat. A la represa, Mbappé ha estat més encertat amb el xut des de la frontal de l'àrea per batre el Marroc i situar aquest 1-0 que hi ha ara mateix al marcador al minut, doncs, 62 de joc en aquest partit que es disputa a Boston amb domini de França per 1-0 contra el Marroc en aquest primer enfrontament dels quarts de final del Mundial de Futbol. En França, per cert, hi ha hagut titularitat del defensa del Barça, Koundé. Demà serà el torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica. El jugador del Barça, Dani Olmo, ha alertat del perill dels jocs dels belgues.
4: Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que si no me equivoco remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección, pues, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
3: Mundial a banda, hem d'explicar que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys ja ha comunicat al seu club que descarta l'ampliació de contracte que acaba el 2027 perquè vol marxar al Barça. Ara el club blaugrana i l'alemany han de negociar les condicions del traspàs. I per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. Del Barça, destaquem també que l'entrenador del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació de contracte fins al 2028. I també en futbol, novetats al voltant de l'Espanyol.
1: 3Cat Info.
3: Que ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu, el del migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
5: Va ser una disputa muy buena por la posición. Sé que todos quieren jugar, entonces voy a hacer de todo para ser titular, dejar todo en las partidas de pretemporada, en todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
3: Moscardó ja s'ha entrenat aquest matí amb els seus nous companys en la...

la primera sessió de l'equip de la pretemporada després de dos dies de revisions mèdiques i proves físiques. I a l'Espanyol femení, mentrestant, fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos per una temporada procedent del Madrid Club de Futbol. A segona,

0: Trescat Info.
1: De l'àmbit poliesportiu en sem ressò de l'etapa del dia al Tour de França, que ha comportat canvis importants. I és que Tadej Pogacar torna a liderar la ronda francesa després de guanyar en solitari aquesta sisena etapa de 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gaudret. Pogacar, a falta aproximadament de 5 quilòmetres per al cim del Tourmalet, ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac Del Toro. De seguida ha marxat en solitari i ha anat ampliant diferència respecte dels seus perseguidors al llarg de l'etapa fins a l'arribada. Ara, doncs, a la general, Pogacar torna a ser el mallot groc, com dèiem, amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte del danès Jonas Vingegaard, que és el segon a la classificació, després de ser també segon a l'etapa del dia. Pogacar li dona molt valor a aquest triomf.
2: I think top 5, I would say.
3: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
2: Yeah, it's really incredible victory.
1: A la general, Pogacar torna a ser el mallot groc de líder amb 2 minuts i 42 segons respecte de Jonas Vingegaard, el segon a la classificació, com dèiem.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
2: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
3: Ens resta encara molt treball en els dos flancs.

0: continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
1: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
2: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
1: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a aquesta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solir aquestes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
3: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
1: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que a la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
3: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
1: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
2: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a la bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3Cat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
4: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs, els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
2: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
5: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B i les altres tres tandes de campaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
2: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
6: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
2: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
7: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
2: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum amb plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
9: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
10: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
11: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
9: Aliança avançaria Junts.
10: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
11: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
10: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
9: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
10: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
9: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
10: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
9: La independència guanya suports.
10: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
9: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
10: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
2: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Legre. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Prodrets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
12: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.

0: En clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
1: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
0: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
2: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
3: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
2: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
4: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un

0: primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alícia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
1: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
0: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
2: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
0: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
4: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
3: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla de xoc que afectava sobretot el centre i la part alta.
5: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
6: Jo no mesuro res. Som un equip.
0: La Villarroel estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
7: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
8: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
7: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
9: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
7: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn i aquest muntatge n'és un bon exemple.
10: Trescat Info. 3CAT Info.
0: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2019.

0: 2026, en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais, ho explica la comissària Alexandra Laudo.
1: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paraninf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
0: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
2: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: La selecció de França ho té tot de cara per classificar-se per a les semifinals del Mundial de Futbol perquè el temps afegit del primer partit de quarts està guanyant 2-0 contra el Marroc amb dos gols en la segona meitat. El primer, obra d'Mbappé, al minut 59, el segon, poc després, al 66, l'ha marcat Dembélé. Abans del primer temps, que s'ha saldat amb empat a 0, Mbappé ha xutat un penal que ha aturat el porter dels marroquins Bono, en l'ocasió més destacada de la primera meitat. Ara mateix, dins de l'afegit del partit, 6 d'afegit que s'han programat, s'han acomplert ja un quan Marroc prova de fer, si més no, un gol que retalli diferències i els doni alguna opció als marroquins en els últims minuts d'aquest partit que es disputa a Boston. És el primer duel de quarts del Mundial en què, a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, i en què el defensa del Barça Koundé ha estat titular a la defensa francesa. Si es confirma la classificació definitiva dels francesos, com sembla que serà així, ara corren favorable al Marroc, que rebutja la defensa francesa, França, a la semifinal, jugaria contra el guanyador del partit de quarts que jugarà demà i que enfronta la selecció espanyola amb la de Bèlgica, a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
4: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
3: Hem de destacar també, a banda del Mundial, informacions del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. I sense deixar el Barça encara, afegim que el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi.
5: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
3: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
3: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
7: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
3: Més futbol.
2: 3CAT Info.
3: Per explicar que a segona hi ha hagut reforços avui al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, i que arriba lliure del Burgos fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat al migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol, el nou projecte que començarà competint a la quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català, i que neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat històric de Lleida. Andreu Ratés n'és el responsable.
8: Hem superat les expectatives, la ciutat s'hi ha volcat, han vingut unes 500 persones a l'acte, ens hem quedat sense aforament disponible degut a l'èxit d'inscripcions i la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Les percepcions i els inputs que estem rebent són molt positius.
3: De l'àmbit poliesportiu parlem de ciclisme. Per subratllar el cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedra, als Pirineus. Ha estat amb l'ascensió al cim del Tourmalet inclosa, a 5 quilòmetres del cim, on ha atacat Pogacar, ha rodat en solitari i ha anat eixamplant distàncies fins a l'arribada. Ara, la general, Pogacar avantatja Jonas Vingegaard del Visma, que és el segon, de 2 minuts i 38 segons. Això ha estat en l'etapa en la general 2:42, separant tots dos ciclistes. Pogacar en el lideratge amb el mallot groc.
2: Trescat Info.

0: Estabilitzen l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés en 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suports, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputaria en el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada quatre escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatollà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri de l'Interior i serà inutilitzada. Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent, que va triomfar als anys 70 i 80, morta als 75 anys a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Esports. La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 en el primer duel de quarts, amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 20

0: 24 anys, li queda un any més de contracte. Si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat.
1: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'Espai Natural Protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
1: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Biesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica 3CAT Info, Sarai Sarai Roca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
1: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. De fet, l'onada de calor castiga amb força molts treballadors, sobretot els que han d'estar a l'exterior. Un exemple són els jardiners. A Barcelona, la CGT denuncia que en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota.
10: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però ens hem de protegir.
1: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat dels vehicles de la flota tingui refrigeració. Un altre col·lectiu exposat són els missatgers a domicili. A França, els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, Uber Eats i Glovo han deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solat, això és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i malauradament ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
1: En els episodis de calor, Inspecció de Treball pot imposar sancions de fins a 900.000 euros si detecta negligències greus amb risc imminent per a la salut dels treballadors.
2: 3CAT Info.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
12: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
13: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
14: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
12: Aliança avançaria Junts.
13: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
14: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
13: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara amb 16 o 18. Vox creixeria però menys i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
12: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
13: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
12: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
13: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols,

0: i a poca distància i per aquest ordre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
1: La independència guanya suports.
0: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
1: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
0: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
2: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
4: El temps.
2: Gemma Puig.
5: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Bushehr, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de 2 dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran, si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de 2 nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei. Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un

0: Un revòlver Kumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. Un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
1: It's not what I expected. Struck me that my gift
2: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
0: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
3: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba.
4: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home malferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
2: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres, torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
4: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
3: Mundial a banda, parlem del Barça.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
5: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
3: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
3: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanquiblau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
7: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
3: Més futbol.
1: 3CAT Info.
3: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba a lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
3: I del cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França,

amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové, després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedre, als Pirineus, quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet.

0: No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
1: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2.38 de Pogacar i a 2.57 un grupet amb el Toro, Ayuso, Seixas, Evenepoel i Lipovic. A la general, Pogacar recupera el mallot groc ara amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, d'altra banda, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. I és que les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
2: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
3: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
2: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.

0: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el 8è dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
1: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solir aquestes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
2: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
1: Això s'hi suma que fa exactament 2 mesos que a la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
2: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
1: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
0: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen en les limitacions d'accés a 9 espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3CAT Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
3: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
0: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
4: Hem tingut afectacions en 4 tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal i com tenia l'esplai previst en el seu pla B. I les altres 3 tandes de campaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
0: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
5: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
6: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
0: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes

0: Baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum en plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giralt Robert, el més destacat del CEO.
2: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
3: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
4: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
2: Aliança avançaria Junts.
3: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
4: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
3: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
2: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
3: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
2: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
3: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
2: La independència guanya suports.
3: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
2: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
3: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
0: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Legre. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Alba, membre de l'ONG.
5: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
0: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
6: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els

0: models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris, els que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
1: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
2: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
3: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
2: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
4: El temps.
1: Gemma Puig.
5: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
6: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de, doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però...

0: anem pel bon camí.
1: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Això ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
2: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
4: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
3: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'Estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla d'això que afectava sobretot el centre i la part alta.
5: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
6: Jo no mesuro res. Som un equip.
1: La Villarroel, no? L'estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
7: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
8: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
7: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
9: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
7: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn i aquest muntatge n'és un bon exemple.
10: Trescat Info. Trescat Info.
1: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
11: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona.
0: no? Que es van celebrar el 76 al Paranimf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
1: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
10: Esports.
1: Amb en David Ubach.
11: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix, al minut 59, i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa i a falta de 15 minuts Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
11: Mundial a banda, parlem ara del Barça.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi.
13: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
11: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
14: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
11: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
10: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
15: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
11: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc, de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol. El nou projecte, que començarà competint a Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
10: L'actualitat esportiva a fons.
11: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedre, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
16: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
11: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2:42 de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de

0: Tenis de Wimbledon, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca, i és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat l'ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber 3Cat Info. L'Ale Blaurana té una clàusula de rescisió per sota del 1 milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club blaurana negocia la incorporació de l'entrenador Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola Provitola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la.
1: 3Cat Info.

0: Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien al segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectors del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa a bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada. Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent, que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort als 75 anys a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Esports. La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter, de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat.
0: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la

0: Lo intens afluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
2: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'Espai Natural Protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
3: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
2: L'avanç de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
0: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
4: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Biesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
5: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
6: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
0: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica 3Cat Info, Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
7: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
8: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
0: També es manté tancat l'accés a 9 espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe

0: De Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. De fet, l'onada de calor castiga amb força molts treballadors, sobretot els que han d'estar a l'exterior. Un exemple són els jardiners. A Barcelona, la CGT denuncia que en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota.
1: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
0: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat dels vehicles de la flota tingui refrigeració. Un altre col·lectiu exposat són els missatgers a domicili. A França, els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, Uber Eats i Glovo han deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solat, això és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i malauradament ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
0: En els episodis de calor, Inspecció de Treball pot imposar sancions de fins a 900.000 euros si detecta negligències greus amb risc imminent per a la salut dels treballadors.
3: 3CAT Info.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
4: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
5: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
6: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
4: Aliança avançaria Junts.
5: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
6: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
5: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
4: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
5: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
4: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
5: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
4: La independència guanya suports.
5: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
4: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
5: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
0: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseguren

0: oral al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Búixer, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de 2 dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de 2 nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei.
4: Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad.
0: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Kumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
5: It's not what I expected. It struck me that my gift
6: of no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
5: War Museum.
0: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
7: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba.
8: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home malferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 en Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalans

0: parlants que no amaguin la llengua.
1: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres, torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
4: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
3: Mundial a banda, parlem del Barça.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
5: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
3: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
6: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
3: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
7: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
3: Més futbol.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: 3Cat Info.
3: I del cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové, després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa aleshores, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
8: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia

0: No tenia res a perdre, ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava, però al final ha sortit bé.
1: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2.38 de Pogacar i a 2.57 un grupet amb el

0: nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat l'ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
1: Són 2:15.
2: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
2: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
2: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el 8è dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
3: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solistes temperatures ha estat cada cop més

0: freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
1: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
0: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
1: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
0: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
2: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen en les limitacions d'accés a 9 espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3Cat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
3: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
2: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
4: Hem tingut afectacions en 4 tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B. I les altres 3 tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
2: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
5: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
2: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
6: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, el que es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
2: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum en plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert, el més destacat del CEO.
7: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
8: Seria el partit més votat, amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició, amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
9: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
7: Aliança avançaria Junts.
8: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
9: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
8: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
7: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
8: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
7: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
8: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols i a poca distància i per aquest ordre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
7: La independència guanya suports.
8: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
7: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
8: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
2: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
10: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
2: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció. Berlín, Jordi Regàs.
11: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que s'han fet públiques aquest dijous en un comunicat de l'empresa, després de la reunió del Consell de Supervisió amb la direcció del grup. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat al qual, tal com ha qualificat Volkswagen, es troba en una fase molt exigent de transformació. El comunicat, de moment, no parla del tancament de fàbriques i tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes que s'havia especulat. De fet, s'havia parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris, els que ja s'havien anunciat aquest any, al mes de març.
2: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud

0: que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa. Sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
4: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat el País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a CirConnecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
5: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no? Ells no estan tancats i hem de doncs, fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
0: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
6: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre

0: prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
3: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
2: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla d'això que afectava sobretot el centre i la part alta.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
5: Jo no mesuro res. Som un equip.
1: La Villarroel estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
6: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
7: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: El muntatge que ha escrit Edu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
8: I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
6: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai, aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn i aquest muntatge n'és un bon exemple.
9: Trescat Info. Trescat Info.
1: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
10: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paranimf a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
1: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
9: Esports.
1: Amb en David Ubach.
11: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix, al minut 59, i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa, i a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
11: Mundial a banda, parlem ara del Barça.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma o Naimapi.
13: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
11: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
14: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
11: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
9: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
15: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
11: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc, de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol. El nou projecte, que començarà competint a Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
9: L'actualitat esportiva a fons.
11: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedre, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
16: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
11: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2:42 de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, la final femenina de dissabte, serà íntegrament txeca, i és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat l'ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'Ale Blaugrana té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club blaugrana negocia la incorporació de l'entrenador Aleksandar Sekulić, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola

0: Però Vítola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la.
1: Trescat Info.

0: Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia A2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien al segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectors del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa a bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada. Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu escardada i potent, que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort als 75 anys a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards.
1: Esports. La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter, de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat.
0: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però més núvols al terç oest i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Alba.